Gracias.

0: Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa per, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per pagar deutes municipals.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho organitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada.
3: Ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma.
1: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions de pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer.
4: Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats.
1: I l'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
5: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03 per reclamar salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives.
1: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina Morilla.
6: L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys actualment agrícoles.

0: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, i ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i també amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma. I s'ha preguntat com podem aplaudir-ho als electes del PSC i Esquerra Republicana de les altres poblacions de la comarca, excepte el de Mataró, a qui Navarro considera que un cop més li ha tocat la loteria.
2: Com a alcalde de Premià de Mar, que projecte estrella d'uns pressupostos a nivell nacional sigui un tren orbital, com a idea no em sembla malament, però donades les circumstàncies actuals és gairebé una broma, perquè parlar d'un projecte pràcticament faraònic sense tenir les estacions de les línies actuals en condicions, sense assegurar un bon transport als passatgers al Maresme, tenint doncs, segurament una de les pitjors línies de tren, sense desdoblar la línia al Maresme Nord, jo no sé, els alcaldes del Maresme que pertanyen als partits que signen el pressupost, no sé si els hi fa gràcia, excepte el de Mataró, lògicament, que sempre li cau la loteria. Però, no sé, caldria fer aquesta reflexió, si realment, abans d'entrar en projectes megalomaníacs, caldria doncs, garantir la seguretat i la bona gestió de les infraestructures que no se'ns caiguin a sobre, com passa literalment a Premià.
1: Des de l'òptica del Consell Comarcal, on a més de president és responsable de mobilitat, Rafa Navarro no s'ha mostrat tan crític perquè sempre s'ha de celebrar, diu, que s'anunciïn millores en aquesta matèria, però també s'ha mostrat rotundament escèptic respecte a la materialització del projecte. Diu que mireu com estan les estacions de la comarca malgrat els desastres que han patit els últims mesos. La visió de Navarro constata poderosament com ell mateix assenyalava amb l'Ajuntament de Mataró, que hauria de ser un dels nodes principals del futur tren orbital. Segons informava ahir el consistori mataroní, aquesta ciutat i la resta de poblacions membres de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità valoren molt positivament el projecte i una representació d'alcaldes de l'entitat, entre ells el mataroní David Bote, va ser ahir a Sant Sadurní d'Anoia per escoltar de primera mà els detalls en una presentació que se'n feia. Com s'ha explicat aquesta setmana, la nova infraestructura, que es faria per fases i hauria de quedar enllestida l'any 2041, connectarà les comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. En total seran 120 quilòmetres de via, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions, d'aquestes 23 de noves. La inversió prevista per part de la Generalitat serà de 5.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el govern de Madrid. La primera fase entre Granollers i Terrassa és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030.
0: I metges i educació infantil es mobilitzen per reclamar millores laborals. Ràdio Canet.
3: D'una banda, el 50% dels metges del CAP de Canet han secundat la vaga d'avui. Aquesta aturada convocada pel Sindicat de Metges és l'onzena que duen a terme des del mes d'octubre i té per objectiu reclamar millores en les condicions laborals d'aquest col·lectiu. En el cas de Canet, la principal afectació és que s'han hagut de reprogramar visites. Cal recordar, però, que el servei d'urgències està garantit. Les demandes del col·lectiu de metges són, de fet, les mateixes que van fer el primer dia. Una vegada més, reclamen un conveni específic pel col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores o la planificació d'agendes amb límits de pacients. A l'educació avui també s'ha fet vaga en el sector infantil de 0 a 3 anys. Aquesta convocatòria ha tingut un ampli seguiment entre les famílies de l'escola Bressol al Palauet i és que el 73% de les famílies l'han secundat i no han portat els seus fills i filles a l'escola. Entre les mestres, el 58% s'hi ha sumat. Des de la Llar d'Infants Municipal al Palauet de Canet de Mar reivindiquen el valor educatiu de l'etapa de 0 a 3 anys. Aquest és un dels motius de la vaga d'avui. També demanen la reducció de ràtios i l'augment de personal, així com ampliar la gratuïtat més enllà del curs I-2.
0: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions a pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats. La voluntat és que els professionals trobin a la corporació i més concretament a l'Hospital de Blanes el lloc idoni per desenvolupar l'especialitat d'oftalmologia, créixer professionalment i formar-se en tècniques cada vegada més avançades. El doctor José Manuel Navero, coordinador del servei, ho explicava a l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
5: Necessitem professionals que vinguin a donar serveis i a millorar aquests serveis, no? I aquí és una mica on estem apuntant. I són cirurgies complexes. Fer un servei competitiu, atractiu, on la gent jove vulgui venir, vulgui desplaçar-se fins aquí, perquè moltes d'aquestes persones o aquests metges a vegades viuen a Barcelona i se sentin bé aquí, es quedin aquí i vulguin formar-se i progressar aquí. I aquesta és la nostra idea, no? Fer un servei atractiu, potent, això requereix el seu temps, estamos en ello, i atraure aquest talent, no? Que no marxi fora, perquè moltes vegades queden al tercer nivell i a vegades això fa que no arribin aquests professionals a centres com el nostre, no? I el nostre centre cada vegada pues, té més demanda i hem d'augmentar la complexitat perquè la població ens ho demana i la població té aquest tipus de problemes.
4: Aquest reforç arriba en un moment de creixement del servei, tant pel que fa a l'activitat assistencial com a la capacitat quirúrgica. Fa pocs dies, l'Hospital de Blanes incorporava una nova tècnica poc invasiva per operar el glaucoma, un avenç important que permet als pacients fer tot el procés assistencial a prop de casa amb intervencions i recuperacions més ràpides. Pacients amb problemes oculars, de retina o glaucoma ja no s'han de desplaçar a hospitals de referència de Barcelona. Ara, aquests tractaments i intervencions es duen a terme a l'Hospital de Blanes. El reforç del servei també ha permès reduir les llistes d'espera quirúrgiques, especialment en casos complexos, com el glaucoma. Amb aquesta aposta, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva continua pensant en la descentralització de serveis i reforça el paper dels hospitals de proximitat com a centres de referència assistencial al territori.
0: Gràcies, Sergi. La Generalitat ha confirmat la compra de 42 pisos d'ImmoCaixa a Tordera per rebaixar la pressió sobre les famílies. Martres Serres.
6: Així és, el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a ImmoCaixa. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'ImmoCaixa, que és la filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a la incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i que ha valorat positivament.
7: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer ImmoCaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
6: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica estructural que pateix el poble. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment, que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviments concrets per part dels grans fons per resoldre aquesta situació.
0: Malgrat l'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. Ona Malgrat.
8: L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, en Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. De fet, ens ha comentat explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamentava Rafael Calle. També el president de l'entitat recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes i assegura que si no se'ls té en compte es quedaran a casa.
9: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir casi toda la junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otras actividades. Yo mismo tengo el club de skate de la Verneda, que el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfacción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
8: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que el carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que en comptes de ser vermell serà groc, tirant a daurat, i que segons el que ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió de el consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
10: El carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per almenys la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
8: Arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres, l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte.
0: Canviem de qüestions. El projecte Petits Grans Artistes celebra 10 anys amb una exposició inspirada en el Maresme, Martí Capçada.
1: Així és, el projecte educatiu i artístic Petits Grans Artistes celebra aquest 2026 el seu desè aniversari amb una nova exposició a Caldetes sota el títol Flors i Bestioles i Romaní. La mostra, que es podrà visitar a la Fundació Palau entre el 22 de maig i el 14 de juny, recull els treballs de l'alumnat de l'Escola Sagrada Família inspirats en la flora i la fauna del Maresme. Els alumnes han treballat durant tot el curs amb artistes i professionals vinculats a l'art contemporani, participant no només en la creació de les obres, sinó també en l'organització i el muntatge de l'exposició. El projecte, nascut l'any 2016, té com a objectiu apropar l'art contemporani als infants i poder fomentar així espais d'aprenentatge compartit entre escoles, artistes, famílies i institucions culturals.
0: Gràcies. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica organitza un concert solidari a Tordera per ajudar els infants que pateixen la malaltia. Marc.
6: Així és, l'associació ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme el concert el pròxim diumenge 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu en els assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir-ne l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
11: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és, els fons que recaudem seran per aquesta causa.
6: Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
12: Llavors farem com un concert de gospel però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més, amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar d'abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
6: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros i ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia, agraint també la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible la cita a Tordera.
0: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i descarta pactes amb Palafolls. Som Melina Morilla.
13: Així és, la regidora de l'oposició del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, està la protagonista aquesta setmana a l'Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra, pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades.
14: Pensava que vostè...
15: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
14: Segons vostè què hi veia?
15: Home, doncs una mica així que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
13: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista està la valoració de la relació amb Palafolls-Som. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls-Som, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
0: I encara en clau política, avui se celebra Premià de Mar al ple municipal ordinari del mes de maig, que presenta una ordre del dia de perfil baix amb temes pel que fa a la part de govern, de l'àmbit pressupostari i també de territori. Sergi.
4: Sí, a la part de control inclou 3 mocions presentades per l'oposició. Abans de tot això, però, en un apartat de secretaria es dona compte del decret d'alcaldia de renúncia com a integrant del grup de Premià en Comú Podem de la Lole Morilla, que passa a ser regidora no adscrita. En l'apartat econòmic s'informa el ple de l'execució del pressupost, es porta a aprovació el pla econòmic financer 2026-27, s'informa del compliment de terminis en el pagament de proveïdors i també es porta a aprovació una modificació en els preus públics de l'Escola de Música. Seguidament, en un apartat d'obres i urbanisme, es porta a aprovació el text refós d'un pla especial per a l'ampliació d'un equipament assistencial al carrer Núria i també es vota l'aprovació provisional de la modificació del POM que en el futur ha de frenar l'arribada de grans locals d'oci nocturn al Torrent Malet. També es vota una actualització del pla d'acció i el pla d'implementació de l'agenda urbana local. A l'apartat de mocions n'hi trobem una presentada per Esquerra Republicana, Crida i En Comú Podem en contra de la presència estable d'agents de policia a centres educatius. Una segona que presenten Crida i En Comú Podem per la millora de condicions del personal educatiu i finalment la moció del PSC per la creació a Premià de Mar de la figura del defensor del ciutadà, iniciativa a la qual ja ahir a la tertúlia de Premià Mèdia anunciaven el vot en contra. Els dos grups del govern, Estimem Premià i Esquerra Republicana. Meridiana. Finalment, a Precs i Preguntes, només hi ha una pregunta de Ciutadans sobre places gratuïtes d'aparcament a Premià de Mar.
0: Més qüestions. L'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
8: Així és, les treballadores de l'escola Bressol als Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera, recordem que va ser el 6 de maig. Aquestes treballadores que reclamen són salaris dignes i també les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, també les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i també més reconeixement professional. En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol als Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que hi hauran durant tot el dia serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i també 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
0: I un total de 63 infants participen al casal de conciliació que tira endavant l'Ajuntament de Canet per aquest 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. Ràdio Canet.
16: És la primera vegada que des del consistori s'ofereix un servei d'aquest tipus. L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, organitza aquest casal de conciliació gratuït pel pròxim 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. L'activitat està pensada per donar suport a les famílies en una jornada no lectiva, oferint un espai educatiu i lúdic per als infants. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
17: Això ve a través del Consell Comarcal, que és el temps de cures, que serveix per acollides, és a dir, subvencions d'aquestes que anem rascant.
16: El casal s'adreça a nens i nenes de segon cicle d'educació infantil i primària, és a dir, des de I3 fins a 6è de primària, i és obert a tota la població del municipi. Es durà a terme entre les 9 i les 2 del migdia a les instal·lacions de l'Escola Misericòrdia.
0: I Caldes d'Estrac impulsa una campanya per fomentar el reciclatge i el consum sostenible. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes s'ha posat en marxa aquest mes de maig una campanya al mercat municipal i als comerços d'alimentació per fomentar l'ús d'envasos reutilitzables i reduir els residus d'un sol ús. La iniciativa, sota el lema Fem un pas, porta l'envàs, anima la ciutadania a fer la compra amb tàpers, carmanyoles, bosses reutilitzables o els envasos que facilitaran els mateixos establiments participants. Cada vegada que els clients facin servir aquests recipients sostenibles, rebran un taló segellat. Amb 6 segells aconseguits en diferents compres o establiments, podran obtenir un obsequi durant la Fira de Medi Ambient, prevista per el dia 5 de juny. La campanya forma part del Pla Municipal per promoure el comerç sostenible i revitalitzar el mercat local amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és fomentar nous hàbits de consum responsables i avançar cap a un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
0: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina.
13: L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ha concertat ja l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. Amb l'adquisició dels terrenys, actualment dedicats a l'activitat agrícola, just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que per normativa només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat, de fet, amb un romanent superior al 7,2 milions d'euros. Des del 2020 l'Ajuntament de Palafolls pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per

0: frustració. Pel pas del temps, els somnis que no s'han complert, l'amor impossible o la sensació d'haver dedicat la vida a una causa equivocada. La versió signada pel dramaturg britànic Simon Stephens trasllada l'acció fora de la Rússia tsarista i la situa en un context actual, mantenint intacta l'essència emocional de Chekhov. Vania es presenta com un repte interpretatiu que assumeix Joel Joan, que encadena personatges i registres diferents en aquesta producció de Risca i el Teatre Romea, on es va estrenar a principis del 2026. La funció d'aquest dissabte 23 de maig a la Sala Mozart a les 8 del vespre tanca el cicle de programació d'Escena Calella. Les entrades tenen un preu general de 25 euros amb descomptes per a jubilats, membres del Club Escena Calella i joves de fins a 29 anys. Es poden comprar anticipadament a través del portal Intràpolis i també a la taquilla de la Sala Mozart, sempre que no s'hagin exhaurit.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: Hola, bona tarda. Situació meteorològica marcada bàsicament per l'estabilitat i per les temperatures que van en augment. De moment no podem parlar de calor, però atenció perquè els pròxims dies les temperatures pugen força. De fet, demà seran més altes que avui i divendres tocarien sostre aquesta setmana. Entre divendres i diumenge, dissabte tindríem un petit parèntesi, un lleuger descens de la temperatura màxima, molt lleuger, però diumenge tornarà a pujar tant com divendres i sembla que la setmana que ve continuarà marcada per les altes temperatures. De moment, per tant, aquesta tarda, igual que aquest matí, ambient assolellat amb alguns núvols cap a la serralada litoral poc importants, i de cara a demà i demà passat l'ambient serà plenament assolellat durant tot el dia i a tota la comarca amb aquestes temperatures que cada dia pujaran una mica més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per a aquest dimecres 20 de maig, el 26. Seguirem molt pendent la situació meteorològica. Nosaltres ara, de mentre, farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials destacant el més rellevant al Maresme i també en clau internacional. També parlarem d'aquí a una estona amb la Nàdia Cantero sobre la sisena diada dels cossos d'emergència, una entrevista que ens porta a Tordera. I també parlarem amb la Marta Alabart, de la regidora d'Esports de Palafolls, sobre el Cuida't Palafolls. Tot això aquí a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que finalment estigui tot el poble
4: emocionat. Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
4: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls. La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat.

0: cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Va, som-hi amb el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
3: Doncs destaquem que tres centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Els guardons han distingit l'Institut Escola Àngela Brançuela i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró, així com l'Escola Les Ferreries de Palafolls, dins la categoria d'Experiències Educatives Innovadores. L'Àngela Brançuela ha estat premiat pel projecte Som Paraula, que reforça el català com a eina de cohesió i pensament crític. Per la seva banda, L'Arbós ha rebut el reconeixement pels Jocs Florals Inclusius, una iniciativa literària adaptada a la diversitat de l'alumnat. I també ha estat distingida l'escola Les Ferreries de Palafolls amb el projecte Apadrinem Paraules, una proposta participativa per fomentar l'ús del català entre infants i joves. Cada centre premiat rebrà una dotació de 600 euros.
2: Molt bé, i el món, què podem destacar?
3: Mira, aquests aplaudiments m'han agradat molt, eh? Parlem de, mira, Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha estat detingut i acusat d'homicidi per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat, prop de les coves del Salnitre, al desembre de 2024. La jutgessa considera que hi ha indicis d'una participació activa i premeditada en la caiguda mortal de l'empresari. Segons la investigació, diversos elements posarien en dubte la teoria de l'accident, entre ells una petjada trobada al lloc dels fets i els moviments previs de Jonathan Andic a la zona. La magistrada també apunta a possibles desavinences familiars relacionades amb l'herència i amb la voluntat d'Isaac Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació. Tot i l'acusació, Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
2: I el tema curiós del dia?
3: Mira, doncs parlem d'una cosa que ha tingut rebombori a les xarxes, i és que fer coses sol continua generant debat en aquestes xarxes socials, especialment a X, arran d'un comentari de del periodista David Balaguer, que reflexionava sobre com la percepció de la solitud canvia segons l'activitat, sobre la vergonya que a vegades provoca anar sol a certs llocs. Molts usuaris han compartit experiències i opinions ben diferents. Segons Balaguer, no és el mateix anar a esmorzar sol, una situació que molta gent veu completament natural i sense càrrega social, que, per exemple, anar a sopar a un restaurant japonès, que sovint s'associa a un pla més social i, per alguns, pot generar més incomoditat si es fa en solitari. També apunta que anar sol a un museu no acostuma a ser percebut com estrany, mentre que anar al cinema sol sí que pot despertar més sensació de mirades estranyes. També hi ha comentaris que associen menjar sol amb no tenir ningú a l'entorn, un estigma que continua molt present.
2: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, tu diràs.
3: Doncs us preguntem directament si aniríeu sols o soles a un restaurant, amb tres opcions: sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, o no, em faria cosa.
2: Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies. Aquesta és la pregunta del dia. Fins ara.
3: Fins ara.

0: La tasca de la policia, els bombers, sanitaris, protecció civil o agents rurals és imprescindible per la seguretat d'un municipi i els seus habitants, i a Tordera volen acostar aquests cossos d'emergència a la població. De quina manera ho volen fer, Marc?
1: Així és, Gemma. Aquest dissabte se celebrarà la 6ª diada dels cossos d'emergències de Tordera, impulsada per l'Ajuntament, i que vol acostar, bàsicament, la feina dels serveis d'emergència i seguretat a tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans. Per conèixer-ho bé i des de dins aquesta activitat, en parlarem ara amb la regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, Nàdia Cantero. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, quins són, ja anem directes al gra, els principals objectius d'aquesta diada?
2: Bé, doncs com bé has dit, no, la presentació, el principal objectiu que té aquesta diada és aproximar les tasques dels cossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no, hi ha doncs la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no? Ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan, i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan, i les poden manipular ells mateixos.
1: Quan dius vehicles, vols dir que hi haurà el camió de bombers,
2: sí,
1: els cotxes de policia,
2: sí,
1: drons fins i tot?
2: Sí, també hi haurà drons, també hi haurà motos, i aquest any, la passada edició vam tenir, fa dues edicions vam tenir un helicòpter també de Mossos d'Esquadra. El que passa que, bueno, com és un tema complicat perquè ells estan constantment de servei, s'han de posar en un espai separat per si han de sortir en qualsevol moment a una emergència, i aquest any, en comptes de venir l'helicòpter, doncs vindrà una altra unitat de Mossos d'Esquadra, que crec que també serà, no la vull desvetllar perquè crec que ha de venir la gent, ha de veure-la, i crec que serà una experiència molt nova per aquesta jornada.
1: I a més, a part de tots els vehicles,
2: sí,
1: de seguretat i d'emergència, vindran, evidentment, amb bombers, amb policies, també.
2: Exacte.
1: Que faniran fent explicacions.
2: Exacte. No? En aquesta jornada el que fem és posar els vehicles, no només els vehicles, sinó el material, perquè també, per exemple, ve la Policia Nacional amb la científica, no? I ensenyen als nens doncs com agafar les empremtes digitals.
1: Això és molt xulo,
2: Sí, és molt maco. I quin és el procediment que es fa quan algú entra a un lloc a agafar les empremtes digitals i fins arriben a identificar a la persona. També tenim com fer el RPC. És molt important, és molt important. A més, que ho ensenyem a les escoles, doncs també venim aquí perquè els nens ho puguin aprendre.
1: Que mai se sap quan el pots utilitzar.
2: Que mai se sap quan el tens utilitzat. Ja sabem que també Tordera doncs està... té una gran expansió d'idees per tot el municipi, i és important doncs que la gent sàpiga fer-lo servir per si en algun moment d'emergència doncs l'hem d'utilitzar i salvar una vida d'aquesta manera. Doncs això, no? I tot el que són les diferents unitats, els camions de bombers, doncs et pots emprovar els seus uniformes, pots agafar diferents materials. Tenen molt d'èxit els camions de bombers sempre, no? Perquè a més és molt gran, venen dos, i bueno, i tenen allà una pila de botons i de coses a l'exterior, doncs que als nens els crida molt l'atenció i als adults també. I bé, i el que fem és això, aquesta proximitat i poder aprendre o conèixer de més a prop aquests vehicles i aquestes unitats.
1: Aquest any es durà a terme aquest dissabte,
2: sí,
1: a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
2: De Fogars, sí, a la zona que diem la zona 4 del mercat dels diumenges.
1: Per què s'ha decidit col·locar-ho en aquest espai?
2: Bueno, perquè és una zona molt àmplia, i perquè així doncs si tenim un augment de dispositius perquè vinguin aquí el dia, doncs allà tenim molt d'espai per fer-ho. És una zona fàcil d'accedir, és una zona molt visible, i també és una zona fàcil de sortir perquè també tenim alguns vehicles que, tot i que venen aquí el dia, també estan de servei i hem de tenir-ho molt fàcil per poder sortir de l'espai en cas d'un servei d'emergència.
1: Hem parlat també dels cossos que hi hauran,
2: sí,
1: assistents en aquesta diada, però també no hem esmentat que n'hi haurà de cossos sanitaris i de protecció,
2: clar,
1: civil.
2: Sí, no? Perquè és això, no? És els cossos d'emergència i de seguretat.
1: Exacte.
2: No? Quan parlem de les emergències també parlem de les ambulàncies, del servei del SEM, que també hi serà. va ser l'any passat, també van portar un nino per poder practicar la, la RCP, i a més doncs, t'ensenyen com fan les cures dintre de l'ambulància, no? Quan van a un servei, no farem cap simulacre aquest any amb ells, però sí que és veritat, doncs, que t'ensenyen una mica com tenen el material distribuït, què passa si tenen un accident, com actuen i com van a rescatar o com van a auxiliar aquesta persona i quins són els primers auxilis que se'ls fan.
1: Respecte a altres anys, què heu decidit que sí o sí hi havia de ser per poder-ho explicar a la ciutadania, aquesta sisena edició?
2: El que sí o sí ha de ser-hi són els cossos que treballen més en aquest municipi, que és bombers, a Protecció Civil i Policia Local, sobretot, han de ser-hi sempre. I el que també és una cosa que crida molt l'atenció i agrada molt és la unitat canina, que agrada molt a tota la família, perquè fem una demostració de unitat canina, i és, la veritat és que és impressionant veure com treballen aquests animals i els seus amos, perquè als nens els agrada molt els animals i és una manera també d'acostar-los i tenir una proximitat amb la policia, amb els cossos de seguretat, no? Que sovint últimament doncs, estan com una mica, no? La policia és una mica dolenta, però no, perquè vegin que entre tots, els animals i les persones, doncs, al final acabem fent una tasca molt, molt important. De fet, vam tenir la unitat canina l'any passat a la Festa Major i va ser un èxit. Va ser un èxit per la gent. A la gent li va encantar que tinguéssim aquesta mesura de seguretat a les cues d'accés de les barraques. Va ser molt útil. I, bueno, i els nens i les famílies doncs, han de veure quina és la tasca que fan aquestes unitats.
1: Com d'important és justament la coordinació entre aquests serveis d'emergència que hem anat esmentant ara durant l'entrevista?
2: Bueno, clar, és vital. No? És vital. Aquests hem de dir que són uns cossos que quan treballen junts s'organitzen molt bé, perquè ells tenen les seves pròpies escales i quan van a un espai tothom sap qui mana i qui dona les ordres.
1: Aquí a Tordera com funciona, per exemple? O hi ha tot
2: això
1: arreu?
2: És a nivell general,
1: general vull dir,
2: en el mateix
1: protocol per tothom.
2: Exacte, no? En funció dels cossos de seguretat que hi ha, doncs el primer que dona les ordres, no? En un accident, per exemple, el que mana ja és el bomber, no? Que és el que va donant les ordres, el que va mirant des de amb la perspectiva i quines coses es poden fer en cada moment. I hi ha un protocol per totes aquestes actuacions. Lo important d'aquí és que a més de tenir aquests cossos, perquè la gent sàpiga què fa cadascú, és que en tenim d'altres que no hi participen tant, no? Com són els agents rurals o els vigilants del Montnegre, que fan altres tasques, però bueno, que també són igual d'important la seva feina, ja no tant en una situació vital com és un accident o un incendi o una actuació d'aquesta magnitud, com pot ser doncs, qualsevol altra petita cosa que pot resoldre també un cos d'aquests que participaran aquest dissabte.
1: I a més, ara hem parlat de drons prèviament, quin paper té la tecnologia, perquè cada vegada també sí, es va avançant en aquest aspecte, i la innovació, no?, dins de la feina d'aquests cossos de seguretat,
2: doncs
1: a Tordera
2: sí,
1: almenys, vull dir.
2: Sí, sí, cada cop estem treballant més amb la digitalització, és cap a on anem, vull dir, és el futur, tot i que costa, perquè com va tot tan ràpid, ens hem d'anar adaptant molt ràpid, ja a vida que te vas adaptant ja van sortint coses noves i sempre és molt difícil posar-te al dia, però sí, sí, cada cop doncs la tecnologia està més avançada i cada cop hem de treballar-hi més i bé, ens hem d'anar adaptant i també és una eina que ens ajuda a tots i que ens connecta més a tots els cossos de seguretat.
1: Aquesta diada, creus que arribarà algun moment que s'haurà de deixar de fer, però bàsicament perquè la població estarà conscienciada i entendrà la responsabilitat que té els cossos d'emergència?
2: No, jo crec que aquesta...
1: S'ha de seguir fent
2: aquesta diada, perquè més enllà de la conscienciació de la gent que hi és per conèixer, com he dit abans, no? Quina és la tasca i les funcions i els recursos tècnics i humans que hi ha a cada cos, i perquè és una tasca que fem de proximitat, no? Hi ha nens que tenen por dels uniformes o que els impressionen, i aquesta diada és una manera de crear aquesta proximitat, aquesta confiança del ciutadà amb el professional d'emergència o de seguretat, i sobretot que quan algú té un problema es pot adreçar i que són persones que t'atendran, i perquè és la seva feina i perquè és la seva vocació, no? I jo crec que és important que sempre es faci perquè no es perdi aquest vincle.
1: I parlaves de, justament d'aquests nens, i el qual, doncs, durant aquesta diada hi haurà uns premis d'educació, que hi havia un concurs, no?, de dibuix.
2: Exacte.
1: D'educació vial, no sé si ho...
2: Sí, durant, aquestes, durant aquest curs els nens de tercer de primària de totes les escoles han fet el curs d'educació de mobilitat segura, on el nostre agent de proximitat i formació va a les escoles i els explica als nens quina és la manera de moure's de manera segura, ja no només amb una bicicleta, amb un patinet, sinó també com a vianant, perquè no, sovint anem aquí cantant, saltant i jugant, i hem de saber, pues, que hem d'anar d'una manera correcta i que hem d'anar a vigilar el nostre voltant, i que quan volem travessar el carrer hem d'anar a buscar un pas de vianants i mirar cap a les dues bandes. Doncs durant aquest curs, com he dit, es fa aquest curs d'educació per la mobilitat segura, i a més aquest curs acaba amb la tela cluenda al circuit vial que vam estrenar fa un parell d'anys o tres allà a la Mollera, i durant aquesta setmana doncs fan allà la cluenda fent ús d'aquest circuit per posar en pràctica les coses que han après. I aquests nens han fet tots un dibuix d'aquesta experiència del curs, i aquest dissabte doncs fem un petit concurs i els donarem un trofeu als tres millors dibuixos.
1: Molt bé, fantàstic. Recordar que és dissabte, dia 23, a partir de quina hora comença?
2: A les 10 obrim portes. Bueno, t'explico una mica la programació. No l'hem dit. Mira,
1: vinga,
2: a les 10 obrirem portes, vale? Obrirem l'exposició. A les 11 hi haurà una exhibició d'unitats canines, que ja t'he dit que té molt d'èxit i agrada molt. I a les 12:45 hi haurà el lliurament de premis del curs aquest d'educació per la mobilitat segura, i a la 1 doncs finalitzarà l'acte. És un esdeveniment curt de 3 hores, perquè també és molt intens. Aquest any augmentem els números de vehicles, perquè sempre es fan moltes cues, per tant augmentant el número de vehicles evitem que hi hagi tantes cues, i res, que esperem a tothom que durant tot el matí doncs passi per allà i faci aquesta feina de proximitat amb els seus fills i ells mateixos, perquè recordo que l'any passat també hi havia gent adulta que s'emprovava els trajes de bombers.
1: És que fa gràcia, això.
2: I estàvem ben contents, fins i tot un senyor que deia que el seu somni era poder posar-se un traje de bomber algun dia, i estava molt content perquè ho va poder fer.
1: Segur que aquest any hi haurà algú que voldrà repetir
2: i
1: que té el mateix somni.
2: Allà hi serem.
1: Nàdia Cantero, regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i que vagi genial la dia del dissabte.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Som i seguim avançant. Moment de les efemèrides, el tal dia, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Com va tot?
3: Bé, anem fent un dimecres a l'uso, et diria, normal.
0: Molt
3: i fluent.
0: Un dimecres en què avui diverses persones segurament fan anys, i també famosos. Quins famosos hauríem de felicitar?
3: Doncs sí, mira, comencem amb els exporters de futbol, Iker Casillas i Peter Cech, que fan anys els dos avui. S'escau que són dos dels millors porters potser de la història d'aquest esport, i fan any un 20 de maig, així que felicitats de part de l'Ona Maresma a aquests dos porters. També tenim l'exciclista Chris Froome i l'actor Jack Gleeson, conegut pel seu paper de Joffrey Baratheon a Joc de Trons.
0: I és a l'aniversari d'algú més?
3: Sí, perdó, que he hagut de fer un esternut i m'he baixat el micro. I ja per acabar, és l'aniversari de Cher, la famosíssima cantant, que avui fa 80 anys, Emma.
0: Déu-n'hi-do, 80 anys ja ha fet la Cher. Què més? Avui és algun dia internacional que haguem de recordar?
3: Sí, sempre és algun dia internacional així estrany, i avui és el Dia Internacional de les Abelles, una data proclamada per l'ONU per generar consciència sobre la vital importància d'aquests animals pol·linitzadors.
0: Molt bé, doncs avui és el Dia Internacional de les Abelles, i explica'ns ara les efemèrides, el tal dia que va passar, doncs tal dia com avui, un 20 de maig d'altres anys.
3: Doncs ens anem cap a l'any 2019, que Google i les grans tecnologies dels Estats Units van tallar les cobertures a la companyia xinesa Huawei. La decisió es va produir després de la inclusió de la multinacional del país asiàtic en una llista negra comercial del govern nord-americà. Com a conseqüència, Huawei va perdre l'accés a les actualitzacions del sistema operatiu Android i a serveis com Google Play o Gmail en futurs dispositius. La mesura va afectar acords amb altres companyies tecnològiques i també va generar incertesa al mercat internacional dels telèfons intel·ligents.
0: I més coses que passaven tal dia com avui?
3: Bé, crec que hi ha un error al guió, perquè posa el 1016, però no, és el 2016, juraria, que va ser quan la cantant Ariana Grande llança el seu tercer àlbum anomenat Dangerous Woman. I és que l'àlbum mostra una Ariana més madura, amb un estil més sensual i influències del pop, el R&B i el house. Ariana va explicar que va canviar el títol perquè Dangerous Woman representava millor l'energia i confiança del projecte. L'àlbum va tenir molt d'èxit comercial i va consolidar la cantant com una de les grans estrelles del pop mundial, a més de diverses nominacions als Grammy Awards. La cançó més popular de l'àlbum és probablement l'anomenada Into You, considerada un dels millors hits pop de la dècada per molts crítics i fans. Així que
0: què tal?
3: Gemma,
0: sí.
3: No, deia que ara estava començant a sonar de fons i més tard l'escoltarem. Què em deies?
0: Sí. No, si t'agrada l'Ariana Grande.
3: Doncs t'he de dir que no em desagrada, eh? A més, és una cantant que em surt en molts TikToks, així com que fa moltes covers de cançons, que és com que canta cançons d'altres artistes, i la veritat és que et diria que és de les cantants amb millor veu. O sigui, ho trobo increïble com canta, ja que actualment hi ha molt en la música del... bueno, en la indústria del pop hi ha molt cantant que utilitza autotune, hi ha molta polèmica amb això, però ostres, l'Ariana Grande jo crec que és de les poques que dona la talla.
0: Sí, a mi de fet també m'agrada, no? D'aquest repertori d'artistes pop, Taylor Swift, no? Etcètera, Dua Lipa, Ariana Grande, doncs entra en aquesta línia d'artistes que fan aquest gènere musical. Així que, com bé tu comentes, Martí, anem a escoltar la cançó d'Into You d'Ariana Grande. Moltes gràcies i fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista d'aquesta setmana al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa Garcia com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades. Un dels punts destacats també a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls-SOM. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan tancats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb el partit, amb l'altre partit, en el que resta de legislatura o en la pròxima. Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les pròximes eleccions, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també ha aprofitat per mostrar el seu suport a la pagesia local, entre altres qüestions.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, us comento que avui ens situem en un 20 de maig, però del 1983, és a dir, fa 42 anys, al municipi veí de Tordera. El diari El Punt, amb aquella data, es feia ressò d'un dels seus articles d'un cert malestar que hi havia a la població per la construcció i propera inauguració del castell medieval que hi ha tot just a l'entrada del municipi. El nou consistori no estava totalment d'acord amb aquesta construcció, atès que, segons el batlle Jaume Romaguera, per ètica, la Generalitat no havia d'haver donat permís, ja que no havien tingut en compte el pla general en què es troba, de fet, en procés de realització, deia, i que contempla la zona com agrícola, no urbanitzable. El castell és dels tipus dels que hi havia a Benidorm, per exemple, i Mallorca, on es volia realitzar, i de fet així va ser, adreçat als turistes, torneigs medievals duts a terme per especialistes amb personatges de pel·lícula com els comtes de la Vall Tordera i amb sopars temàtics de l'època amb grans sales i amb una capacitat aproximada de 1.400 persones, tot com a iniciativa particular. L'edifici, que ja era a punt d'inaugurar-se, doncs tenia una veritable forma de castell i es troba a l'entrada de Tordera. De fet, encara es pot veure al costat mateix de la carretera Nacional 2, i les llicències d'obres anaven a càrrec de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, sense que l'Ajuntament tingués res a veure ni abans ni llavors. Davant aquest fet, l'alcalde de la població, llavors seguia explicant al diari, deia així: creiem que tot el que pugui donar feina a Tordera està bé, però crec que és un permís que no s'havia d'haver donat, ja que creiem que no és el lloc més adequat. Eren les seves declaracions. Tot i això, la població de Tordera, com dèiem, es va convertir en pionera d'una activitat turística a la comarca, la dels espectacles medievals. Gemma.
3: Molt bé, doncs aquests fets els recollia la premsa un 20 de maig del 1983 a Tordera, en aquest cas. Jordi, gràcies. Fins ara.
4: Gràcies.

0: I ens quedem ara a Palafolls amb una proposta per aquest dissabte. Proposta, de fet, de caire esportiu. Jordi, endavant.
1: Una d'aquelles activitats que sempre més o menys per aquestes dates arriben al nostre municipi, que ja tenim marcades a l'agenda, és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions, La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls, ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas avui per parlar del Cuida't. Una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots els nivells al nostre municipi, no?
2: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació, per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs a quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir amb la pràctica esportiva.
1: De fet, és una proposta que, com dèiem, ja fa anys que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita, sí, doncs, per intentar doncs dissenyar un programa on jo crec que per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després si vols en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, del bàsquet i dels esports més habituals al nostre municipi també.
2: Sí, l'any passat també vam fer-ho amb el Newcom, que és aquesta mena de vòlei adaptat, i una mica pel que comentava abans, no? És perquè els esports típics o clàssics, no? Com el futbol, el bàsquet, etc. La franja d'edat de les persones que hi participen és molt limitada, no? Estem parant ja, podria partir dels 50, el tema del futbol ja es comença, no? Veteranos que de tant en tant peta algun genoll o peta algun lligament, llavors la idea, van sortint nous esports o noves adaptacions, no? Farem a la pista del Palauet el pickleball de 10 a 2, que és una... L'any passat vam fer futbol. Aquest any el que farem serà esports de raqueta, i llavors és doncs aquest esport de raqueta adaptat a que tothom pugui fer-ho, encara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc, amb tota la socialització que això suposa també.
1: Ara que hem començat a parlar del pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
2: Sí. No? Tot està al mateix espai, perquè hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats, després hi ha la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
1: La zona A, que és la pista exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
2: Correcte.
1: Per totes les edats?
2: Per totes les edats, o sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles, vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no? Aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer doncs un tennis o pàdel, que són més intensos.
1: Fa falta alguna inscripció prèvia, no? O directament durant el matí acostar-nos i escolta, prova sort.
2: Exacte, sí, a veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut mai hem necessitat haver de fer preinscripcions, ni haver de fer control d'aforament, ni res. La gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no? Que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent, per tant vull dir, és lliure i que pugui tant qui vulgui.
1: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Ax. Aquí sí que poder pensar més amb els més menuts i un espai també per ells.
2: Sí, allà, bueno, hi ha la ludoteca que cada any la fem, aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0 a 5 anys, sempre posant monitors, etc, en zones d'ombra i tal, i després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns cars, bueno, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà doncs, gaudint del matí, et dic que també amb els monitors i també doncs, una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era algú de l'Àcer o no sé què, llavors doncs, ells anaven dinamitzant amb els grupets i pues, el mateix serà aquest any.
1: Important el servei de monitoratge, clar. Per tant els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però sí. En aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també ho podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa, sí. Parlant de sessió de cars, ara estic llegint també un basket challenge, que sí. Serà tot un repte, inflables també com comentaves, sí. D'anys anteriors, poder, en aquest cas, ja parlem poder més d'adolescents o una, sí, sí. Una miqueta més avançada.
2: Aquí ja estem una primària avançada i primer i segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, tots es van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt una mica de joc que...
1: A priori ordenem-ho, no? Sí, després se'ns pot descontrolar una miqueta, en el bon sentit de la paraula, però sí que és veritat que aniria destinat una miqueta per aquí. Tenim la zona C, sí. Que en aquest cas són les activitats, jo diria, com més dirigides, l'heu sí. Anomenat benestar i moviment, serà sí. A la zona de la gespa, davant del casal sí. D'avis, fem una mena de triangle, o sí. Trobem una miqueta tot a la mateixa zona, amb diferents propostes que sí que en aquestes tenen un horari en concret.
2: Sí, Marta. Perquè, clar, la classe dirigida, evidentment, hi ha una monitora que et farà primer la masterclass de Zumba per totes les famílies, que convido de la boca, vingui tothom amb els nens, les nenes, els nebots, els nets, a ballar, perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no? Quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etcètera. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
1: Mm-hmm. I després, Mindfulness Movement Woman.
2: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta... Nosaltres sempre havíem fet el barre, que també tenia molt d'èxit perquè és, també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat i ara un clàssic no podia, mm-hmm. I doncs hem fet aquesta altra activitat que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos i en aquests moments també, no? De reflexió, a vegades quan feia ioga me recordo una cosa que m'agradava molt, que em deien, no? Un cop has fet aquesta activitat, frena, pensa què has fet, no? Intenta gaudir d'aquest moment també post-entreno, que també és molt gratificant.
1: Ara escoltant-te, també em dóna la sensació, i vaja, amb l'experiència dels últims cuidats, també, que el que es busca també és la convivència, en aquest sentit, no? El fet de fer-ho per totes les edats, fer-ho de forma divertida, més lúdica, fugint una miqueta del que normalment es practica, també cada cap de setmana o durant la setmana al nostre municipi. Per tant, aquest sentit de convivència i d'activitats per totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
2: I tant, és que és molt important que siguem conscients que el fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes, no, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també és implicar gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica, com en l'activitat de relaxació, d'estirament, també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui se'n vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs, però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer, però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom, i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
1: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, sí. Per no tocar directament al terra i per la comoditat, no?
2: Sí, de l'exercici. Sí. Bé, totes aquestes activitats normalment sempre necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
1: Sí, és sí. Obvi, en aquest cas, cal que l'usuari ho sí. Porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això, sí. El que fareu és servir un esmorzar comunitari, que començarà a partir d'un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys sí. Pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
2: A la que comencem a muntar tota l'activitat, nosaltres cada any ho fem, això, eh? Tenim sempre, fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar, bueno, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs, escut, i aquest any doncs, farem un esmorzar pel matí, que, bueno, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un piscolabis i refrescar-se.
1: Quina és l'experiència? O sigui, què entreieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que com deia, ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant, sí, a Palafolls.
2: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals pues, jo em porto la regidoria, no? Com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no? Sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part doncs, d'organització, no? Però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no? Per tant, per mi és un dia molt intens. No fa res, sí que fas molt, ja veus això, no? Pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no? I veus, pues, te'n recordes aquell nen que quina risa, no sé què. L'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat, que això no ho sabia. Tot això genera un dia meravellós. Mm-hmm. Durant el moment jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateixes que això funcioni, que vingui gent a la mà, que vingui gent allà, que la senyora que no té l'esterilla posa a veure com... Tot aquest dia és una mica complicat, però les tres edicions que jo porto, l'anterior i aquesta que serà la cinquena, jo crec que seran un èxit perquè sempre ho han sigut i això és també gràcies a la gent que ve, clar.
1: Sobretot compta amb l'aigua, que segons meteorologia el cap de setmana sembla que picarà una miqueta el sol, sí. Per tant, ens posa contents perquè tindrem bon temps, no haurem de patir per les pluges, però compta també, farem esport, per tant, l'hidratació també
2: exacte,
1: és important.
2: També,
1: és un
2: també,
1: nou consell.
2: I en tenim, vull dir que aigües també... Molt bé, en el punt.
1: Ho teniu tot preparat, doncs tot. Marta Alabart, gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova jornada del Cuida't Palafolls, que es farà dissabte al matí, com dèiem, en aquesta anella que complen la pista exterior del Palauet, la mateixa gespa del Gasal d'Avis i la plaça de les Valls d'Ax.
2: Correcte.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, Marta.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Avui parlem amb en Xema García, barber de Premià de Mar i Premià de Dalt, que acaba de guanyar a Madrid el primer premi del concurs Next Level Barber Battle, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a l'estat. Coneixem la seva trajectòria i també descobrim algunes curiositats del món de la barberia. Xema, benvingut a Premià Mèdia.
3: Muchas gracias.
0: Abans de res, enhorabona per aquest premi. Què significa per tu guanyar un premi tan important?
3: Bueno, per a mi... Ganar este premio significa, al final es un poco el poder satisfacer a mis clientes, el poder hacerles ver a mis clientes que están en un sitio que siempre estamos en movimiento, siempre estamos... Pero aparte de este concurso, a mí me hace ilusión porque es un concurso en el que llevo como 5 años intentando concursar y por circunstancias nunca había podido.
0: Què vas haver de fer exactament durant el concurs? Què és el que et demanaven?
3: Vale, pues en esta categoría, por esto es por lo que me hacía ilusión, era una categoría en la que nosotros no llevábamos nada preparado, no teníamos modelo, y nos encontrábamos con un modelo en el cual iba encapuchado, y en el momento de concursar, pues con lo que te encontrabas tenías que crear lo mejor o lo que más se adaptase a este modelo y lo que un poco también él nos pedía. Por eso me hacía ilusión, porque era en plan, si nos ponemos a prueba siempre cuando hacemos una competición, esta nos pone, si cabe, más a prueba.
0: Clar, perquè no hi havia res pactat, era totalment lliure el pentinat que podies fer.
3: Sí. Exactamente, sí, era libre y bueno, un poco también llegando a un acuerdo con el modelo en este caso.
0: Clar, i el model que et va tocar en aquest cas com era? Portava el cabell llarg, curt o una mica descriure'ns com qui et va tocar?
3: Bueno, tenía un cabello medio corto y bueno, pues él me enseñó una imagen de lo que él más o menos quería y bueno, pues yo adaptándome a lo que él tenía y lo que queríamos conseguir, pues hicimos un trabajo que bueno, no solo nos gustó a nosotros, sino que también al jurado.
0: I que va, doncs, mereixer aquest premi. Xema, avui també volem saber quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la barberia.
3: Pues yo lo descubrí como hace 18 años, 18, 19 años, y lo descubrí por casualidad, aunque lo descubrí gracias a un tío que tengo, que es barbero, bueno, que tenía, que es barbero, y él fue el que, bueno, pues me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacerte barbero? Y bueno, mira, al final yo siempre digo que no es mal que por bien no venga. Tuve un problema de pulmón, y este problema de pulmón fue el que me hizo probar en la peluquería, porque yo hice peluquería al principio, y descubrí el oficio que realmente me gusta.
0: ¿Quiénes son las tendencias que más te demandan actualmente a los clientes?
3: Bueno, las tendencias sí que es cierto que van cambiando un poco, y quizás vienen un poco pelos, cabellos un poco más largos, medidas medias, un poco el pelo abierto un poco en el flequillo. Pero la verdad es que los estilos de barbería cada vez son más amplios, y eso también lo hace más divertido.
0: Encara hi ha persones que et porten una foto d'un famós o d'un futbolista perquè puguis copiar el pentinat i fer-li al client?
3: Sí, eso siempre está, pero sí que es cierto que la tendencia, creo, y estoy orgulloso de decirlo, que cada vez la marca más la barbería. O sea, antes sí que venían con una foto de, ostras, quiero el corte de este futbolista. Pero ahora, incluso gente reconocida en el deporte y tal, nos vienen pidiéndonos consejos a nosotros, porque es verdad que la barbería está marcando mucho más la tendencia que antes.
0: ¿Hay algún tall de cabell d'home que no passi mai de moda, que sempre sigui, doncs, un encert?
3: Pues mira, yo diría que el degradado. Sí que es cierto que en redes sociales escucho últimamente que el degradado ha muerto, o el degradado va a morir, pero creo que es un corte que nunca va a pasar de moda, porque el cabello corto es el cabello que define, digamos, al hombre, y el degradado es lo que lo hace, lo que le da esa personalidad.
0: ¿Quan es triga, més o menys, de mitjana, a fer un tall de senyor?
3: Bueno, tengo gente que viene cada semana y gente que viene cada 6 meses, pero lo normal son 3 semanas, un mes, es lo normal.
0: I durant el tall, quanta estona pots trigar, doncs, a acabar el pentinat?
3: Bueno, normalmente es una media hora o 30 minutos, 45, depende de si se tienen que hacer también la barba o tal, entre media hora, 45, una hora.
0: També volem saber què és més complicat, un degradat ben treballat, perfecte, podríem dir, o una barba ben definida.
3: Es que esto, claro, esto depende del tipo de pelo que nos encontremos y depende del tipo de barba que nos encontremos, porque claro, hay barbas difíciles de trabajar, pero por lo general siempre lleva más tiempo el corte de pelo que la barba. Aunque ya te digo, hay cortes de pelo que se nos complican y barbas que nos lo ponen difícil.
0: Sabem que el món del cabell té, doncs, moltes possibilitats. Hi ha gent que té el cabell arrissat, gent que té el cabell llis. Per exemple, una persona que té el cabell arrissat i que no el vulgui portar rapat, quin producte li pots recomanar perquè es pugui pentinar a casa?
3: Bueno, al final, dependiendo del tipo de cabello, pues hay mucha variedad de productos. Y yo normalmente cuando hay un pelo...

0: Cavalo.
1: Doncs bé, de seguida intentem recuperar la connexió amb en Xema Barber de Premià de Mar, que ha guanyat recentment un premi a Madrid en aquest concurs de barbers. Anem a recordar doncs ara la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer, a veure si el tenim disponible. Sergi? O qui tinguem per aquí? A veure... Intentem recuperar la connexió amb els companys perquè...
2: Estic.
1: Mital, és que crec que hem perdut la connexió amb tots. Crec que
2: sí,
1: hi ha hagut un problema tècnic i no ens sentíem cap, de nosaltres.
2: Correcte.
1: Doncs bé, de seguida recuperem l'entrevista, però vaja, Sergi, aprofitem que et tenim per aquí a la vora per fer aquest recordatori de la pregunta del dia.
2: Sí, vinga, mira, recuperem la pregunta que avui preguntàvem si aniríeu sols o soles a un restaurant respecte a el que hem comentat abans del tuit curiós que comentàvem del periodista David Balaguer, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, i no, em faria cosa, i la gent, bueno, ja ha estat responent a les nostres xarxes.
1: I què ens han dit?
2: Doncs mira, de moment guanya amb un 66% el sí, no tindria cap problema, cosa que em sorprèn, et diria jo, perquè jo sí que personalment em faria bastanta cosa.
1: Clar, és el que has comentat abans, que feia, doncs, feies aquesta reflexió que havies vist a xarxes de que potser esmorzar no fa tanta cosa, no fa tanta vergonya, però sí que anar a dinar o anar a sopar segons quin lloc et pots sentir més jutjat i més exposat.
2: Sí, bueno, al final almenys parlo per mi que sóc una persona que m'agrada molt fer coses sol, però en la intimitat, o sigui, llegir, no? Fer cosetes a casa, no anar doncs a llocs públics, perquè sí que sento una mica de vergonya. No sé si és el teu cas, Gemma.
1: Sí, totalment, no, de fet potser anar a esmorzar anar a fer un cafè al matí o a mig matí sí que vaig sola, no? Però anar a dinar i anar a sopar, a no ser que sigui per forces majors, allò que estàs en un viatge i estàs sol, o no sé, a l'aeroport i has de dinar, però no he anat per plaer sola amb mi mateixa a sopar, per exemple, mai.
2: Jo vull provar-ho del cine, perquè diuen que bueno, pot ser interessant, no? Al final és com anar al museu.
1: Sí, però mira, el cine m'ha sorprès que es digui que sembla estrany, no?, anar al cinema sol. Jo conec molta gent que va sola, al cinema.
2: Jo no massa. Els museus sí, bueno. Jo sí.
3: Hola.
1: Sí. Hola, hola.
3: Intervinc només per dir que lo de la Gemma té raó. O sigui, hi ha molta gent que va al cinema i que és com diuen, mira, la primera vegada sempre sorprèn, no? Tens aquesta por, però una vegada hi vas sol, ja està, ja t'acostumes a tot anar sol. O sigui que no és una cosa, és com perdre la por a no sé, a nedar o a fer alguna cosa així raro, no?
1: I al final, com tothom està veient la pel·lícula, crec que la gent no està pendent de si estàs acompanyat o no. Sí, crec que anar al cinema sol és una de les activitats que, si et fa precisament cosa anar sol als llocs, comença per anar al cinema sol.
2: Bueno, i al final anar a sopar passa el mateix, no? A la que hi vas una vegada, segurament veus que no hi ha per tant, però sí que amb el tema del sopar passa més, jo crec, per les mirades, no?, de les altres taules.
1: Clar, i perquè molta gent comenta les taules al voltant, eh? O sigui, exacte. Fins i tot hi ha gent que juga doncs, a endevinar quant de temps fa que es coneixen aquestes dues persones, o deuen estar en una primera cita o no. Clar, i veus una persona sola i bé, a vegades és tema de conversa.
3: Ostres, però mira, jo crec que ha de ser l'excepció, perquè jo quan vaig a sopar amb els amics no m'hi fixo en la resta de les taules, o sigui, estic molt més pendent del meu ambient, del meu entorn, que no de les altres taules. Però jo crec que, o sigui, jo crec que per sopar tenim més por, perquè jo crec que el fet d'anar a sopar es concebeix com un acte més social, no? Llavors, clar. Si vas a sortir fora, és com anar-te a una discoteca sol o anar-te...
1: Ui, sí,
3: no sé.
1: Això sí que no ho faríem.
3: És un acte social que, per tant, és com, no sé...
2: Però ho fa gent, també, era, de la discoteca.
1: Sí, també.
2: Sí. Mira que jo no surto, però companys, amics meus que surten...
1: Hem de deixar el debat aquí. Nosaltres tornem de seguida. Gràcies a tots. Fins ara. Merci.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local. Nueva York.

0: La xarxa de comunicació local.
1: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
2: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
3: Bé, estic millor que ahir, pitjor que demà.
2: Bueno, intentarem fer el que puguem.
3: Sí, sí.
2: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
3: Sí.
2: Parla'm una mica d'aquests dos,
3: mira,
2: d'aquestes obres.
3: És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar molt xunguito.
2: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros he pensat, això no és una cançó de Los Chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno que quiero vivir.
3: Sí.
2: Aquest és vivir, l'altre és morir.
3: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal,
2: sí,
3: sinó el linaje femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins del món aquest,
2: sí,
3: d'artístic,
2: sí,
3: i de més.
2: Bueno, com podràs comprovar, ja que me veus i has parlat,
3: sí,
2: de skincare i aquestes coses, jo no,
3: sí,
2: hi entenc massa, malauradament.
3: Sí.
2: M'intentaré fer el que puguem.
3: Sí, va. Bueno, skincare és, bueno, tots aquests,
2: sí, sí, això sí,
3: no,
2: que es posen a la cara,
3: les cremes,
2: exacte,
3: no,
2: exacte,
3: els seus rituals,
2: sí,
3: no, els tractaments aquests que et fas a casa i així.
2: Correcte,
3: val?
2: Sí, sí.
3: El Botox és aquestes injeccions, no? Que
2: aquí cuidado.
3: A partir de la bactèria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
2: Sí,
3: dame,
2: sí,
3: veneno,
2: dame veneno,
3: és el teu aquest. I, no, que et relaxa el muscle i llavors doncs fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno.
2: Bueno, però refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general? Perquè,
3: jo,
2: clar,
3: sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
2: Bueno, no? I t'ho anava a comentar, el tema de les influencers, que afecten,
3: clar,
2: molt el tema de...
3: I dels filtres,
2: de maquillatge,
3: que ja no saps...
2: No?
3: Que és maquillatge i que és un filtre, no?
2: Posat, sí, bueno,
3: per la mateixa,
2: dia,
3: clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials, amb arsènic o amb plom, i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no? Més com de nina, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa, però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no?
2: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa,
3: sí,
2: és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII,
3: clar,
2: parlem de... Bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diré que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
3: Belga o holandès?
2: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs,

0: més...
1: Sí, superior a...
0: Un obès, sí, no? Podríem sí, dir, que és la sí, forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè clar, es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors, clar, tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa i clar, no va massa allunyar d'aquest segle.
1: No, és clar, és que curiós, suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no? Uh-huh. I de les necessitats i de les aspiracions, no? Que provoca la societat de, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, uh-huh, és així, no? És com el romanticisme, no? Que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no? Poc vital, uh-huh, no? Perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és bueno, així.
0: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general,
1: sí,
0: viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
1: sí,
0: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la
1: sí,
0: que és.
1: No? Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? Mm. No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
0: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
1: També, sí.
0: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
1: Sí, el ser sempre desitjable, no? Mm. Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
0: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé,
1: sí,
0: no amb bé, amb
1: sí,
0: bé baixa,
1: guapa, sí,
0: guapa, per ella mateixa o per als altres?
1: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
0: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
1: Sí, sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, uh-huh, és que estan com relacionats, uh-huh, més o menys, un professor de filosofia que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
0: vale,
1: val? Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta de perdre qualsevol, aquesta por de perdre qualsevol cosa, no? D'acte, activitat i de més,
0: el
1: que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot, has d'estar sempre vivint al límit, no?
0: Uh-huh.
1: I en canvi el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
0: M'és igual perdre-m'ho, no?
1: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant doncs, d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que per una banda ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal, i per una altra banda també aquesta, i això provoca molta ansietat i, uh-huh, i molta preocupació i de més, i també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
0: correcte,
1: què passa amb els viatges? Doncs pues que ho vols fer-ho tot.
0: I tant.
1: Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final
0: no et dona,
1: és com una mena de tortura màxima,
0: sí.
1: I en lloc de gaudir i estar bé,
0: vas a saco.
1: És una carrera.
0: Sí, correcte.
1: I llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem?
0: Mm.
1: O sempre estem atrapats doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
0: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
1: sí,
0: i no va passar res.
1: No va passar res.
0: Al final no ho pots fer tot, i si no, ja hi tornaràs.
1: No
0: més
1: es
0: endavant.
1: Veurà del lloc, clar.
0: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda,
1: sí,
0: entendre. Quan
1: bueno,
0: has dit que era filòsof, ja...
1: Sí. Però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners, no? És un tema, doncs, de gastar, gastar, gastar, consumir sempre, no perdre res perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas, no ets ningú, vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho tot, has de prendre decisions sempre.
0: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones, de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, no fer res.
1: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? Uh-huh. O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors on sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
0: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
1: més... perquè era com una cosa molt pràctica abans, també, no?
0: L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara no. ens ho posem més en quant a filosòficament parlant.
1: Sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també, no?
0: Bueno,
1: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
0: Sí,
1: no?
0: D'una què?
1: D'una pastanaga.
0: D'una pastanaga?
1: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
0: Vale. No,
1: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí, no? I a vegades és tot el contrari, no?
0: Sí,
1: mira, jo prefereixo viure tranquil i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
0: bueno,
1: en
0: per això estan, no? També et dic que... A veure.
1: Sí, però quan ja et deixes portar tant...
0: Ja, sí.
1: És allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
0: Sí.
1: Saps allò?
0: I el Japó és el contrari.
1: Gastar, gastar, gastar, sempre gastar. I llavors doncs, això dona molt que pensar també, perquè llavors... No? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem a una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
0: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
1: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no? Retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
0: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
1: Gràcies, sí, sí, no, estic aquí amb la teva escabernosa.
0: I aquesta. Fins la setmana següent.
1: Vale.
2: I avui acabarem el programa parlant d'un projecte cinematogràfic que s'està rodant al castell de Santa Florentina, Canet de Mar. Es tracta d'Il caso Vitruvio, una trilogia de misteri i intriga que vol convertir aquest emblemàtic espai en un dels grans escenaris de la producció.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos. Cada vez que aparece, alguien desaparece. El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
2: Emocionant, inquietant, El caso Vitruvio. Què és? Us ho expliquem de seguida. És una trilogia sobre la mancança humana. A través d'una moneda marcada amb una creu, tres actes retraten la piràmide del caso Vitruvio. Un rodamón i la supervivència, una família i la pertinença, i un empresari i l'autorealització. Cada història culmina en una mort accidental, natural, premeditada, una mort que tanca un cercle on els diners substitueixen a Déu i l'atzar es converteix en fe. Filmada amb un llenguatge on el pla seqüència i el muntatge tenen un valor simbòlic, la pel·lícula construeix un retrat social i espiritual del segle XXI. El caso Vitruvio ens parla de valor, de soledat i també de la necessitat que ens uneix a tots. Avui amb nosaltres volem conèixer més detalls d'aquest projecte que ha provocat que les productores Common Film i Black Zinc s'uneixin per iniciar aquesta nova coproducció cinematogràfica. Una proposta que rodarà entre Barcelona, Badalona i, atenció, al castell de Santa Florentina de Canet. Per parlar-ne tenim els estudis el Jordi Mendive, ell és director, productor i guionista, el trobem en la creació i direcció d'aquesta proposta, i també Ernest Vila, que és realitzador, director de Common Film i, a més, és calellenc. Per tant, fantàstic tenir-vos aquí. Benvinguts.
4: Gràcies.
2: Què tal? Com estem?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Un plaer, a més, quan hi ha projectes amb aquesta il·lusió que hi ha darrere i que veiem a la vostra mirada, volem compartir-ho i volem, evidentment, preguntar-vos a l'inici, com sorgeix l'idea d'una proposta com aquesta?
5: Bueno, aquí potser tinc una mica més a dir. La idea original era un curtmetratge. Una idea que se'ns va acudir a mi i a uns amics farà cosa de 4-5 anys i bàsicament sorgeix de dir, vale, com podem fer algo molt xulo però també molt econòmic i que estigui doncs relacionat amb l'actualitat, no? I bueno, volíem explicar la història d'una moneda que passava de mà en mà i jugar amb el pla seqüència, no? Amb aquesta idea de mantenir l'atenció tot el film. I després de conèixer l'Ernest, i aquest projecte estava estancat des de feia molt temps perquè doncs tampoc teníem opció de fer un curt d'aquesta magnitud, ens hem conèixer per un altre projecte, The High Club.
4: Correcte.
5: I em dius, ostres, algun dia hauríem de fer una pel·lícula, hauríem de fer un projecte de ficció. Li vaig parlar d'aquesta idea i em va dir, però la podries convertir en un llarg? I vaig dir, doncs ho puc intentar. I bueno, ens vam posar a escriure i vam convertir aquella idea de la moneda en una pel·lícula en tres actes, que ara doncs, bueno, ha acabat agafant vida pròpia i ja no es pot parar això.
2: De fet, l'Ernest sempre diu que la seva productora ho poden fer gairebé tot.
4: Quasi tot. Jo crec que amb una miqueta de ganes i contactes adequats es pot fer tot. Sí.
2: Una proposta, per tant, que sorgeix. Com és la primera conversa que teniu al voltant d'aquesta idea? És a dir, tu, Ernest, com reps aquesta proposta que et fa el Jordi?
4: Clar, amb en Jordi ja fa, com ha explicat, ja fa temps que ens coneixem i aquesta pel·li, clar, ja... M'ho vas comentar ja fa mesos que es deia Maslow, que hi havia... Sí, a mi em va impactar, em va interessar i em va... O sigui, la idea és brutal, el guió és una passada, em va passar el guió per llegir-lo i en seguida vam dir, això s'ha de fer, s'ha de realitzar. I jo crec que no hi va haver, o sigui, no hi va haver cap dubte des de l'inici de que això ho tiraríem endavant.
2: Fantàstic, eh? I com és el fet de tenir aquesta primera conversa i començar a dir, bueno, comencem a treballar? És a dir, com ens ajuntem tots plegats per tirar això endavant i fer-ho una realitat?
5: Bueno, primer apareix el mític gran problema, no?, que és els diners. I des d'allà, doncs, diem, bueno, a veure, quan és el mínim que ens fa falta per poder fer realitat aquesta pel·lícula, veiem doncs el que podem aportar des de Black Zinc, des de Common, i apareixen doncs altres figures d'inversors, de persones que volen col·laborar. Arrel també d'aquest primer projecte que vaig dirigir fa un parell d'anys, que era de The High Club, doncs persones que van venir a l'estrena, que van veure com havia quedat, van voler dir, doncs mira, jo vull ajudar-te a fer la teva primera pel·lícula, i van col·laborar econòmicament. Han hagut problemes de tot tipus, inversors que s'han tirat enrere a l'últim moment, marques que també han fet bomba de fum.
4: Correcte.
5: Però bueno, hem seguit picant pedra, hem seguit aixecant pedres i al final doncs apretant-nos tots els cinturons i bueno, des d'aquí també un agraïment molt gran a tot l'equip, tant tècnic com artístic, perquè tenim actors de renom com seria l'Octavi Pujades o el Marcos Franz, que tenen un caché alt i sobretot doncs perquè estan entusiasmats amb aquest projecte, han baixat molt els seus cachés, s'han ajustat al pressupost del projecte i gràcies a això hem pogut fer-ho realitat també.
2: I com decidiu en quins espais s'ubicarà tota aquesta gravació d'aquest projecte i per què Canet? Això és una pregunta que us hem de fer. I per què el castell de Santa Florentina?
4: Doncs el Castell de Santa Florentina, a veure, jo el conec des de fa bastant de temps i hem fet coses. De fet, fa un anyet vam fer el curtmetratge de l'Espot del Maresme Film Festival. I estàvem parlant de necessitem un castell, busquem un castell. De fet, en teníem un inicialment que la cosa no va funcionar del tot i, ostres, jo, maresmenc, que conec bé el castell, vaig proposar per què no el castell de Santa Florentina.
5: De fet, va ser curiós perquè se'ns va caure el castell que teníem original, se'ns va caure. Nosaltres diem aquest concepte, no? Però no es va caure el castell, tranquil.
2: No, es va desentendre, del que havia dit abans, no?
5: Sí. Vam fer una llista des de la productora, vam a buscar castells, vam fer una llista de 10 castells i els hi vam passar a l'Ernest i al Marc i el segon o el tercer de la llista era Santa Florentina i ens diuen, ostres, que nosaltres tenim accés tenim el contacte, podem parlar amb ells.
4: Sí.
5: I bueno, va ser gràcies a Common això, perquè...
4: De fet, agrair també a la gent de Santa Florentina perquè ens ho han posat molt fàcil. Sí. Són maquíssims i des d'aquí volem fer un agraïment, és que és un lloc espectacular.
2: Totalment,
4: és brutal.
2: Evidentment la gent ara es pregunta quan, com serà això, quan estareu al castell rodant, com serà tot això?
4: Podem dir dates o què?
5: Sí. El castell estarem el dia 1 i 2 de juny. Sisplau, no us passeu per allà perquè ens fotreu el rodatge.
4: millor no.
5: Però sí, estarem un parell de dies en el castell. I és on passa bàsicament el gran acte de la pel·lícula, per dir-ho així, no? És l'acte 2, és una família que es reuneix per celebrar els 100 anys de la besàvia. I doncs tenen un dinar familiar que acaba de formes ben curioses.
4: Sí. És un rodatge, o sigui, hi ha molt de pla seqüència i tècnicament és una bona aliada gravar allà en un lloc on haurem de jugar també molt bé amb la llum, amb tota la maquinària. Vull dir, és complex i és un repte que crec que el tenim ja bastant controlat. Hem estat ja diversos dies fent proves i pot ser molt guapo.
2: De fet, abans el Jordi ens explicava una mica a actors que trobem en aquesta proposta, però si us sembla, endinsem-nos una mica, expliqueu-nos una mica quin és el repertori que hi trobarem i sobretot també el que dèiem abans, no? Aquestes grans persones que hi ha darrere la càmera, tot aquest equip que porteu i que sense ells no seria possible tampoc.
5: Correcte. Bueno, com heu pogut escoltar també en el teaser aquest, tenim una de les millors veus, jo crec, de Catalunya o inclús de la península, que és Albert Peñarroyo.
4: Gran.
5: Que bueno, ens ha posat la veu tant a la pel·lícula com a narrador, com també tot el que és la promoció i de més. I, ostres, escoltar aquesta deu dir El Caso Vitruvio, ja en cines, és
2: espectacular,
5: bestial.
2: Sí.
5: Però, bueno, tenim gent molt xula, bueno, puc començar a dir noms, no? Així...
4: Sí, jo crec que els més principals els podem dir, no?
5: Sí, tindríem, sí. Bueno, com deia l'Octavi Pujades, tenim el Marcos Franz, tenim
4: l'Augusta
5: Zenic, tenim el Juanjo Pardo.
4: Grande.
5: Tenim a la Clàudia Font.
4: Correcte.
5: I després tenim actors no tan coneguts com el Ferran de Vic, a la Clàudia Bocci. Tenim gent xula, també tenim nous talents. Jo sempre dic una cosa que m'agrada molt, no? Que és quan tu li dones a una persona l'oportunitat de fer alguna cosa, normalment doncs ho farà bé, no? Però si és una persona que normalment no li donen l'oportunitat de fer coses, ho farà encara millor. Si tu saps fer alguna cosa i et diuen fes-ho, tu faràs el que saps fer. Però si s'has acostumat a que et diguin fes alguna cosa que saps fer, doncs al final fas el que saps. Però si normalment no et donen aquesta oportunitat, quan te la donen, dones el 200, el 300 o el 400%. I en aquest cas el que he intentat, no, i el que estem també fent amb aquest projecte, és donar-li oportunitats a persones que normalment no els hi donen, no? L'operador de la pel·lícula, el que portarà la càmera, és un noi que no ha operat una pel·lícula mai a la seva vida. Jo el conec des de fa 6 anys, es diu Dani Guinot. I és un crac, és un geni operant la càmera, però mai li han donat l'oportunitat d'operar una càmera en una pel·lícula. I ara està donant-ho tot, està demostrant el que sap fer i això també es veu reflexat, no, en el resultat, i com amb ell, doncs actors també més petits o equip tècnic, i això s'agraeix molt.
2: Totalment, i s'agraeix aquest potencial que teniu també vosaltres, que ja teniu projectes a les esquenes, però que teniu molt futur per davant, i de ben segur, com deia abans l'Ernest, seguirem parlant i segurament els vostres noms seguiran ressonant, i aquí ja us diem que us tornarem a convidar per a que ens expliqueu tota l'experiència i perquè puguem parlar dels premis futurs i dels festivals i de tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies,
5: moltes
2: un plaer.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Hay algo que no encaja entre millones de monedas. Hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes. En distintas ciudades, en distintos momentos.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui dimecres i tornem demà amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

L'any 1435, Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes de la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a l'Acord de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Sí,
0: no tindrà pèrdua. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026.
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt, seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi, que ens va explicar l'Alberto el programa 479, però un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o el ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya o no?
0: Mira càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca o no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que ho recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i ho recomano moltíssim, la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no? Que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc., i ja anirem veient.
1: Molt bé, doncs com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que per tant és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents,
0: no teniu
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi, sí, camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes, ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de perquè...
0: no, no, farem. No, no el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat.
0: O sigui, avui... sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí, jo un
0: no
1: rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement.
1: Vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Clar. La situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya del fons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presoneren els genovesos, apa, demanen un rescat, tornen a casa, abandonen les seves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, i fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé. Es pot llegir amb eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Ui, quin eco.
1: Oh.
0: Uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, serà tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale, que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius... Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte, de fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès, eh? S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final, però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV i la República de Gènova, sí, que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà a optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, el 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pululant per Nàpols, i realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, era així com l'heroi del poble, però era francès, però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger. Però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos, i sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins, La banca de Florència li donava suport, i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises a la Campània, als Abruços, i ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment, segons qui paga més, No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: El novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat, i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació és desesperada, i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per les portes de Troia no vol parlar.
1: En Sergi està una miqueta gelós, una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya, li foto canya, perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. No, és quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer Assassin's Creed 2, l'Hermandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és tan, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Gàlata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va boquejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet, però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les marquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera, sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: no
1: bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols,
0: però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota.
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, sí, aquella biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història, sí.
1: Però vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, eh? Però està documentat per les cròniques de l'època, vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així, sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira.
0: Que n'hi ha dues.
1: N'hi ha dues.
0: Val.
1: Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, amb paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto, vale? Dos paletes, uh-huh, napolitans, i aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre, vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah,
1: ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que a veure, és una cosa que jo quan ho vaig descobrir vaig pensar, hòstia, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, hòstia, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno,
0: perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonsi? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. Aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que al fons se'n van recordar això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Al fons, de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani, i de fet us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que de fet últimament Nàpols està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpoli Subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat,
1: soc un friqui.
0: Molt bé.
1: Soc un friqui.
0: No, perfecte. Sí, es compleies tots els requisits.
1: Cultura...
0: Molt bé, doncs, no, sí, Gaeta, Nàpols Subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió,
0: sí,
1: s'arrosseguen pel conducte estret i humit, vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, eh? Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal, no com... és una escena brutal.
0: No entenc brutal com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci, perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat, carrer per carrer, plaça per plaça. Resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la Corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Va? Era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè s'es permeten als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era

0: la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara el fons té el regne. Sí, el fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament en després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i en mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, el fons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, d'aquests 16 anys, són els anys que defineixen més el fons del magnànim. El 26 de febrer de 1443, el fons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, el fons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols, vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat, vale? Estem fent un canvi d'època. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden, vale? Li és igual tot això. Ell a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan el fons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. Jo crec que és diferent.
1: És un altre caos.
0: Sí, jo crec que, o sigui, bueno, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols està por ahí.
1: Val, bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Al fons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. Al fons, necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la Dogana delle Pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar.

0: Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys més o menys, salpa 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno,
1: no. Itàlia no.
0: No, Itàlia no és Mordor. Perdó, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni d'Alfons el Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria Castella. Sí, a veure, mereix.
1: És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquest és dels personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que li
1: enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acabem.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit...
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria Castella, ha quedat això dit.
0: Tira, ens farà cas.
1: Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell, vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara farcida amb una mica de ragú. Fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pa que dins.
1: I cap a dins. És repulsiu, però jo... Prova-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més daurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què no? respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar, eh? Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell enjamí, vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el Renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc un altre cop entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el Renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà, vale? Com si fos la relíquia d'un sant, rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No,
0: bon fricot, eh?
1: Bon fricot. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep de modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausias Marc, sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinoble, i per tant tothom està cagadíssim i diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim, ens respectem les paus, perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I Alfons V el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà, i aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina, bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
1: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península Ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.

0: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima, per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, a l'ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'un o dos graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
1: Més informació, més música, més entreteniment.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Bon dia, són les 10. L'Escola Les Ferreries torna a ser guardonada amb un Premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat les Ferreries de Palafolls. El centre ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Apadrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Les Ferreries no ha estat, però, l'únic centre de la comarca premiat en aquesta edició i també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla també ha donat el premi a dos centres de Mataró: l'Institut Escola Àngela Brançuela, amb el projecte Som Paraula, i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós, amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. Aquesta, però, no és la primera ocasió en què les Ferreries rep la distinció. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà, que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran de Palafolls, posant així en valor el vincle intergeneracional. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau cultural, Santa Susanna es converteix en l'epicentre del blues amb la primera edició del Susanna Blues Festival. Santa Susanna amplia la seva oferta cultural aquest cap de setmana amb l'estrena del Susanna Blues Festival. L'esdeveniment musical, tal com detallen des del consistori, neix amb l'objectiu de convertir el municipi en una cita de referència pels amants del blues, el soul, el boogie i el rhythm and blues, posicionant-se així dins del circuit de festivals especialitzats del sud d'Europa. Els concerts tindran lloc a l'espai de Can Mas de Dalt durant dos dies, divendres i dissabte. El tret de sortida serà demà a partir de 2:15 de la nit, amb els concerts de Wax and Boogie i Mònica Green, dues formacions amb una forta connexió amb la tradició musical negra. Pel que fa al preu de les entrades per assistir a aquests dos concerts, els preus seran a partir de 17 euros. Dissabte hi haurà una triple aposta que començarà a les 7 de la tarda i que s'allargarà fins a la matinada. Es podrà gaudir de Sweetcase Brothers, que són referents en el blues tradicional, Los Mambo Jambo, que oferiran rhythm and blues, rock and roll i surf, i a Contra Blues, que és una de les bandes més sòlides de blues rock estatal. En aquest cas, les entrades pel dissabte es poden adquirir a partir de 21 euros a través de la web Antràpolis. També es podrà adquirir una bona

0: bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

70s. 70s.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Bon dia de nou, són les 11. Fil de Gospel actuarà a Tordera en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial de l'esofagitis eosinofílica, que es commemora el pròxim 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
1: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família i quan és tan sovint encara més.
0: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada ha detallat que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatges a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no per l'essència del Fil de Gospel.
2: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial, que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com sempre fem al final, hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
0: El concert serà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades pel concert es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium i també s'ha habilitat una fila zero per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia però que no puguin assistir a l'acte. Com sempre, aquesta notícia ja la podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: Cada cançó al seu moment.
4: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 21 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que demà passat dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls a diferents indrets, a la plaça de les Valls d'Ax, a la gespa davant del casal d'Avis i també a la pista exterior del Palauet. Una bona oportunitat per fer esport. Recordar que dissabte també hi haurà la jornada de voluntariat que començarà a les 10 del matí per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic del nostre municipi. O més enllà, apuntarem també a l'agenda el curs de la fotografia a la promgrafia. De fet, és un taller que es farà dissabte al matí a partir de les 10 a l'Escola Municipal de Música i Dansa a càrrec de Josep Recio, component de la FIC, l'Associació Fotogràfica de Blanes. Per poder-hi participar, recordar que el curs és gratuït, però que cal fer una inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge, l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia, diumenge, sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat. Seguim avançant i parlem ara d'altres propostes culturals. Anem fins a Malgrat de Mar. Aquesta tarda hi ha xerrada Viatge a l'Índia, així es titula, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. I demà també destacarem al mateix lloc l'Hora del Conte. A partir de 6:45 de la tarda, la Biblioteca La Cooperativa ofereix el conte Contes de Calders de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. I aquest cap de setmana es fa una nova edició del Malgrat Shopping, en concret el dissabte. Durant tota la jornada, diferents propostes, sortejos, flaixos de moda i l'esperada desfilada de moda que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: Si anem al municipi de Pineda, destacarem els actes en motiu del Dia Internacional contra la LGTBIQ+ fòbia. Per exemple, aquests dies s'estan fent bingos culturals, per exemple, al casal d'avis de Poble Nou, avui a partir de 6:45 de la tarda. Demà hi ha visionat i anàlisis fílmica LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de Can Comas. Avancem una miqueta més i ens quedem també amb les possibilitats culturals al municipi de Calella. Demà comença una nova edició del The Factory Bike Fest, una proposta que s'allarga fins al pròxim 24 de maig a la fàbrica Llobet Guri. A part d'això, demà també apuntarem a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la presentació del llibre 8 relatos para un mundo mejor o la Tercera Guerra Mundial de J. Alma, organitzat per la mateixa biblioteca. I en l'apartat de cap de setmana, destacar-vos una nova proposta dins l'escena Calella. El dissabte, a la Sala Mozart, a partir de les 9 del vespre, Teatre Bània, un monòleg de Joel Joan.
0: No t'ho perdis.
1: Per últim d'aquest municipi, destacarem que diumenge, des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana, hi haurà la 17a marxa solidària contra el càncer, amb un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. A part, si ens fixem en el municipi de Tordera, apuntarem també a l'agenda que aquest dissabte hi ha la 6a diada d'emergències de Tordera, entre les 10 i la 1 del migdia, a l'aparcament de la carretera de Fogars. I el diumenge, concert benèfic a favor de AEDSEO, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, a l'Església de Sant Esteve amb fil de gospel. Començarà a les 6 de la tarda i les entrades encara són disponibles. Acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà divendres, nou concert del Música a l'Esperança, a les 10 del vespre, a la Capella L'Esperança, és el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. I del cap de setmana al municipi blanenc, tant dissabte com diumenge, Fira d'Entitats. La trobareu al Passeig de Mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Sí, de les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: Cada cançó al seu moment.
10: Aquesta és la fórmula de ràdio

Bon dia, són les 12. Sis patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. El Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya en la modalitat de Solo Dance i un total de sis patinadores de l'entitat local han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita se celebrarà a Vila-seca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les esportistes només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana al Palauet. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores a les seves competicions de lliure i de show. Concretament, les patinadores que aniran a la gran final són la Natàlia Rodríguez, la Carla Ribas, l'Aina Cañizares, la Naira Galán, la Judit Garriga, la Martina Roldán, la Paula Jordà i l'Ares Pozón. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les patinadores, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones. I han fet extensiu el reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona com a entrenadora d'aquesta modalitat.

0: i han guardonat les Ferreries amb un Premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat les Ferreries. El Centre Palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Aquest no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi, Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. L'acte oficial de lliurament de premis d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. De moment això és tot. Podeu consultar aquestes notícies i moltes més a la nostra web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'Escola Les Ferreries torna a ser guardonada amb un premi Baldir i Reixac. La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives. Aquest no és el primer cop, però, que Les Ferreries rep aquest guardó. L'any 2017 ja va ser premiada per un treball transversal sobre el cos humà, realitzat amb la gent gran del municipi. L'entrega oficial del premi tindrà lloc el pròxim 7 de juny a l'Espluga de Francolí.

0: A l'informatiu d'avui també, com sempre, hi ha altres notícies destacades. Parlarem de Fil de Gospel, que oferirà un concert solidari per lluitar contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, la formació actuarà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. L'objectiu de l'esdeveniment és recaptar fons per un projecte de realitat virtual que ajudi els infants que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. El repertori inclourà homenatges a Tina Turner i també, com a novetat, una cançó creada amb intel·ligència artificial. Les entrades tenen un cost de 10 euros i també s'ha habilitat una fila zero per donacions. Seguirem parlant de música, en aquest cas a Santa Susana, perquè s'estrena el Susana Blues Festival amb el millor talent nacional i també internacional. El municipi de Santa Susana es posiciona en el circuit de festivals especialitzats amb una primera edició que tindrà lloc divendres i dissabte a l'espai de Can Mas de Dalt. La programació arrencarà demà a la nit amb Wax and Boogie i Mònica Green, mentre que dissabte el certamen oferirà una triple proposta amb The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues. Les entrades es poden adquirir per una jornada o, si no, també es pot fer un abonament per tot el festival. També avui anirem cap a Pineda, on un control preventiu ha finalitzat amb 12 denúncies i 31 inspeccions de treball. Un operatiu conjunt entre la policia local, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va aturar aquest dimarts 48 vehicles per verificar-ne la situació administrativa i laboral. El balanç s'ha tancat amb sancions per circular amb la ITV caducada, sense assegurança o per transport irregular de mercaderies, incloent-hi un vehicle que duia peix amb males condicions sanitàries. I avui parlarem d'esports, perquè 8 patinadores del Club Patí Palafolls s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. L'entitat local ha rebut la confirmació oficial de la federació que 8 de les seves esportistes competiran aquesta gran final. La cita es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i el 7 de juny. Des del club s'ha destacat el gran mèrit d'aquesta fita, perquè les patinadores només dediquen un dia a la setmana a aquesta disciplina específica al Palauet. També l'equip tècnic ha felicitat les finalistes i ha sobre allà els beneficis tècnics d'aquesta modalitat. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tindrem novament sol amb núvols alts que enteranyinaran el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos força o a 3 de mitjorn al sud del Marejol. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes es mantindran en els 27 graus i les mínimes es quedaran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'ensenyament, concretament de l'escola Les Ferreries, perquè l'han guardonada amb un nou premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat Les Ferreries. El centre ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrina en Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del municipi, també de la mateixa ciutadania. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana a un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a la iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Els mateixos alumnes de Les Ferreries han donat més detalls d'aquesta iniciativa i sobre què tracta el projecte.
1: El poble de Palafolls va respondre: entre tots i totes vam aconseguir reunir 100

0: els alumnes.
1: Voldria afegir que estem molt emocionats i profundament agraïts d'haver rebut aquest premi Valdiri Reixac pel nostre projecte Intercicle. És un reconeixement que ens fa molta il·lusió perquè posa en valor el treball compartit, la col·laboració entre els alumnes i mestres i una manera d'entendre l'educació basada en la cooperació, la creativitat i el compromís.
2: Les Ferreries no està l'únic centre de la comarca premiat en aquesta edició del 2025-2026 i en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla també ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Prensuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. Aquest no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi, Valdiri Reixac. En aquesta ocasió el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa de 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran de Palafolls, posant així en valor el vincle intergeneracional. En aquell moment el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament de premis d'aquesta edició dels Valdiri Reixac es farà el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I parlem ara de cultura, perquè Fil de Gospel actuarà en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. Amb motiu del Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica, que es commemora el 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar els nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
3: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
2: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada ha detallat que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatge a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no perdrà l'essència del grup.
4: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com sempre fem, al final hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
2: El concert serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium, i també s'ha habilitat una fira 0 per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia, però que no puguin assistir a aquest acte. I després de parlar de gospel, el que fem ara és parlar de blues a Santa Susana, perquè es convertirà en l'epicentre d'aquest tipus de música amb la primera edició del Susana Blues Festival. Santa Susana amplia la seva oferta cultural aquest cap de setmana amb l'estrena del Susana Blues Festival. Aquest esdeveniment musical, tal com detallen des del consistori, n'és amb l'objectiu de convertir el municipi en una ciutat de referència pels amants del blues, el soul, el boogie i el rhythm and blues, posicionant-se així dins del circuit de festivals especialitzats del sud d'Europa. Els concerts tindran lloc a l'espai de Can Mas de Dalt durant dos dies, divendres i dissabte. El tret de sortida serà demà a partir de 2:15 de la nit amb els concerts de Wax and Boogie i Mònica Green, dues formacions amb una forta connexió amb la tradició musical negra. Pel que fa al preu d'aquestes entrades per assistir a aquests dos concerts, els preus seran a partir de 17 euros. Dissabte hi haurà una triple aposta que començarà a les 7 de la tarda i que s'allargarà fins a la matinada. Els concerts que es podran gaudir són els de The Suitcase Brothers, que són referents del blues tradicional, amb essència del Delta, també Los Mambo Jambo, que oferiran rhythm and blues, rock and roll i surf, i a Contra Blues, que és una de les

bandes més sòlides de blues rock estatal. En aquest cas, les entrades pel dissabte es poden adquirir a partir de 21 euros. Tant les entrades de divendres com les de dissabte es poden comprar al web entrapolis.com. A la vegada també es pot adquirir un abonament pels dos dies de concerts, que inclou les 5 actuacions, a un preu de 35 euros. I en clau policial, un operatiu conjunt a Pineda ha interposat 12 denúncies i ha obert 31 inspeccions de treball. La policia local de Pineda, juntament amb la unitat de trànsit de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, van dur a terme aquest dimarts un control preventiu a peu de carretera que s'ha tancat amb un balanç de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Durant el dispositiu es van aturar un total de 48 vehicles. D'aquests es van sancionar 5 per circular amb la ITV caducada o sense l'assegurança en regla, 5 més per infraccions relacionades amb el transport de mercaderia i un per infringir el reglament de circulació. També ho dona una denúncia per motius sanitaris en detectar un vehicle que transportava peix sense les condicions adequades. A banda de la dotzena d'infraccions viàries, el control va posar el focus a la situació laboral amb un resultat de 31 actes d'inspecció que han estat derivades a l'organisme competent per verificar si existeixen fets sancionables. Des de l'Ajuntament han indicat que habitual i periòdicament es duen a terme aquest tipus de control, sobretot per prevenció. En aquestes operacions, la policia local ha acostuma a comptar amb el reforç de diversos cossos de seguretat. A banda d'aquestes sancions i inspeccions, també han informat que en un control similar realitzat el mes passat, el dispositiu es va saldar amb 4 persones detingudes i el comís de 125 quilos de carn que es transportava sense les condicions higièniques necessàries. I abans de passar a la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports, perquè 8 patinadores del Club Patí Palafolls s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. El Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya en la modalitat de Solo Dance i un total de 8 patinadores de l'entitat local han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 al 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita perquè les esportistes només practiquen aquesta modalitat un dia a la setmana al Palauet. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està aportant molts beneficis tècnics a les patinadores a les seves competicions de lliure i de show. Concretament, les patinadores que aniran a la gran final són la Natàlia Rodríguez, la Carla Ribas, l'Aina Cañizares, la Naira Galán, la Judit Garriga, la Martina Roldán, la Paula Jordà i l'Ares Pozón. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les patinadores, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones i ha fet extensiu el reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona, com a especialista en aquesta modalitat.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem en Gerrera un dia com avui. L'any passat, el 2025, els alumnes de l'institut es classificaven per la final del Campionat de Robòtica de Catalunya. Els alumnes de la classe de robòtica de tercer d'ESO de l'institut van participar en la fase territorial d'un dels concursos de robòtica més gran de Catalunya que s'havia celebrat, el Tecnocampus. Aquest concurs s'anomena Apertix i l'organitza Aperta Robòtics, que és una associació sense ànim de lucre. Apertix és la competició oberta més gran de Catalunya i en ella els participants poden crear i innovar dissenyant un robot que resolgui el repte que se'ls proposa. En aquesta edició, els alumnes havien de fer un repte inspirat en el tractament d'aigües fluvials. Fa 5 anys, el 2021, van detenir a Pineda dos homes per estafar-ne un altre amb el mètode dels bitllets tintats. Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Pineda, va detenir dos homes de 35 i 34 anys, veïns de l'Hospitalet, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa utilitzant el mètode conegut com els bitllets tintats. Segons van informar els Mossos, aquest tipus d'estafa consisteix a demanar diners a la víctima, assegurant-li que els doblarà o triplicarà mitjançant la còpia dels bitllets amb uns procediments químics. Els Mossos van explicar que un agent va rebre l'avís de la policia local que un home havia estat estafat. La víctima tenia un local en traspàs i dues persones s'hi van interessar i arran del contacte que els havia entregat 17.200 euros amb la promesa que rebria la quantitat doblada o triplicada i que es veuria en poca estona després en un lloc proper. I seguíem parlant de policia. L'any 2016, fa 10 anys, quan una agent de policia de Malgrat va denunciar uns comandaments. Una de les agents va denunciar un caporal i l'inspector en cap del cos pels presumptes delictes d'assetjament laboral, descobriment i revelació de secrets i omissió del deure de perseguir delictes. Segons va avançar el periòdico, la querella va ser acceptada a tràmit i relatava que tot plegat va arrencar l'estiu de 2013, quan l'agent i el caporal denunciats van mantenir una relació sentimental. Segons la querella, el caporal va començar llavors a assetjar-la laboralment, esbroncar-la davant dels seus companys, desacreditar la seva tasca públicament i va fer valoracions negatives de la seva feina perquè no pogués cobrar la paga de productivitat, entre altres.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, per veure quina proposta cultural és la que ens proposa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar d'una nova edició de la Malgrat Shopping, una proposta que arriba demà passat, dissabte, a partir de les 10 del matí i que s'allargarà fins a mitjanit amb diferents propostes. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants organitzen aquesta nova edició que, com l'any passat, comptarà amb moltes i variades activitats des de primera hora del matí fins la nit. Classes de Zumba, diferents flaixos de moda, propostes de gastronomia i diferents tallers. I a part, la desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. Propostes que podreu consultar a través del web municipal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. El que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Jornada d'avui, novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima, per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant què és el que hem destacat durant la jornada. L'Escola Les Ferreries ha tornat a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules. És una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives. Aquesta no és la primera vegada que Les Ferreries rep aquest guardó. L'any 2017 va ser premiada per un treball transversal sobre el cos humà realitzat amb la gent gran del poble. L'entrega oficial del premi tindrà lloc el pròxim 7 de juny a l'Espluga de Francolí. I en clau cultural, Fil de Gospel oferirà un concert solidari a Tordera per lluitar contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, la formació actuarà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. L'objectiu de l'esdeveniment és recaptar fons per un projecte de realitat virtual que ajudi els infants que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. El repertori inclourà homenatges a Tina Turner i, com a novetat, una cançó creada amb intel·ligència artificial. Les entrades tenen un cost de 10 euros i també s'ha habilitat una fila zero per donacions. També hem parlat de blues, perquè s'estrena a Santa Susana el Susana Blues Festival amb el millor talent nacional i internacional. El municipi es posiciona en el circuit de festivals especialitzats amb una primera edició que tindrà lloc demà i demà passat, és a dir, divendres i dissabte, a l'espai de Can Mas de Dalt. La programació arrencarà demà a la nit amb Wax and Boogie i Mònica Green, mentre que dissabte el certamen oferirà una triple proposta amb grups com The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues. I a Pineda, un control preventiu ha finalitzat amb 12 denúncies i 31 inspeccions de treball. Un operatiu conjunt entre la policia local, Mossos i la Guàrdia Civil va aturar aquest dimarts 48 vehicles per verificar-ne la seva situació administrativa i laboral dels conductors. El balanç es va tancar amb sancions per circular amb la ITV caducada, sense assegurança o per transport irregular de mercaderies, incloent-hi un vehicle que duia peix en males condicions sanitàries. A més, s'han obert 31 actes d'inspecció de treball que han estat derivades als organismes competents per la seva revisió.

I en esports, 8 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya. La cita se celebrarà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club s'ha destacat el gran mèrit de la fita perquè les patinadores només dediquen al solo dance, la categoria en la qual s'han classificat, un dia a la setmana. L'equip tècnic ha felicitat les finalistes i ha sobrellat els beneficis tècnics que aquesta modalitat aporta a la resta de competicions de show i de lliure.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 21 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Som en el moment de repassar agendes, de parlar de cultura en aquesta emissora. Com cada migdia, totes les agendes repartides sobre l'estudi 1, sobre l'estudi Maria Sabatera d'aquesta mateixa emissora i, com sempre, amb ganes de poder-vos explicar tot el que passa culturalment parlant al nostre voltant. Avui, que, com cada dijous, parlarem d'emprenedoria i ho farem amb la nostra especialista, l'Elisabet Envit, un capítol més d'aquestes seccions que podeu recuperar a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls. A part, també a la segona part del programa parlarem de l'última sessió de teatre familiar del cicle Escena 9 a Palafolls. Es tracta del professor Bromera. Aquest diumenge, doncs, tenim espectacle familiar al punt de les 12 del migdia amb la companyia Malabufa. Un dels seus actors, l'Agustí Sallaí, serà amb nosaltres avui per explicar-nos tots els detalls d'aquesta proposta que uneix titelles, espectacle i bombolles de sabó. No us perdeu l'entrevista a la segona part del programa, però per arribar-hi hem de parlar de la xarxa cultural, de les activitats que aquest pròxim cap de setmana arriben a Palafolls i Rodalies. Som-hi, comencem el Palafolls en xarxa.
2: Xarxa cultural.
1: Doncs efectivament, comencem el Palafolls en xarxa i ho fem parlant de les activitats a Palafolls. Aquest dissabte, demà passat, torna una nova edició del Cuida't Palafolls, amb diferents propostes que trobareu a la plaça de les Valls d'Ax, a la gespa davant del Casal d'Avis i també a la pista exterior del Palauet. Totes aquestes activitats les podeu consultar a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls o d'aquesta mateixa emissora. O també podeu recuperar l'entrevista que dilluns feia amb la regidora Marta Alabart parlant de totes les característiques d'aquesta nova edició del Cuida't per practicar esport amb bon rotllo, amb il·lusió, tant petits com grans, perquè hi ha activitats per tothom. A part, per dissabte també hi ha jornada de voluntariat a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de Ribera i espais d'ús públic del nostre municipi. Seguim parlant d'activitats culturals. Dissabte al matí també tenim una proposta que hem tractat aquí al Palau Palafolls en xarxa. A Fic Blanes organitza un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia. Ahir parlàvem amb l'organitzador d'aquest taller, en Josep Recio, membre de la Fic. Si podeu participar, hem de dir que és un taller gratuït, necessiteu tan sols una inscripció prèvia que podeu fer a través del link que trobareu al web municipal www.palafolls.cat o al web de Fic Blanes. El taller començarà a les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. I avui ho tractarem també en una entrevista al Palafolls en xarxa, però caldrà afegir a l'agenda l'última proposta del cicle Escena 9 d'enguany d'aquest 2026. El professor Bromera aterra a les 12 del migdia diumenge al Teatre de Palafolls. Com sempre, amb entrada gratuïta i aforament limitat. Recordar-vos que aquesta mateixa jornada, avui mateix, parlarem amb un dels seus protagonistes al Palafolls en xarxa. Per tant, us en donarem més informació d'aquí una estoneta. Girem pàgina i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Avui, a 6:45 de la tarda, hi ha una xerrada que porta per títol Viatge a l'Índia. Xerrada que es farà a la biblioteca del municipi a càrrec de Xavier Jué. Començarà, com dèiem, a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. I sense moure'ns de la biblioteca, però sí canviant de dia, parlem de l'hora del conte per demà divendres. A 6:45 de la tarda, una nova edició amb contes del calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. Una sessió indicada, doncs per això, per infants a partir de 4 anys, que es farà a la mateixa biblioteca. I divendres encara una proposta més, una nova pel·lícula a projectar al Centre Cultural i a càrrec de Cineclub Garbi. Projectant Nouvelle Vague serà a partir de 9:45 del vespre. I al cap de setmana, una de les activitats principals és una nova edició del Shopping Malgrat 2026, amb diferents activitats, tant per petits com per grans. Apuntem a l'agenda, per exemple, totes aquestes propostes, sobretot la desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, que es farà dissabte al Parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Trobareu totes les indicacions al web municipal de Malgrat de Mar. Però aquest cap de setmana també hi ha d'altres propostes, propostes, per exemple, s'inicien les activitats en motiu de la Setmana de la Natura i que s'allarguen fins al pròxim 7 de juny. Entre aquestes activitats, per exemple, dissabte hi ha una proposta que es porta per títol Bestioles Nocturnes. L'Ajuntament celebra aquesta Setmana de la Natura amb aquesta proposta per poder observar i escoltar la fauna nocturna del Molí de la Sal i de l'entorn de les mines de Can Palomeres, a càrrec del Grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal, una proposta que començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 10 de la nit. I el diumenge, Can Palomeres, del Ferro al Ratpenat. Una altra proposta dins aquesta Setmana de la Natura serà una conferència a càrrec de les explicacions de Santi Poc i Quim Aubanell de l'associació Natmont. Començarà a les 9 del matí des del mateix Molí de la Sal. Girem plana i parlem ara de les propostes al municipi de Pineda. Aquests dies s'estan organitzant actes amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Una proposta, per exemple, que avui ens du fins al casal d'avis de Poblenou, on s'hi farà un bingo cultural a partir de 6:45 de la tarda, o demà un visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas a l'auditori de Can Comas. I el pròxim 25 de maig es repeteix el bingo cultural, en aquest cas en el casal d'avis de les Mèries. Busquem més propostes culturals, deixem Pineda de banda i ens centrem també en les propostes al municipi de Calella. Demà divendres, per exemple, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull la presentació del llibre 8 relatos para un mundo mejor o la tercera guerra mundial, de Jota Alma. Serà a partir de 6:45 de la tarda. Entrant en el cap de setmana, destacar, per exemple, que continuaran les propostes del The Factory Bike Fest, una proposta que comença doncs avui mateix i que s'allarga fins al pròxim 24 de maig. Del cap de setmana destacarem una nova proposta també dins l'escena Calella. Dissabte, a partir de les 9 del vespre i a la sala Mozart, sessió de teatre amb Bània, un monòleg amb Joel Joan. Les entrades encara anticipades a través de www.entrapolis.cat. I una proposta més d'aquest municipi, en aquest cas una proposta esportiva i solidària, perquè diumenge, a 9:45 del matí i des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana, sortirà la 17a marxa solidària contra el càncer. Amb recorreguts diferents, un de 8 quilòmetres i un altre de 12 quilòmetres. Les inscripcions es poden fer aquests dies també, sempre quan quedin, doncs això, places disponibles. Anem ara fins al municipi de Tordera per destacar que aquest vespre tenim una conferència que porta per títol Camins públics o camins privats. Una activitat que es farà a la Biblioteca de Tordera a partir de les 6 de la tarda amb inscripció prèvia. De cara al cap de setmana, doncs apuntar que dissabte hi ha la 6a diada de les emergències a Tordera. Una proposta gratuïta. Des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, a l'aparcament de la carretera de Fogars. Durant tota la jornada hi haurà l'exposició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat, exhibicions de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. La diada també inclourà l'entrega dels premis del concurs de dibuix del projecte d'educació viària desenvolupat aquest curs als centres educatius del municipi de Tordera i reforçant així el vessant més pedagògic d'aquesta jornada. La programació la podeu seguir a través del web municipal www.tordera.cat. Per diumenge, a Tordera, també hi haurà l'Aplec d'Arola, una proposta gratuïta, com sempre, a partir de les 9 del matí, a la mateixa església d'Ursavinyà. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Blanes, que aquests dies acull una nova edició, de fet, la 31a edició de la Mostra de Teatre dels Instituts Públics de les Comarques Gironines. Això fins demà divendres. Al marge de tot plegat, recordar-vos que el divendres a la nit hi ha un nou concert dins el cicle Música a l'Esperança. Serà la Capella de l'Esperança, com sempre, a partir de les 10 del vespre, aquesta setmana amb la participació de Cristina Harslem, soprano, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar al mateix local abans del concert. I tant dissabte com diumenge, si visiteu el Passeig de Mar del municipi, trobareu una nova edició de la Fira d'Entitats de Blanes, amb diferents expositors, activitats dirigides, tallers per als més menuts i d'altres sorpreses que trobareu a l'escenari, a la zona de tallers i manualitats, a la zona poliesportiva o també a la sala de plens del municipi. Són activitats que hem volgut repassar dins aquesta xarxa cultural. Ara deixem pas ja a les seccions i entrevistes del programa d'avui. Continuem amb el Palafolls en xarxa. Els dijous, en la secció d'especialistes, és el moment de parlar d'emprenedoria. Deixeu-me saludar la nostra convidada de cada setmana, l'Elisabet Envit. La tenim al telèfon. Elisabet, molt bona tarda. Benvinguda.
2: Bona tarda. Moltes gràcies.
1: Gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Avui per parlar de despeses d'autònoms, però diguem que en el cas positiu, no poder, si és que se li pot dir positiu, Elisabet.
2: Bueno, tot el que impliqui la paraula despesa, positiu no és, no? Perquè hem fet una despesa, però en aquest cas serà deduïble, no? O sigui, parlem d'una despesa que sí que podrem deduir i, per tant, doncs, bueno, d'alguna forma podrem veure la nostra base amb hisenda, doncs, una miqueta més minorada.
1: Mm-hmm. Quins són aquests apartats, doncs, que podem deduir d'aquestes despeses d'un autònom, Elisabet?
2: Del que parlarem avui, bàsicament, és d'una partida que és molt polèmica i que crea molts de dubtes, que són les dietes, vale? O sigui, és una pregunta molt recurrent. Sobretot tenint en compte, i sempre dic el mateix, que jo no sóc fiscalista, jo no porto tot el tema d'impostos, però sí que em fan molt aquesta pregunta i, òbviament, doncs, al final l'has de poder respondre, no? Clar, les dietes, què són, no? Partim d'aquí. Perquè què implica una dieta? Perquè quan parlem de dieta sembla que només estem parlant de menjar, no?
1: Mm-hmm.
2: O sigui, el que serien les dietes seria tot allò que impliqui una despesa per motiu d'un desplaçament. Vale? Però primera nota, el desplaçament on mana, el que mana, és el nostre domicili professional. Perquè aquí és on ve, és que jo treballo en un lloc, no?, i visc en un altre. El que és el nostre centre d'operacions per poder parlar d'una despesa és el nostre domicili professional.
1: Perfecte.
2: Vale. Llavors, què hem de tenir en compte, doncs, com a despesa? Doncs que, primer, que ens estem desplaçant i que necessàriament no podem fer aquest àpat dintre del nostre domicili, o sigui, que ens hem de desplaçar, doncs, per fer un encàrrec o per qualsevol altre assumpte, no? Doncs jo, per exemple, em vaig de desplaçar per poder fer judicis en altres poblacions, no?
1: Mm-hmm.
2: I llavors què passa? Doncs que aquest àpat no el podem fer al nostre domicili. Llavors estem parlant d'esmorzar, estem parlant de dinar, estem parlant de sopar, no? I s'ha de dur a terme en un lloc de restauració o a un hotel, en el cas, doncs, que també impliqui que ens hem de quedar a dormir.
1: Mm-hmm. Vaja, on ens ofereixin el servei, no? Per entendre'ns, on ens donin de menjar o ens donin un llit, en aquest cas, de quedar-nos a dormir, el que tu comentaves.
2: Exactament. Sobretot, tenint en compte, que diguem de quedar-nos a dormir, s'ha de poder justificar. O sigui, clar, m'he quedat a dormir perquè he volgut, no. Hem de justificar perquè ens ha de quedar a dormir, o bé perquè no hem pogut tornar, perquè l'horari, doncs, realment s'ha de fer molt llarg, o finalment perquè implica més d'un dia en la nostra tasca fora del nostre domicili, no?
1: Mm-hmm.
2: Després, aquesta dieta s'ha de produir dintre del que és l'horari habitual de treball. Vale? No, podríem considerar que alguna es pot fer fora, quan, per exemple, fem algun regal a algun client, convidem a sopar, doncs, perquè ara parlarem d'això també, però de normal aquesta dieta s'ha de consumir dintre de l'horari habitual.
1: Si és una nit, el que tu deies abans, no? El cas que tu deies abans, se m'ha fet tard, em quedo a dormir perquè l'endemà, per exemple, haig de continuar en el lloc on estic, no sé si m'explico, però en aquest cas la nit forma part del teu horari laboral? No sé si
2: clar, en aquest cas no, el que passa que això ho tindríem com la pernocta, seria la pernocta, uh-huh. i l'haurem de justificar, o sigui, no, òbviament
1: Perfecte.
2: No és el nostre horari laboral, però sí que podem justificar el per què no hem pogut tornar Per tant, parlem, doncs, això, doncs, potser una feina, doncs, que implica dos dies, o potser una feina que l'hem volgut concentrar tot en un dia, però ha acabat molt i molt tard i realment, doncs, no podem tornar.
1: Justificant-ho així, entraria dins aquestes despeses, eh, Elisabet?
2: Sí, sempre, sobretot aquest segon cas, haurem d'agafar amb pinces perquè això ens ho ha de comprar Hisenda, eh? Perquè aquí,
1: exacte,
2: després, qui mana és
1: Hisenda.
2: És el grande, eh? Sempre hem de tenir en compte que sempre hem de rendir comptes en el moment en què nosaltres puguem tenir una inspecció.
1: Perdona, que t'he tallat. Segueix, Elisabet.
2: El que és important és guardar el tiquet o la factura, perquè, clar, hem de poder justificar aquesta despesa, com hem dit, vale? I sobretot intentar també no pagar-la en efectiu, perquè d'aquesta forma ens quedarà registrat. Vale? Sí que podrem justificar que hem fet aquesta despesa i que l'hem pagat nosaltres. Perquè hi ha moltes vegades que paga-ho tu i ja que em facin la factura al meu nom. Doncs en aquest cas, millor que no.
1: És un justificant, no?, aquesta transacció, que si la fem amb targeta, millor, perquè queda per escrit.
2: Clar, efectivament, que consti registrat, perquè, com sempre, bueno, torno a repetir, crec que ja és la darrera vegada, hem de justificar-ho.
1: Sí.
2: Per tant, que quedi registrat en el nostre registre de bancari. I després no hem de superar un límit diari, vale? O sigui, hem de tenir en compte que no podem aquí fer deduir-nos tot. Tenim un límit diari que són 26,67.
1: Està comptat, vale? I tot, 26,67 és el saldo diari, per entendre'ns, eh?
2: Sí, vale? I si és a l'estranger, perquè aquesta dieta no ens hem de fer d'estranger, tenim 48,08.
1: Perfecte.
2: Vale? Aquests imports els dupliquen si hi ha pernocta.
1: Val.
2: Vale? O sigui, si ens quedem a dormir i hem de pagar l'hotel, doncs llavors ho dupliquem.
1: Vale? Okay.
2: Estem parlant de... Després, aquí, òbviament, hi ha desplaçaments, hi ha benzines, hi ha despeses, doncs, que també podrem incloure. Ara ens estem centrant en el que són les dietes. Sí, o sigui, la dieta que implicaria, doncs, això, que és alimentar-nos al dormir. Després també tindríem, doncs, li podríem sumar en aquestes despeses deduïbles el que és el desplaçament.
1: Dins aquestes dietes, Elisabet, abans, si no ho he escoltat malament, introduïes també el concepte de regals a clients, no? No sé si estic definint bé el concepte.
2: Sí, efectivament. I som-hi perquè ens entri dintre d'avui. Què implica, no?, això, el regal, doncs, si ens n'anem a dinar, si fem una si el convidem, per exemple, a un esdeveniment,
1: sí,
2: qualsevol cosa, no?, o fins i tot a una fira, no?, on ens convé que aquest client vingui amb nosaltres. Com sempre, ho hem de poder justificar, vale? O sigui, aquesta justificació és que realment hem de poder demostrar que és un esdeveniment o que és qualsevol cosa que impliqui un regal per a un client, o sigui, que és un quelcom perquè el volem cuidar, vale?
1: Que és pel benefici de l'empresa, eh? En aquest cas, que després...
2: Efectivament, atenció, perquè aquí després venen quan volem fer la pirula, no? I volem colar coses que no. Llavors, com sempre, ho hem de poder justificar. Llavors, què necessitarem? El primer de tot, justificar o poder demostrar que li hem enviat un correu electrònic fent-li aquesta invitació i que ha acceptat, vale? Llavors, això és el principal, que ha acceptat, que ve i que diu, doncs mira, doncs sí, doncs vindré amb la meva dona o portaré també aquests col·laboradors, per poder justificar el nombre d'assistents, vale?
1: Perfecte.
2: Llavors, no cal demostrar, doncs, que aquest ens ha ingressat alguna cosa, pot ser simplement que l'estem captant, vale? Però sí que hem de justificar que aquesta persona és client o potencial client. Llavors, com ho hem de fer? Doncs perquè l'hem convidat i ens interessa realment.
1: Per tant, aquest mail s'ha de guardar i aportar després per justificar aquesta despesa, eh? Que a vegades allò, fem revisió de correu electrònic i els anem eliminant. És interessant que aquests correus quedin guardats, eh?
2: Efectivament, perquè clar, ha de ser o bé un client habitual de la nostra empresa o bé un potencial client que ens interessa moltíssim.
1: Sí.
2: Clar, o sigui, ha de ser algú del nostre sector, ho hem de poder justificar, sobretot, perquè si no, no tindrà gaire sentit, no? Bueno, jo organitzo una festa, convido aquesta persona, el faig passar per client, no, perquè això s'ha de poder justificar. I després, òbviament, haurem de guardar les factures i guardar tot allò que hem de deduir. Vale? Sempre, en aquest cas, sempre diem que abans de deduir-te aquesta despesa, sempre preguntis. Perquè ho tenim molt controvertit. Aquí és quan Hisenda ens pot dir, bueno, escolta, això no és una despesa deduïble. Bueno, parlem-ne. Vale? Per poder-la deduir, com ho hem de poder justificar molt bé, sempre és preferible que es consulti. Però, bueno, com avui doncs, hem tret el tema i n'hem parlat, doncs contemplem aquesta opció.
1: Molt ràpid, Elisabet, a on podríem consultar-ho tot això? Perquè jo, per exemple, puc parlar amb el meu cap i el meu cap em pot dir que sí, però entenc que aquí l'última paraula és la té Hisenda. Per tant, a qui hauríem de consultar per anar prestant el cert?
2: Bueno, òbviament Hisenda ens permet fer les consultes, eh? Això Val. És així. Però sempre el que és la part de l'empresa que porta tot el que és la fiscalitat.
1: Perfecte, perfecte.
2: Tu en aquest cas li consultaries a aquest cap, però estem parlant que tu seria una relació per compte aliena, no estem parlant d'una despesa deduïble d'autònom, no? Però sempre parlaríem amb la persona que ens porta la fiscalitat.
1: Per tant, aquest és el gran consell que jo crec que podíem donar, Elisabet, fer la consulta tot just abans de gastar-nos aquests diners i que després Hisenda ens digui no, això no és deduïble, per tant tu menges amb patates, deixa'm ser així de clar, eh? Però seria l'ocasió. Elisabet, ens hem quedat sense temps, no sé si el tema donaria per més, en tot cas tenim dijous que ve per seguir parlant d'aquestes despeses deduïbles i, si no, doncs ja parlar d'altres temes, com sempre, interessants. Si vols afegir alguna coseta...
2: És tot, de moment.
1: De moment ho deixem aquí. Doncs és important, tota aquesta informació que ens apropa l'Elisabet, tant per la gent que s'hi dedica, que entenc que ja això ho té per mà, però també per aquella gent que, com dèiem, ho desconeixem i que mica a mica anem aprenent sobre el sector de l'emprenedoria. Així de clar ens ho explica la nostra especialista i per això la tenim al Palafolls en xarxa, l'Elisabet Envit. Donar-te les gràcies, com sempre, per ser aquesta setmana al Palafolls en xarxa, Elisabet. La setmana que ve ens veiem. Una forta abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
3: 107.7 FM.
4: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
5: 112.
4: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
6: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.

0: És l'hora de seguir parlant de bones propostes aquí al Palafolls en xarxa i parlem de proposta teatral perquè aquest diumenge arriba el darrer espectacle dins el cicle Escena Nou al Teatre de Palafolls. Parlem de El professor Bromera amb la companyia Malabufa. De fet, avui amb nosaltres tenim un dels seus components, que és l'Agustí Santlleí. El tenim al telèfon. Agustí, molt bona tarda, benvingut.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres, per parlar una miqueta d'aquesta proposta de teatre familiar, si no m'equivoco, que barreja una miqueta de tot. Titelles, bombolles, crec que també he vist per aquí, contes... Explica'ns una miqueta què és el que veurem del Teatre de Palafolls.
1: Doncs mira, primer de tot, gràcies per trucar-nos. Nosaltres, és la companyia Malabufa neix una mica amb la necessitat de... Jo portava molts anys treballant fent bombolles de sabó amb altres companyies, i de sobte doncs va aparèixer la necessitat de buscar la meva manera d'expressar. I vaig començar amb un conte sobre l'aigua i el sabó, que és una cosa com molt més per la canalla. Després vaig començar a buscar altres maneres d'explicar què és el sabó, perquè tothom el coneix, però quins ingredients el componen, i això, doncs, jugant, sempre des d'una perspectiva de jugar i de passar-nos-ho bé i de fer un espectacle visual, que com són les bombolles, doncs juguem a fer una conferència sobre les bombolles de sabó. Mm-hmm. I aquí apareixen tots els elements.
0: Ara t'estava escoltant aquell moment de les bombolles de sabó que tots, a petits i a grans, hem de dir, ens deixa embadalits quan ho veiem de l'escenari, però que de totes maneres també ho conjugueu amb altres elements. Jo entenc que és una molt bona manera de captar el públic, com dèiem, tan petit com gran, no, Agustí?
1: Sí, faig una mica de recorregut. O sigui, les titelles estan dirigides, doncs, als més infants. A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, per com són, perquè esclaten, tot jugant. I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència bàsica, però ciència, també doncs, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental, o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó. Mm-hmm.
0: Agustí, tu deies, a tothom ha jugat amb una bombolla de sabó, és veritat, però crec que no arribem a fer un mínim com el que podrem veure dalt de l'escenari i el que fas tu, perquè en aquest cas, ostres, hem pogut veure algunes fotografies, algun petit tastet, i surten bombolles de sabó relativament molt grans, Agustí?
1: Sí, bueno, que també és portar-ho a l'espectacularitat d'un escenari, no? O sigui, també nosaltres el que pretenem és, a part de passar una bona estona, pues, anar una mica més enllà del que es pot fer. Mm-hmm. També des d'una part sempre des d'això, és un professor que fa una conferència molt afable i que juga amb l'espectador, o sigui, el espectador també juga, també entra en aquest joc, no? Ja dic, a part de treure voluntaris, doncs després hi ha tota aquesta part més visual que també no és només perquè els infants, sinó que els infants de 0 a 99 anys s'ho passin bé.
0: Mm-hmm. Precisament aquí volia anar, Agustí, no vull deixar passar l'oportunitat de recordar que el públic també participa, és part activa d'aquest espectacle, és a dir, qualsevol de nosaltres podem ser triats per pujar dalt de l'escenari i jugar amb el professor Bromera, en aquest cas, amb tu, doncs, amb aquestes bombolles de sabó, no?
1: Sí, no, és que això no és una cosa de jo ho faig i vosaltres mireu. No. Aquí, com que l'espectacle està plantejat com una conferència, una conferència, com diu el professor, interactiva. O sigui, que no és només venir a observar, sinó que també és participar i també és jugar i és, ja dic, durant 55 minuts, una hora, passant-s'ho bé, disfrutar tots, no només allò de no, això és per la canalla, ells, jo m'estic aquí sou, no, aquí estem tots jugant fins l'últim moment.
0: Una part imprescindible de ben segur d'aquest espectacle, a part de les bombolles de sabó, és la part actoral, no? El mateix professor Bromera, que en aquest cas, si no m'equivoco, fas tu, Agustí. Jo ara llegeixo una frase que diu molt el professor Bromera, que diu: no deixeu mai d'aprendre, descobrir i sobretot de jugar. És un professor especial, eh? És un professor que entenc que disfrutes fent-lo dalt de l'escenari, no?
1: Sí, home, si t'hi fixes, és professor Bromera, i hi ha implícita la broma dintre d'aquest joc, no? O sigui, que és una cosa que, bueno, que parlo de ciència, parlem de sentiments, juguem molt, però, bueno, des d'una part de broma, de divertir-nos, i no es pretén res més que passar una bona estona i conèixer una mica més les bombolles de sabó, bàsicament. Vull dir, i ja et dic, és una qüestió de passar-nos-ho bé, de jugar i que tothom sortia amb un bon regust de boca. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? que és l'essència de l'ésser humà.
0: Agustí, deixa'm fer una mica d'històric i parlar una miqueta de tu, perquè d'on ve la teva història amb les bombolles de sabó? Perquè abans de la presentació ens deies: ja fa molt de temps que jo provava, jugava amb les bombolles de sabó, fins a arribar a aquest espectacle que és l'actualitat, no? El professor Bromera. Però com neix aquesta relació entre l'Agustí i les bombolles de sabó?
1: Doncs jo vaig començar fa molts anys que faig teatre de tota manera, teatre per familiar, teatre per adults, he fet sèries, pel·lícules, bé, un actor a l'uso de, bueno, un actor que va buscant. I de sobte se'm va presentar l'oportunitat d'entrar a la companyia Pepou a fer bombolles de sabó. I vam estar, doncs, vaig estar a la companyia 15 anys, em sembla, o 15 o 16 anys, ja ni me'n recordo. I, bueno, clar, la línia de la companyia Pepou és una, no? I al final, doncs, clar, neix la necessitat de que, després de tota l'experiència d'haver voltat tot el món, d'haver estat a PortAventura, d'haver fet mil espectacles de bombolles de sabó, després hi arriba un moment que dius: ostres, a mi m'agradaria experimentar cap a la meva manera d'ensenyar-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, va néixer una mica la companyia Malabufa, que també és un joc de paraules, perquè és Malabufa però amb dues Fs, com les òperes bufes italianes, no? Que és una mica una òpera de broma. I també neix una mica també així com una broma, no? Com, bueno, un actor que sap fer un fet diferencial, que és fer bombolles. Dic, bueno, pues, posem-hi la meva manera de veure el món. I a partir d'aquí, compartir-ho, bàsicament.
0: A més, ara estava pensant que un espectacle d'aquestes característiques no sempre és el mateix. M'explico, perquè al final hi ha coses que no pots controlar tu dalt de l'escenari ni com a actor, per exemple, amb la participació dels més menuts, no? Quan pugen dalt de l'escenari, permet'm l'expressió, són no incontrolables amb la mateixa sentit de la paraula, però clar, quan tu li fas una pregunta pot haver-hi múltiples respostes i sempre és diferent, no? En aquest cas, també com actor deu ser interessant aquesta part.
1: Sí, bueno, és que és una part que sempre m'ha interessat molt, no? La improvisació, la de sobte com surts dels problemes, o entre cometes, que pot sorgir en un espectacle que està viu. O sigui, jo sempre he reivindicat el teatre és una cosa viva, que la gent que ho veu, ho veurà, i es pot fer de mil maneres, i en aquell moment es fa així i és únic. I a mi m'interessa molt, com a actor també sempre m'ha interessat molt això, doncs, la improvisació, la incertesa de què passarà dalt d'un escenari, no? Jo tinc un camí a recórrer, però deixo que el públic participi i també formi part de l'espectacle, que és crec que és el bonic del teatre, no? No és una pel·lícula que està allà i quan s'ha acabat, no. Hi ha una part que a mi m'interessa molt de contacte, de comunicació, de disfrutar entre tots, que no només sigui, bueno, bé, faig això i ja estic, me'n vaig cap a casa.
0: Una part molt interessant d'aquest espectacle, sens dubte, el professor Bromera, aquí a Palafolls, el podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia, recordo, i això també és important, amb entrada lliure per tots aquells menuts i grans, sobretot insisteixo en això, que vulguin veure aquest espectacle. Agustí, doncs, per tots aquells que ens estiguin escoltant, què els hi diries? Com podríem insistir, si encara tenen dubtes, que jo crec que no és així, però per aquells indecisos encara, què els hi diríem?
1: No, que vinguin, que els hi asseguro que passarem una bona estona i veurem bombolles, que sempre és màgic, i també disfrutarem entre tots, grans, petits, i sobretot jo, que sóc el professor Bromera.
0: Home, imprescindible per aquest espectacle, i de totes maneres, òbviament tenim l'oportunitat de veure't aquí a Palafolls, però és un espectacle que amb la mateixa companyia, tu ens ho comentaves, la companyia Malabufa, l'esteu fent rodar, com es diu en aquest món teatral, per tant entenc que et podem veure arreu de Catalunya i no sé si fins i tot trencant fronteres i sortint fora del nostre país.
1: Sí. Bueno, l'espectacle aquest, com que és un espectacle que fa un idioma universal, que són les bombolles, tenim la sort de que puguem estar, hem estat voltant, vull dir, fa dues setmanes vam estar a Galícia, vull dir que intentem voltar-lo i per molts anys.
0: Home, i tant, que per molts anys sigui. El professor Bromera a terra a Palafolls, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del nostre municipi, dins el cicle Escena Nou. Avui n'hem parlat amb l'Agustí Santllehí, que és, doncs això, el professor Bromera. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Agustí.
1: A vosaltres, ens veiem, gràcies.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitats, amb més propostes, amb més cultura. Acaba de passar molt bona jornada i ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: L'Escola Les Ferreries torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels premis Baldiri Reixac, ha guardonat Les Ferreries de Palafolls. El centre ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Apadrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Les Ferreries no ha estat, però, l'únic centre de la comarca premiat en aquesta edició i també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla també ha donat el premi a dos centres de Mataró. L'Institut Escola Àngela Brançuela, amb el projecte Som Paraula, i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós, amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. Aquesta, però, no és la primera ocasió en què les Ferreries rep la distinció. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà, que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran de Palafolls, posant així en valor el vincle intergeneracional. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau cultural, Santa Susanna es converteix en l'epicentre del blues amb la primera edició del Susanna Blues Festival. Santa Susanna amplia la seva oferta cultural aquest cap de setmana amb l'estrena del Susanna Blues Festival. L'esdeveniment musical, tal com detallen des del consistori, neix amb l'objectiu de convertir el municipi en una cita de referència pels amants del blues, el soul, el boogie i el rhythm and blues, posicionant-se així dins del circuit de festivals especialitzats del sud d'Europa. Els concerts tindran lloc a l'espai de Can Mas de Dalt durant dos dies, divendres i dissabte. El tret de sortida serà demà a partir de 2:15 de la nit amb els concerts de Wax and Boogie i Mònica Green, dues formacions amb una forta connexió amb la tradició musical negra. Pel que fa al preu de les entrades per assistir a aquests dos concerts, els preus seran a partir de 17 euros. Dissabte hi haurà una triple aposta que començarà a les 7 de la tarda i que s'allargarà fins a la matinada. Es podrà gaudir de Sweetcase Brothers, que són referents en el blues tradicional, Los Mambo Jambo, que oferiran rhythm and blues, rock and roll i surf, i a Contra Blues, que és una de les bandes més sòlides de blues rock estatal. En aquest cas, les entrades pel dissabte es poden adquirir a partir de 21 euros a través de la web Antràpolis. També es podrà adquirir un abonament pels dos dies de concerts, que inclou les 5 actuacions, a un preu de 35 euros.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La Figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
8: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història.

0: Tot seguit, és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta, com estàs? Benvinguda.
1: Jo tinc molta història, jo crec que els encantarà.
0: Sí o no?
1: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
0: Ai.
1: Pero la he de leer en castellano porque es un documento de televisión española y en aquella época
0: tot
1: era en blanco
0: estaba,
1: negro,
0: exacto.
1: Y en castellano todo,
0: no hi havia
1: es
0: más.
1: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
0: el
1: los amigos.
0: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
1: Hombre, seria fantàstic.
0: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase "Ya hasta aquí puedo leer", que després en parlarem.
1: Hombre, de la Mayra Gómez, que en
0: doncs,
1: tan boníssima.
0: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
2: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo les reformes prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido.
0: Uh-huh.
1: Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: Intotetor,
0: sí,
1: bueno.
0: Sí. Complicat.
1: Moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui. Una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador. Tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran per tot. Adeu.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que hi ha, que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables, no? Hi ha hagut alts i baixos des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
0: adreçar
1: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet, i jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general jo crec que els culers han d'estar satisfets, perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick i de Hansi, home, perquè realment
1: hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és ser un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2 al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és la eliminatòria, i estàs passant per sobre i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està bolcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta, i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça el problema que té és defensiu, no té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot, i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip bolcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu, que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival, i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa.
0: Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: Perquè
1: no ha tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no ha tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
0: Sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però bueno.
1: S'ha lesionat al final i al final es pot gestionar.
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu.
1: Sí, perquè se t'ha fet a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
0: una opció
1: per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: i
0: més
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no? Aquest any doncs ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes 4 temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números, si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les 4, 45 partits més.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que
0: aquell gest
1: jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir, és a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això, i I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona, de
0: Lewandowski,
1: no?
0: I
1: han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, sí, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé 2 dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: sí,
1: etcètera. Sí. Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més amb, hòstia, és un covarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi que sempre estan i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, olé.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent superjoves. Vull dir que això és molt difícil, molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè a més el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que fins del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels 3 millors equips de la història del futbol, mai ho superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça a més de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit com és el Bernabéu a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal, un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya 3 finals, que els hi guanya 5 títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, 3 finals, 5 títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva i impacte brutal. Però és que a més Jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa-m'ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensis una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... perquè els grans equips de l'història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: menys.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 copes d'Europa del Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis de la Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça en la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa: Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara Lamine Yamal, Fermín, una abraçada des d'aquí,
0: li ha tocat,
1: ho està passant malament.
0: Sí, una grossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, Gavi, tota sí. Aquesta gent, clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
0: és brutal.
1: És que són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més.
1: Valde, Casador, sí. són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics, li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment el nivell d'identificació és absolutament imparable, o sigui, crees
0: màxim.
1: Un producte que,
0: és màxim.
1: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Floren? Que déu-n'hi-do quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Jo crec que primer que va batre el rècord, o sigui, mira,
0: és que
1: mira
0: va que ser jo, tremendo allò, vull dir,
1: mira, és... que primer que jo he viscut, mira que jo a mi m'ha tocat viure seinets potents com a periodista,
0: sí, sí,
1: Barça, ja,
0: de tot,
1: anys,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: perquè,
0: de tot,
1: perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015, i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: No.
1: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores.
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores, no? No s'aguanta per enlloc. Jo crec que ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre, clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial, Florentino Pérez.
0: I que sembla que es vol presentar.
1: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu.
0: La veritat.
1: Del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino, que fa l'altre dia de manera lamentable,
0: sí,
1: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és,
0: bomba de
1: fum. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar, no va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida, no ho va dir, la van celebrar conjuntament amb la Champions, i eren els mateixos àrbitres
0: que ara diuen
1: que estan
0: podrits.
1: Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar, aleshores aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar,
1: una de fa 20 anys, i clar, la roda de premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, apartant sí, sí, el micròfon, però és nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia, Reca també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor
0: interna, és que és
1: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà dels resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso i aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos i poses a un amic del president,
0: ni més ni menys,
1: com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia Vinícius, sí, el dia del clàssic, li monta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig. Un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza evidentment el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que a més futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: però
1: és
0: molt
1: difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
1: ja sabem el que farà Mourinho.
0: De quin peu calça?
1: Mourinho Joan vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: clar,
1: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment
0: està creixent,
1: no
0: ara està
1: encara el Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo i juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo,
0: i ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: desestabilitzar,
1: desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça, perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: correcte d'aquella època
1: de fa uns anys, i és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri amb
0: passi,
1: no? Guardiola bastant, no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant,
0: sí, va entrant,
1: però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni
1: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. La gente me señala, me apunta. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell, a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Aquí és Teri, de Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... que tenen a veure els personatges. Bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la...
1: Home, perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta, amb el seu últim èxit, Resurgiré, que... Has vist, aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé ara.
1: Jo crec que es porten bé, l'única, no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el xiquetete.
1: Amb el xiquetete, exacte. Ella va començar amb el xiquetete. I tant, i tant, i tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 30 anys i va començar a cantar amb el gran xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia sí. Èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat.
1: Sí.
2: Sí. Anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí, ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... com ha arribat, em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni.
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus, los famosos vienen a ti, Toni, per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles.
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta,
2: oh,
1: Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca, home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca, no, però jo...
1: Toni,
2: no,
1: home...
2: Una mica més el meu estri, o no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més, el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, Joan, sí. Perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Les filles em preparen. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Bueno, que el Toni em deixa així, jo, disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
2: Home. Espera un moment, Joan, que a veure que no m'hi tens mentre en Quines...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra.
1: A veure.
2: Amb els percussionistes, el Hister, la
1: teta. Oi, el Hister, sí, sí.
2: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva.
1: Què dius?
2: Ho sabies o no?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, junt amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com... Sí, espera, que ho digui.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
5: Jo no soc reproductor, soc reproductor, Jo el Quiromat, el Foro de Lide, el... com es llama? El Dama, el Sergi Rama, el Sergi Casmia, jo què sé, moltes coses.
2: Molt guai.
5: Moltes.
1: Poca broma,
2: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
2: Que surti a la tele, no vol sortir,
1: no vol sortir, no, home, has de sortir una estona.
5: Sí, una estoneta sortirem.
2: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys,
5: s'han matat el bon suït.
2: No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Va, escolta, es conserva, Toni. Escolta,
2: i no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretot cabello i dientes, sí, bueno, dientes sobretot, dientes és vital.
2: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que també per Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un
2: el Toni Rovira fa això pel
1: clar.
2: Jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
2: Aquí és un personatge que és història,
1: no,
2: que
1: ja us,
2: que no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? El deu té? Però el de cròniques es va vendre molt també, eh?
5: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Vieta.
1: Mira. Està aquí, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
5: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són patidons.
1: Però... Escolta'm, això va ser un bombazo i encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenim bolos, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment allà.
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
2: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
2: Jo que crec... jo me'n vaig cap als passadissos i en trobo persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
2: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
2: què...
1: Sí. Carai, Toni, escolta... Després dius...
2: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3 també, que em va conèixer a la festa de la FM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
2: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno.
2: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga. Cuida't, Toni.
2: Coge el teléfono.
1: Apa, adeu-siau. Adeu, Toni Rovira.

0: de llum.
1: La caixa tonta.
0: Aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Ajuda'm quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou d'en Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira del Toni Rovira. I tu?
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem ni de les entrevistes que anem fent. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Fil de Gospel actuarà a Tordera en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial de l'esofagitis eosinofílica, que es commemora el pròxim 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
1: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada ha detallat que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatges a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no per l'essència del Fil de Gospel.
2: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial, que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com fem, sempre fem al final, hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
0: El concert serà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades pel concert es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium, i també s'ha habilitat una fila zero per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia però que no puguin assistir a l'acte.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Melina Morilla. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig i Malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous. Ona Malgrat.
3: La iniciativa ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes en el tram de l'Avinguda del Bon Pastor entre els carrers de Ramon Turró i Funyadosa.
0: I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
4: La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives.
0: I el poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitat. Sergi Ferrer.
5: L'Ajuntament de Calella preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handbol.

0: Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renuncien a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Martí Capçada.
1: Així és, Gemma, el gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig. Aquesta empresa va fer-se amb aquesta concessió de manial d'ocupació i explotació d'un domini públic l'any 2022, després que qui l'explotava anteriorment, el club BTT de Premià de Dalt, hi renunciés. D'aleshores ençà s'han pronunciat alguns problemes i el recinte va haver de tancar dos cops per queixes d'usuaris, per mal estat i per manca de manteniment. Ara l'Ajuntament ja ha iniciat tots els tràmits, diuen, per resoldre administrativament l'extinció del contracte i iniciar un nou procediment de licitació, però en tractar-se d'una concessió de manial, és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar i qui ha de supervisar.

0: Gràcies.
1: Així és, el panorama musical del Maresme suma una nova proposta amb el llançament de La Costa Hot Tapes, el primer àlbum en solitari del músic i raper tordarenc Zulo. Després d'una llarga trajectòria organitzant esdeveniments a la comarca, com el projecte Rambla Erma, i formant part de diversos grups i duets, com EZ, l'artista s'endinsa ara en una etapa creativa on vol mostrar la seva faceta més personal i versàtil. Segons explica el mateix Zulo, el disc és el resultat d'un viatge de 24 hores basat en les seves vivències i la creativitat que li aporta viure a la vora del mar.
2: En este trabajo es una reivindicación de la costa, de la vida y de la vibra que hay en la costa. A mí lo que me interesa muchísimo con este disco es reivindicar la zona del Maresme. Creo que es una zona que se diferencia muy bien del resto del Maresme. Desde Mataró para arriba ya notas que la vibra cambia, el paisaje cambia, la temperatura y la gente cambia, y creo que es necesario que tengamos algo o alguien que nos represente en esta zona.
1: Més enllà del contingut, el disc sorprèn per la seva obertura estilística. Tot i que Zulo té les arrels ben clavades en el rap, en aquest nou treball ha volgut anar un pas més enllà del seu nínxol habitual per arribar a un públic més ampli.
2: Mi música entra dentro del género del rap. Básicamente, yo me muevo en el rap, siempre me he movido ahí. Pasa que soy demasiado versátil, me gusta probar nuevos estilos, nuevas texturas en las instrumentales y probar formas de comunicar diferentes, y este disco es una muestra de ello, porque puedes trabajar, empiezas escuchando sonidos muy costeros del rap de los 2000 hasta al final del disco, que hay incluso dembow, hay trap, hay reggae.
1: El disc es pot trobar des d'avui mateix a les principals plataformes de streaming com Spotify i YouTube, i per a aquells seguidors que prefereixin el format físic, el músic ha optat per un model de producció sota demanda, donant el seu caràcter d'artista independent, i es podrà adquirir directament a través del contacte amb ell mateix a la seva compte d'Instagram zulo.labs. Amb el disc ja al carrer, Zulo ja està treballant en la presentació en directe de La Costa Hot Tapes. L'objectiu de l'artista és organitzar un esdeveniment de presentació en algun punt estratègic de la costa, amb Pineda de Mar o Calella com a punts preferents, per després intentar saltar a escenaris de Mataró i Barcelona. Encara no hi ha dates confirmades, però l'artista anima la gent a estar atenta a les seves xarxes per descobrir la seva música i seguir el seu recorregut.
0: I l'Ajuntament de Canet de Mar ha posat en marxa un servei de suport presencial per facilitar la preinscripció als programes de formació i inserció i als cicles formatius de grau mitjà del curs 2026-2027. Ràdio Canet.
3: La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals orientades a reduir l'abandonament escolar i a garantir l'accés als estudis postobligatoris. Aquest servei està pensat especialment per a aquells joves i famílies que poden tenir dificultats a l'hora de completar els tràmits telemàtics o entendre el procés administratiu. L'acompanyament inclou informació sobre requisits i terminis, ajuda en la tramitació de les sol·licituds, revisió de la documentació i suport durant tot el procediment de preinscripció. Per als cicles formatius de grau mitjà, el termini de preinscripció s'obrirà el 26 de maig fins l'1 de juny. Segons el consistori, aquesta actuació dona continuïtat a les diferents iniciatives impulsades en matèria educativa per reforçar les trajectòries formatives dels joves, prevenir l'abandonament escolar prematur i evitar que factors econòmics o administratius limitin l'accés al sistema educatiu. El servei és gratuït i es prestarà a la masoveria.
0: Seguim avançant. Comencen les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres. Martí Capçada.
4: Així és, Gemma. Ja han començat les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres a l'altura del carrer de l'Alzina. L'actuació preveu substituir l'actual ressalt de formigó per una nova estructura d'escullera amb blocs de pedra, una solució més integrada ambientalment i adaptada a l'entorn natural de la riera. El projecte també inclou la revegetació dels marges amb espècies autòctones i treballs d'estabilització dels talussos amb malles de fibra de coco i hidrosembra per afavorir la recuperació paisatgística de la zona. Paral·lelament, aquesta setmana també han començat les tasques de desembrossament de canyes a tota la riera, en diversos trams del municipi. Les obres tenen un pressupost de prop de 219.000 euros i compten amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua que assumirà el 90% del cost.
0: I aquest mes de maig han començat les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Canet de Mar. Ràdio Canet.
3: Aquesta setmana han començat a fer-se unes actuacions a la xarxa d'aigua que formen part del projecte

0: de sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua potable de Canet de Mar, amb l'objectiu de modernitzar el servei i reforçar el control del subministrament, així com la detecció de possibles fuites. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, reconeix que la xarxa d'aigua de la nostra vila és molt antiga i cal modernitzar-la, i que s'ha aconseguit una subvenció de gairebé 300.000 euros que servirà per, d'una banda, implantar comptadors digitals a la zona del polígon industrial i, de l'altra, sectoritzar la xarxa per detectar possibles fuites.
1: Això ens permetrà fer una cirurgia més fina de totes les obres que estem fent de millora de la xarxa d'abastament d'aigua. Uh-huh. I ens permetrà reduir, diguem-ne, aquestes pèrdues que té la xarxa.
0: Uh-huh. Aquestes actuacions es duran a terme durant els mesos de maig i juny.
2: I el PSC de Calella escull Cindy Rando com a cap de llista per les municipals del 2027. Sergi Ferrer.
3: La decisió es va prendre aquest dimarts en assemblea local, on la militància va donar suport unànime a la seva candidatura. El nomenament queda pendent de la ratificació en el Consell Nacional del Partit, prevista per al pròxim 13 de juny. Cindy Rando, actual primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, és regidora des de l'any 2015 i actualment té responsabilitats en àrees com turisme, gent gran, agenda 2030 i promoció econòmica, comerç i consum. Amb aquesta designació es convertirà en la cap de llista socialista per als pròxims comicis municipals. Segons ha informat el partit, la candidata va rebre el suport unànime de la militància en una assemblea celebrada aquest dimarts, en què es va formalitzar la seva elecció com a cap de llista del projecte socialista a la ciutat. El PSC es converteix així en la primera formació política de Calella que fa públic el seu candidat de cara a les eleccions municipals de 2027. Rando ha explicat que aquesta designació arriba seguint el calendari intern marcat pel partit per iniciar el procés preelectoral.
4: Nosaltres, com a PSC, tenim el calendari marcat per escollir els candidats i candidates i, per tant, vam buscar una data que s'ajustés a la nostra organització interna, i ahir doncs, vam celebrar l'assemblea local de militants i simpatitzants, on doncs, vaig tenir la sort i la fortuna doncs, que els meus companys em van donar suport i em van ratificar com a nova cap de llista per les eleccions del 2027, i per tant doncs, molt contenta de que els meus companys continuïn creient en mi i apostant pel projecte socialista que ara fa 4 anys doncs, vam impulsar aquí a l'agrupació local de Calella.
3: La candidata socialista també ha assegurat que el partit afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de disputar l'alcaldia a les pròximes municipals.
4: Cada vegada que hi ha unes eleccions el nostre partit es presenta per sortir a guanyar, i per tant doncs, ara mateix el nostre objectiu és aquest, presentar-nos a les properes eleccions del 2027 amb molta força i molta il·lusió per guanyar les eleccions aquí a la nostra ciutat.
3: Finalment, Rando també ha remarcat que el PSC de Calella ja ha començat a engegar màquines de cara a les pròximes eleccions.
2: Gràcies, i Caldes d'Estrac celebra dilluns un nou ple municipal ordinari. Martí.
5: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes celebrarà el dilluns 25 de maig a les 8 del vespre una nova sessió del ple municipal ordinari, oberta a la participació ciutadana. La sessió es farà de manera presencial i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del consistori. A més, els veïns podran fer arribar preguntes i suggeriments per correu electrònic abans d'aquest diumenge o intervenir presencialment al final del ple. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha la licitació del servei de vigilància i socorrisme de les platges i piscines municipals de les tres viles per la temporada 2026, així com diversos expedients relacionats amb la recollida de residus, la neteja viària i la gestió del servei d'aigua potable. També es presentaran informes econòmics municipals i diferents resolucions administratives dins l'apartat de control i seguiment de l'activitat municipal.
2: Gràcies. I la plaça de Vicenç Ferrer de Malgrat estrena jocs infantils inclusius i segurs. Ona Malgrat.
6: Els nens i nenes de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència han estat els encarregats de tallar la cinta a l'acte inaugural dels nous jocs lúdics de la plaça de Vicenç Ferrer, que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles i Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'Espai té ara nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes: d'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer d'enaltir l'espai, i de l'altra, la dels nens i nenes que, a través de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència, havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodent, portaveu de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
7: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este plaza en aquella época cuando no había nada. Pensaba, ostras, aquí no hay nadie, entonces la gente seguirá. Ahora, después de 20 años, veo que aquí hay vida, ¿no? Y ahora con este parque tan bonito, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos donde los niños pueden venir y jugar y tener su día, ¿no? Y con árboles y adaptado para niños, ¿no? Con estos juegos.
6: La plaça de Vicenç Ferrer està ubicada entre els carrers de Joan Coromines i Josep Regull i Vilaró i es va inaugurar el juny de 2011.
2: I malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous, seguim amb tu, Javi.
6: La quarta edició del Temps de Flors ha omplert aquest matí de catifes el tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Fundadors. Enguany, com a novetat, hi han participat el Centre de Formació d'Adults Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho han fet juntament amb les residències Natzaret, Toi Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí Soler, Badruna, Fundadosa i Marista Sant Pere Xanel, i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, ha fet un balanç positiu de la iniciativa, que ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes. Huertes ha avançat, a més, de cara a l'any vinent, la regidora, que la regidoria es planteja organitzar un concurs per premiar a les millors catifes.
8: No esperava menys, la veritat, de la gent de Malgrat de Mar, perquè sempre que he fet un acte sempre tinc la sort de que ve moltíssima gent. I aquest any, ja ho veus tu, que molt bé, la veritat que sí, molt contenta. El balanç positiu, i l'any que ve participaran més associacions. Tenim dos més que volen participar i estem pensant en fer en anar una miqueta més cap allà i fer un concurs i tot el que l'any que ve. Això tot, encara està, que estem a la ment, però possiblement l'any que ve farem un petit obsequi a les catifes més maques. Així també és una manera, no?, d'incentivar i de que la gent tingui més ganes de fer coses.
6: Algunes de les catifes del Temps de Flors d'enguany estaven fetes amb diferents tècniques de manualitats. Entre els materials que s'han utilitzat hi havia el paper, la llana, el cotó o fins i tot l'arròs.
2: Gràcies. I la cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. Sergi.
3: L'artista, que es va donar a conèixer Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu enguany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes, prevista per el 18 de juliol al nou Parc Central, i Bet serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Beth ha explicat a Catalunya Ràdio que què vol transmetre amb la cançó.
9: Jo sóc com tu, jo sóc com tu, jo sóc com tu.
10: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles. I llavors doncs ho vaig voler enfocar així, de dir, fem una festa, pot venir tothom, mirem-nos els ulls, agafem-nos les mans i anem a celebrar que som iguals.
3: Les dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives de la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres. Sergi Galera, dinamitzador de la Fundació Maresme, admet que la versió d'enguany ja està tenint una molt bona rebuda.
11: I ha tingut molt bona acollida. La cançó avui mateix ja està a les xarxes, està a Spotify, a Instagram, ja es pot escoltar, i esperem que us agradi molt a tothom.
2: Gràcies. I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
12: Així és, la Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri i Reixac, ha guardonat l'Escola Les Ferreries. El centre palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del poble. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Les Ferreries, però, no ha estat l'únic centre de la nostra comarca premiat en aquesta edició, també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Brançuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. A Palafolls no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. L'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el premi va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament dels premis de aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
2: Obrim plan esportiu. El poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi.
3: Sí, aquesta setmana han començat els treballs per renovar el paviment de la pista coberta del Tomàs Claramunt i treure-li més rendiment. L'objectiu és triplicar-ne l'ús, que actualment es limita a l'activitat del patinatge, d'escoles i de les sessions esportives per a la gent gran. Manel Vicente és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
13: Aquesta pista poliesportiva amb aquesta millora del paviment el que fa és això, que guanyarem moltes d'hores d'ús. En aquest cas, els grans beneficiats són les entitats que tenen ara mateix el pavelló saturat, com són el bàsquet i com són l'handbol. Ara mateix s'està utilitzant 3 hores al dia i el triplicarem el seu ús.
3: L'actuació ha d'estar enllestida a principis de setembre perquè els clubs locals hi puguin començar la pretemporada. Els treballs consisteixen primer en l'anivellament del terreny i posteriorment l'aplicació d'un acabat amb resines de poliuretà, un material que ofereix prestacions similars al sintètic convencional però compatible també amb la pràctica del patinatge. L'actuació està pressupostada en poc més de 128.000 euros i es finança a parts iguals entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Calella. També s'aprofitarà per fer tasques de manteniment i de neteja de la carpa de la coberta que, segons Vicente, es conserva en bon estat. Amb aquesta renovació, el complex esportiu Tomàs Claramunt guanyarà polivalència i es convertirà en una peça clau per descongestionar el pavelló del Parc del Mau, especialment pensant en la futura substitució de la coberta d'amiant que obligarà a aturar completament l'activitat de l'equipament.
2: I el TKD Tordera tanca amb èxit el primer Tordera Training Camp de Taekwondo, Marc Treserres.
14: Més d'una vuitantena d'esportistes de diverses nacionalitats van aterrar a Tordera per participar en aquest estatge del rendiment el passat cap de setmana en el pavelló municipal d'esports. Era la primera edició i entre els participants es trobaven delegacions vingudes de França i Bèlgica, així com representants d'alguns dels millors clubs del territori català. Els tres dies d'entrenament intensiu van estar dirigits pel prestigiós tècnic internacional francès Simon Marquina, una figura clau, ja que és el tècnic que assessora i guia els esportistes, també de Tordera, a la seva projecció internacional. L'objectiu principal d'aquesta estada va ser la preparació per a les pròximes cites en el calendari nacional i europeu. Òscar Pavón, organitzador del Tordera Training Camp, ens ho detalla.
15: Bàsicament era una trobada que estava pensada per preparar les pròximes competicions, ja que, per exemple, les que són internacionals són comunes per tots, tant per als francesos, com pels belgues, com pels espanyols. I a més, aquest cap de setmana se celebra a Ciudad Real el sub-21 i també ja hi ha diversos de la catalana que venen per preparar-ho, i a França tenen el sènior absolut i el cadet absolut, o sigui que els venia pues, molt bé de trobar-nos tots i preparar-ho tots junts.
14: Un dels punts més forts de l'esdeveniment va tenir lloc el diumenge amb la celebració de la jornada de test match, on es van instal·lar tres pistes equipades amb els sistemes electrònics de competició oficials. Això va permetre als taekwondistes recrear amb total fidelitat les condicions de combat que es trobaran en tornejos oficials. Amb l'èxit d'aquesta primera edició, Tordera fa un pas endavant molt important per projectar el seu nom i el club en el mapa del taekwondo i de l'esport olímpic a nivell internacional.
2: I 6 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. Melina.
12: Així és, el Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ho ha publicat recentment al llistat de les finalistes de Catalunya, la modalitat de solo dance, i un total de 6 patinadores de l'entitat han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita competitiva es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les patinadores només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el solo dance està portant molts beneficis tècnics de les patinadores en les seves competicions de lliure i de show. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les esportistes, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones, i ha fet extensiu el seu reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona com a especialista en aquesta modalitat.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24, amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable aquest matí, bàsicament de component nord-nord-est, aquesta tarda més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general doncs una situació molt tranquil·la que continuarà també de cara a demà. Demà divendres les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada i una situació tranquil·la novament pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant de 1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dijous. Nosaltres farem una petita pausa, tornem en només 3 minuts i a la tornada farem el repàs a les xarxes socials, i avui, com és dijous, també toca parlar de moda amb la Judit Jiménez. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a molt poca estona. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que a final de mes estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
0: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
10: Ràdio Palafolls.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
14: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
15: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.

0: Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho.
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
4: Doncs del Maresme, que continua guanyant pes dins el mercat immobiliari de luxe. Spain Sotheby's International Realty ha inaugurat una nova oficina al Port Balís, a Sant Andreu de Llavaneres, un dels punts més exclusius del litoral català. Amb aquesta obertura, la companyia ja suma 5 oficines a Catalunya i reforça la seva aposta pel Maresme com una de les zones residencials premium amb més projecció del Mediterrani. La firma destaca especialment l'interès creixent del comprador internacional a la comarca. Segons la companyia, els bons resultats dels últims anys han impulsat aquesta expansió. L'empresa assegura haver participat en operacions immobiliàries destacades al litoral català, incloent propietats valorades en fins a 20 milions d'euros.
3: Molt bé, i què destaquem en clau internacional?
4: Doncs destaquem un rescat espectacular als Estats Units, on la Guàrdia Costanera ha salvat un home de 67 anys que havia quedat atrapat a l'illa de Santa Rosa després que el seu veler impactés contra unes roques en plena nit, molt a prop d'un incendi forestal actiu. L'home va aconseguir escriure SOS sobre la cendra del terreny, una senyal que va ser detectat des d'un helicòpter de rescat malgrat la poca visibilitat provocada pel fum. Això va permetre localitzar exactament el nàufrag i a activar l'operatiu d'evacuació. Finalment, el tripulant va ser traslladat en helicòpter fins a l'aeroport de Camarillo i, segons els serveis mèdics, no presentava ferides greus. Les autoritats continuen investigant les causes de l'incendi a la zona i, de fet, Gemma, et comento que pels que tenim el guió us he posat una imatge i la gent que ens està escoltant que busca la imatge perquè és bastant curiosa.
3: Doncs sí, la tenim de fet aquí davant nostra i tant que és curiosa. I mira, parlant de curiositats, el tema curiós del dia, quin és?
4: Doncs parlem de Google, que prepara la transformació més gran del seu cercador en més de 25 anys. La companyia ha anunciat una nova experiència basada en intel·ligència artificial que deixarà enrere els clàssics 10 enllaços blaus per apostar per un cercador molt més conversacional i interactiu. La nova versió de Search, impulsada pel model Gemini 3.5, permetrà fer preguntes més llargues i complexes, mantenir converses de seguiment i obtenir respostes generades amb text, imatges, vídeos o gràfics interactius. Google també començarà a substituir l'autocompletat tradicional per suggeriments intel·ligents basats en intel·ligència artificial. A més, el cercador incorporarà funcions capaces de resumir informació, monitorar canvis a internet i fins i tot crear petites aplicacions personalitzades. Tot plegat, però, també genera preocupació entre webs i mitjans digitals que podrien perdre encara més visites provenents de Google.
3: Perfecte, Sergi, doncs no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui als oients?
4: Doncs fent referència al tuit del món, quin objecte no us podria faltar en una illa deserta? Anava a deixar com a resposta lliure, però ho he organitzat en 4 blocs. La primera seria pedra foguera, caixa de llumins o encenedor per fer foc. A la segona, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua o quelcom per entretenir-me.
3: Molt bé, d'aquestes opcions que has plantejat, quina és la que triaries tu, Sergi?
4: Pensant en la supervivència, jo crec que me'n vaig cap a la pedra foguera, la caixa de llumins o l'encenedor, perquè tinc entès que a les nits, i més si plou, el foc pot salvar vides.
3: Molt bé, doncs jo saps en què estava pensant, en alguna cosa per entretenir-me.
4: M'ho imaginava.
3: Perquè és que al final no sé si sobreviuria, eh? Així que,
4: bueno,
3: mira, mentre
4: llibre,
3: espero...
4: No?
3: Sí, mentre espero el meu final, doncs m'entretinc una mica.
4: Una mica d'optimisme, Gemma.
3: Sí, sí, però mira, no sé, hi ha dies així, que a vegades no saps si sobreviuries a una illa deserta o no. Sergi,
4: bueno,
3: guapo.
4: Mira en Tom Hanks.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Va sobreviure.
3: Va sobreviure, però clar, en Tom Hanks és en Tom Hanks.
4: Correcte.
3: Sergi, moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.

0: Avui parlem d'un projecte impulsat per dos calellencs, en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer, dos apassionats a la natura i al patrimoni. En parlem de la nova iniciativa Capaspre de Mar, una oportunitat amb l'objectiu d'encoratjar a la ciutadania del tot allò que té valor entorn al nostre territori. Endavant.
1: Bé, doncs avui parlem amb dos, segons ells m'han comentat, apassionats, no?, per el patrimoni i per la natura. Podríem dir no només de Calella, que és d'on són de tota la vida, sinó de tota Catalunya, podríem dir. Parlem amb Josep Maria Jué, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I Joan Ferrer, què tal?
3: Hola, hola, què tal?
1: Avui m'agradaria parlar d'un, bueno, diria projecte, però prefereixo dir-ho iniciativa, no?, que vau presentar aquest passat dimarts, que es diu Capaspre de Mar. El primer que us vull preguntar és en què consisteix. Quin objectiu busqueu amb aquesta iniciativa?
3: Doncs mira, és molt senzill. Com has dit abans, apassionats, portem tota la vida trepitjant aquell territori i ens va fer molta gràcia, doncs, posar un valor, senzillament, posar en valor tot allò que representa aquella zona de Calella, que a més a més té tot el que es pot tenir, i és un lloc una mica especial perquè realment és l'únic lloc on el món negre arriba al mar.
2: La veritat és que històricament és un punt on ha tingut sempre una ressonància, i això és el que des de Calella i els calellencs podem sentir, no? Vull dir, des de molts carrers de la ciutat es veu aquesta muntanya que arriba al mar. Allà s'hi han ubicat, doncs, diferents elements patrimonials des de l'època medieval, que hi havia una torre de guaita, després el far, les torretes, el far, la primera guingueta així de roca, de cala, també està allà, de l'època de l'inici del turisme. Per tant, és un punt estratègic i referent de la nostra ciutat.
1: Parlo per mi, que jo vaig venir a la conferència, també altra gent, que quan vam entrar, el primer que vam veure a la pantalla va ser, doncs, el nom, Capaspre de Mar, una coma i una oportunitat. Us vull preguntar per aquest concepte, bueno, pels dos, per la gent que no sàpiga aquest concepte de Capaspre i també per aquest afegit, aquesta oportunitat.
3: De fet, mira, li diem Capaspre de Mar, que de fet és una cosa entre cometes inventada, perquè el Capaspre de fet era la vall de dalt de la Riera, i ens va semblar que era molt correcte fer per extensió, doncs, convertir aquesta zona, que també se li havia dit moltes vegades Capaspre, segurament no amb gran encert, però sí dir-li Capaspre de Mar. Per què una oportunitat? Perquè ens va semblar que justament era una oportunitat per donar a conèixer aquesta zona, per posar-la en valor, com he comentat abans, i per buscar les fórmules necessàries per mantenir, per protegir, per convertir aquesta zona en un lloc indispensable per a la ciutat de Calella. Un lloc, a més, molt visitat per tothom.
1: Mm-hmm. De fet, ho comentàveu ahir, el concepte de posar en valor, no? A què us referiu exactament amb posar en valor aquest concepte del Capaspre de Mar, una oportunitat?
2: És com descobrir el que ja tenim. Uh-huh. O sigui, ja té un immens valor aquest espai, i de fet les fotografies, algunes sensacionals del fons marí,
1: i tant,
2: totes les fotografies de paisatge, no?, dels penya-segats, de les roques, després aquest bosc, no?, que és continu des del Montnegre fins al mar, tot en si ja té un valor, diríem, patrimonial en el sentit natural i després també arquitectònic, destacable. Aleshores, el que s'ha de fer és poder-ho gestionar en el seu conjunt. Jo crec que la gran aportació que fa fer el nostre treball és que tot això, tot lliga. No és que hi ha un bolet o una cosa per separat. Tot el patrimoni natural i el patrimoni arquitectònic dels diferents punts que vam descriure, tots guarden una relació, que és aquest espai situat prop del mar, que des d'on el Montnegre arriba al mar.
1: Clar, de fet, fem aquesta entrevista, aquesta xerrada, no?, arribant a més llocs que a Calella, perquè, de fet, aquesta zona, tot i ser de Calella, també hi ve gent de fora, no? Llavors, és aquest objectiu, suposo que també és conscienciar la gent de fora i d'aquí, doncs, perquè tinguin en valor, no?, aquest patrimoni, aquesta gran natura que tenim, doncs, aquesta zona de costa, que és com la de Calella.
3: Sí, de fet, en parlàvem amb en Josep Maria quan preparàvem la xerrada, que era una fórmula també per vertebrar el territori, que això per nosaltres era molt important, perquè de fet, clar, ens trobem moltes vegades que fem excursions guiades amb gent que ve de l'interior, i quan els portes en aquest sector, en aquest espai, a veure, els encanta. Els encanta perquè hi ha tot això que comentava ell, no? Hi ha patrimoni, hi ha natura, hi ha aquesta sensació de continuïtat d'aquella muntanya que tenim aquí darrere tan fantàstica, del massís del Mont Negre, i això evidentment per nosaltres és un valor incalculable. El fet de poder veure el mar, veure com funciona, que sempre és diferent, que sempre és canviant, la muntanya que passa exactament el mateix, aquells elements que estan allà com de guaita, no? El far, les torretes, tot això li dona un caràcter espectacular.
1: Clar, entenc que aquesta iniciativa té, com a, té un objectiu cap al futur, no? És a dir, que vau voler fer arribar a la gent, bàsicament, amb la conferència que vau fer, perquè això, vull dir, buscar tenir un futur, no? Tenir una reacció davant de la gent.
3: De fet, a veure, vam elaborar inclús uns punts al final, com a resum final, que de fet això està penjat a YouTube i a qui li interessi podria veure tot el contingut de la conferència. Sí que és cert que hi havia uns punts molt importants, perquè aquest dimarts era el dia 1 de tot aquest procés, i aquest procés què volia al final? Doncs volia fer tota una sèrie de coses que portessin a protegir aquest espai, a convertir-lo en un espai realment espectacular, fantàstic, un espai que no tingués cap problema i que convidés una mica la gent a que iniciessin amb una mirada diferent. Pots anar-hi a fer esport, pots anar-hi a caminar, pots anar a mirar les torretes, el far, però si canvies la mirada i veuràs un munt de coses, i veuràs vegetació, i veuràs fauna probablement també, segons a quina hora hi vagis, i veuràs aquests canvis de mar a muntanya tan fantàstics que tenim allà. I és el que recomanem, sobretot, que qui vagi, doncs hi canvi aquesta mirada per poder observar tot allò que a vegades no veiem.
1: De fet, amb el que ens vam quedar, almenys jo que vaig venir a la conferència, va ser, de memòria dic, la quantitat de fotos que vau ensenyar, algunes, per no dir la majoria, fetes per vosaltres, sobretot aquella foto que vas fer dels corbs marins, Josep Maria, a la roca mentre surt el sol a primera hora del matí, i també sobretot aquesta recerca històrica, no? De no només de les torretes, sinó, bueno, dels elements patrimonials, doncs va sobtar això, no? Aquesta recerca que vau fer històrica, llavors jo crec que és una de les dels grans valors, no? Que vau mostrar en aquesta conferència.
2: Però repesco el que ha dit el Joan, aquesta mirada que hem de tenir cap a aquests valors que hi ha allà, no? I nosaltres a l'hora de fer el treball la vam aplicar, perquè vam contactar, per exemple, una de les persones que més està vinculada a aquell territori, que és el propietari del xiringuito de la Guingueta, que ara es vol protegir com a decil, no? I ell també ens va transmetre, ens va portar per dins del bosc, van anar a veure, doncs, diverses barraques de vinya que hi havia dins del bosc, no? És com redescobrir una cosa que si pots passar per allà i no et dones compte i anar senzillament a fer una paella o anar a banyar-te a la platja nudista i ja està, o pots donar-te en compte de la vida que circula, de la vida que es belluga en aquest espai, no? I per tant és una mirada activa, una mirada que participa de l'espai. Aleshores, aquestes mirades que participen dels espais que tu estàs en aquell moment passant-hi són mirades protectores, són mirades que saben el valor que té allò que estàs observant i per tant et dediques a protegir-ho. I per tant això és en l'àmbit, diríem, de l'usuari d'aquests espais, no? Que són espais molt massificats perquè hi va moltíssima gent, però si ho fas des d'aquesta mirada, el fet que hi vagi molta gent no té per què ser un problema, d'acord? I que això seria un canvi important. I l'altre és el canvi de gestió. Has de gestionar-ho, diguem, a més d'administracions públiques, ja no parlo només de l'Ajuntament de Calella, sinó també segurament també de la direcció del Parc Montnegre Corredor, doncs haurien d'intentar gestionar tots aquests espais, doncs des d'una voluntat, des d'aquesta voluntat que estem expressant, no? De ser una persona que crea complicitat amb l'espai.
1: Claus, heu recorregut aquesta zona que heu treballat de sobres. Us vull preguntar si hi ha una zona que especialment d'aquesta us sobti, us agradi. Sé que ahir vau comentar, per exemple, crec que, si no recordo malament, una zona de roures, no? Crec que a prop de l'autopista, si no recordo malament.
2: És que ara quan estaves dient això estava pensant...
1: aquesta, no?
2: Esclar, perquè això és la imatge de les muntanyes, diríem, de la zona sud de la selva, de Tossa cap a Blanes, que hi ha aquests racons que estan a tu, que veus el mar des del racó aquell, hi ha roures, no? I dius, home, com pot ser això, no? Perquè els roures estan més cap a dalt de tot del Mont Negre. Doncs pot ser perquè són racons, són sots. Primer són sots, el concepte de sot és molt propi d'aquest àmbit de per aquí, no? I són sots on la humitat s'hi queda com atrapada, es queda allà que aguanta, aguanti estiu i hivern, no? I per això hi pots trobar roures, no? I és clar, això està en l'àmbit aquest, eh? I això és, té un valor incalculable.
1: Joan, no sé si et puc preguntar la teva part d'aquesta
3: zona. No, a part d'això, una de les coses sorprenents que coneixem des de petits és l'aigua que tenim allà. Que és un valor incalculable, perquè de fet tenim un torrent, que és el torrent de les Basses, que circula ben bé pel vell mig d'aquesta zona que hem delimitat, que sempre porta aigua, que ja de petits hi jugàvem amb aquesta aigua, perquè ens la trobàvem just de les roques, a 3 metres d'on tombava la onada, no? I això ens sorprenia molt. Ara descobrint, parlant, te n'adones que allà tenim uns aqüífers espectaculars que s'han utilitzat durant tota la vida, perquè la gent que hi ha viscut antigament hi ha fet pous, hi ha treballat. De fet, tota aquella vall del torrent de les Basses, diuen que podia ser inclús l'origen de Calella, perquè al final era la cala que generava aquest torrent i que a més per allà hi baixaven i trobaven aigua dolça, que això és molt important realment per tot, per l'agricultura, per la vida, evidentment.
1: Per acabar, sé que vau mencionar el tema d'una ruta, si voleu explicar-ho, perquè doncs, gent no només de Calella, sinó Rodalies, hi estigui pendent i vulgui apropar-se també a conèixer aquest patrimoni i aquesta natura.
2: Sí, de fet és la mirada que parlàvem. Quan parles d'una mirada que s'apropi al territori, que observi els detalls d'aquest país, no? En el seu sentit més ampli, estic parlant una mica com el Josep Pla ara, ja? Perquè m'agrada la mirada que tenia el Josep Pla sobre el país, no? Doncs això és el que us oferim. Oferim el 14 de juny una visita guiada.
3: El dissabte 13.
2: Sí, perdona, el dissabte 13 de juny a les 8, 8:45 del matí a la zona on hi ha la piscina municipal de Calella. Ja, si algú ve de fora ja podrà aparcar el cotxe, o si ve en tren doncs s'arriba fins allà, i allà farem una visita a tot aquest àmbit trepitjant, observant tots aquests aspectes, tant patrimonials com naturals, com de, en fi, de tots els àmbits que nosaltres hem treballat i hem descrit en el treball que vam presentar aquest dimarts.
1: Doncs tothom que ens escolta, 13 de juny, apunteu al calendari aquesta ruta magnífica per conèixer doncs, patrimoni i natura a la nostra zona. Companys, gràcies per haver vingut avui a presentar-nos aquesta gran iniciativa.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Molt bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, bé, bé, molt bé. Ja a punt de cap de setmana, així que bé.
0: Perfecte, doncs va, comencem les efemèrides. Primer, felicitant a la gent que avui fa anys.
1: Sí, som-hi. Anem a felicitar en el dia d'avui a l'actor nord-americà Judge Reinhold i a l'actriu Fairuza Balk. No sé si he pronunciat bé els noms, però bueno, aquí estan.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui és algun dia important a recordar?
1: Sí, avui recordar que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. És un dia impulsat per la UNESCO per promoure la diversitat cultural i l'entesa entre pobles. I, a més d'aquest dia, també és el Dia Internacional del Te i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, que és una jornada dedicada a la protecció dels espais naturals i la biodiversitat a Europa. Què et sembla?
0: Molt bé, perfecte, doncs ben informats que estem ara. A més efemèrides, Martí, què passava tal dia com avui?
1: Doncs ens anem cap a l'any 1904 a París, que va ser quan va néixer la Federació Internacional de Futbol d'Associació, l'anomenada FIFA, l'òrgan que governa les federacions de futbol de tot el món. I et preguntaràs, per què neix? Doncs bàsicament perquè el futbol s'estava expandint ràpidament per Europa i feia falta una organització internacional que coordinés les regles i les competicions entre països. A finals del segle XIX i començaments del segle XX, cada país tenia la seva pròpia federació i hi havia problemes per organitzar partits internacionals. I és que les normes no sempre eren exactament les mateixes i no existia una autoritat comuna i creixia l'interès per crear tornejos entre seleccions. Per això mateix, representants de federacions de diversos països, entre ells França, Bèlgica, Dinamarca, etc., etc., es van reunir a París i van fundar la FIFA amb l'objectiu d'unificar les regles del futbol, reconeix oficialment les federacions nacionals i poder organitzar així les competicions internacionals.
0: Molt bé, i l'efemèride musical de què tracta avui?
1: Doncs d'un grup recent, i és que ens anem a l'any 2021, que és quan el grup sud-coreà anomenat BTS o BTS es converteix en la primera banda cap K-pop en guanyar 4 premis del Billboard Music. Publica Butter, el seu segon senzill complementant en anglès. Butter va superar el... o sigui, Butter Butter, però escrit com en anglès, no un butter com podem
0: butter. De mantega, no?
1: Correcte, de mantega. Sí, que ara dient locutano
0: butcher, ho volia butcher aclarir. Si butcher. Ho dius així, amb un anglès britànic s'entén perfectament.
1: Sí, no? Butcher. Molt bé,
0: butcher. Molt bé. Molt bé, Martí.
1: Doncs Butcher, Gemma, va superar els 100 milions de visualitzacions a YouTube en menys de 24 hores, establint un nou rècord a la plataforma. I és que aquesta cançó parla sobre el carisma, la confiança i l'atracció. Bueno, aquí posa el guió que la cançó és suau com la mantega, tal i com diu la lletra, i amb tant encant que et pot arribar a robar el cor. Així que què et sembla, Gemma? Una cançó penetrant, veig.
0: Una cançó suau com la mantega. Sí. Això ha estat divertit, eh? Això ha estat...
1: Sí, m'han fotut aquí. I la lletra no. També, que dir-te, Gemma, que està plena de referències del pop, ja que menciona a cantants com Usher i Michael Jackson, així que...
0: Usher. Qui és Usher, no?
1: Doncs no, ara quedaré com un incult, bueno, però no,
0: home, no
1: el tinc
0: tampoc
1: controlat.
0: Tampoc quedes com un incult, però sí que és un cantant que és bastant famós.
1: Ara l'estic buscant. Bueno, Usher. Bé, doncs aquest bon home surt aquí a la cançó aquesta de Butcher, diguem.
0: Sí que és cert que les bandes coreanes de pop dediquen moltes hores a assolir la perfecció. Al final no m'estranya que arribin a ser famoses, perquè s'ho curren molt i dediquen moltes hores, eh?
1: Sí, sí, i no sé, potser molts oients que ens estan escoltant mai han escoltat el nom aquest de BTS, però us puc assegurar, bueno, jo, no és el meu cas, jo tampoc et diria que no he escoltat mai cap cançó, però sí que tinc coneixença que mou unes multituds, Gemma, que et diria que poder ser el grup de tot el món, m'atreviria a dir, que més gent mou i que més fans tenen, perquè sobretot a l'Àsia és una completa bogeria, o sigui, el que és aquest grup. La gent perd el cap per ells. Així que, bueno, cada loco con su tema.
0: Ells aquí potser els nens volen ser futbolistes i allà volen ser cantants de K-pop. Així que...
1: Sí, pot ser, sí. És com aquests referents que cadascú poder tenim quan som més petits o inclús més grans. I allà a l'Àsia, doncs, aquest grup que us acabem de dir n'és el gran referent, diguéssim.
0: Totalment. Martí, anem a escoltar una mica com sona aquesta banda coreana i bé, nosaltres tornem d'aquí a ben poc. Fins ara.
1: Fins ara, Gemma.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Sis patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. El Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya en la modalitat de Solo Dance i un total de sis patinadores de l'entitat local han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita se celebrarà a Vila-seca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les esportistes només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana al Palauet. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores a les seves competicions de lliure i de show. Concretament, les patinadores que aniran a la gran final són la Natàlia Rodríguez, la Carla Ribas, l'Aina Cañizares, la Naira Galán, la Judit Garriga, la Martina Roldán, la Paula Jordà i l'Ares Pozón. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les patinadores, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones. I han fet extensiu el reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona com a entrenadora d'aquesta modalitat.

0: I han guardonat les Ferreries amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels premis Baldiri Reixac, ha guardonat les Ferreries. El Centre Palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Aquest no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi, Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. L'acte oficial de lliurament de premis d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui tornem a tractar un dels eterns dilemes al llarg dels anys de la nostra comarca, l'autopista del Maresme. I ho fem consultant l'article del Punt Diari del 21 de maig del 1991, on es destacava que els alcaldes del Maresme estudiarien l'impacte de les obres de l'autopista. Si ho posem tot en context, destacarem que el Consell Comarcal del Maresme decidia llavors convocar properament una assemblea d'alcaldes per estudiar les accions a emprendre amb motiu del que consideraven excessiu impacte ambiental de les obres de la futura autopista. El Consell es va comprometre a convocar la reunió en el decurs d'un debat celebrat a Calella aquells dies, tot i que amb anterioritat el president del Consell, el convergent Ramon Camp, ja havia anunciat que denunciaria la negativa repercussió ambiental del projecte promogut pel MOPT, recordem-ho, el Ministeri d'Obres Públiques i Transports, i per la Societat Concessionària d'Autopistes, ACESA. Durant el debat, organitzat per l'entitat ecologista CATAM, els regidors d'urbanisme dels ajuntaments de Palafolls i també d'Arenys de Mar van criticar durament ACESA i també el MOPT perquè consideraven que el projecte que s'havia d'executar seria de baixa qualitat i poc respectuós amb l'entorn. En aquest sentit, el regidor d'Arenys de Mar, que era Joan Pons, va assegurar que la concessionària estava enganyant, així ho deia, als ajuntaments perquè, segons ell, no compliria les al·legacions i no seguia amb els tràmits normals en un projecte d'aquest tipus. Pons va demanar que els ajuntaments, a més de disposar d'un servei tècnic privat de seguiment de les obres, contractessin un assessorament jurídic perquè ACESA va dir estava cometent errors de procediment. El portaveu de CATAM assegurava que el projecte no havia seguit els tràmits legals, ja que, segons va assegurar, es va aprovar definitivament sense tenir l'estudi d'impacte ambiental. El regidor d'Arenys va criticar també el fet que només 4 dels ajuntaments del Maresme afectats pel traçat de l'autopista haguessin presentat al·legacions. L'alcalde de Calella, per la seva banda, Joaquim Rei, de Convergència i Unió, i de Pineda de Mar, Josep Lluís Fillat, en aquest cas del PSC, van confirmar la bona relació amb ACESA, que havia acceptat eliminar l'accés per la muntanya del Far de Calella a canvi d'invertir, doncs, uns 140 milions de pessetes en el cobriment del Riareny dels Frades. I ja tens la polèmica servida, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
2: Fins ara, gràcies.
1: I ara arriba la secció de moda amb la Judit Jiménez, amb l'arribada dels grans concerts, sobretot a Barcelona aquest 2026. Avui jugarem a imaginar com anar vestit segons l'artista que anem a veure. Judit, benvinguda.
3: Hola, què tal?
1: Molt bona tarda, Judit, què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, la veritat.
1: Perfecte. Judit, aquest any Barcelona està plena de grans concerts. Creus que els concerts s'han convertit gairebé també en una passarel·la de moda?
3: Sí, i tant. Sobretot més aviat, més que els concerts, als festivals. Uh-huh. Però bueno, que els concerts també, eh?
1: Uh-huh. I com creus que ha canviat la manera de vestir-nos per anar a concerts respecte a fa uns anys enrere?
3: Jo penso que abans la gent valorava la comoditat, no? Vaig a un concert, em poso roba còmoda o roba... Bueno, també hem de comptar que abans es podia fumar als concerts, ara no. Uh-huh. Llavors, que ficar roba més velleta, roba que si es cremava o passava qualsevol cosa, doncs no passava res. Avui en dia anem una miqueta com a lluint.

0: I jo penso que la gent deu tirar molt per aquí, o marxen d'ell, deuen dur gorres amb les dues cadires o les samarretes o coses així. Més obviant la seva etapa reggaetonera, eh? Més amb el que s'ha centrat ara amb aquest tour.
1: Per exemple, alguna bandera potser d'Estats Units o alguns colors semblants a la bandera?
0: Sí, també, i sobretot Puerto Rico, perquè ells tiren molt de la seva terra. Però tot el tema dels Estats Units el fa servir una miqueta més com a modo protesta, no? Sí, penso.
1: I creus que hi ha el risc de passar d'un look de concert a anar disfressat? Aquesta línia pot ser bastant fina?
0: Això és una cosa que la veiem a qualsevol concert que anem. Jo he anat a alguns concerts que he flipat, eh?
1: Ja.
0: Perquè, clar, tu, per exemple, a mi m'agraden molt els Guns N' Roses, els he anat a veure unes quantes vegades, i, bueno, intento portar sempre un rotllo... Ara ja, al principi anava de peu, però ara ja m'assento i els veig des de la graderia i tal, i vas, amb una faldilla texana, una camiseta dels Guns N' Roses, i ja. Però és la llenya, amb els mocadors al cap, com quan l'Axel Rose era jove, amb les camises de quadros lligades a la cintura, igual que ell, i les camperes, i dius, senyor... Perquè, clar, els que veiem els de Sant Roses ara normalment són gent, els que els seguim, que ja tenim una edat, no? I llavors és una miqueta, a vegades, ridícul, però bueno.
1: Clar. Canviem d'artista en aquest cas. Per exemple, ens posem en la tessitura de que hem d'anar a veure un concert a la Taylor Swift. Com hauríem d'anar, doncs, a vestits? Perquè aquí que l'estètica canvia completament.
0: Total. Ella és més princess, no? Jo penso que és que es diuen Swifties, no, com es diuen les seves seguidores?
1: Swifters. O Swifties, eh? No ho sé, eh? Em fas dubtar.
0: Sí, algo així. Doncs jo crec que elles ja tenen un look molt agafat, eh? Molt com quan ella sempre... És una noia molt fina, sempre ha anat molt fineta, llavors són com un grup... Potser és un més almònia, no? Més pripi?
1: Sí.
0: Jo que tenim aquestes tendències de parlar de modes.
1: Sí, total.
0: Jo crec que és un rotllo més pripi, sí.
1: Jo he vist, quan va haver-hi el boom de la Taylor Swift, que tothom anava a Madrid al concert, vaig veure, doncs, molta gent vestida de diferent manera, però moltes persones coincidien amb les botes cowboy.
0: Clar.
1: Com una mica, perquè com la Taylor va començar amb el country i el concert era l'Eras Tour, que englobava totes les etapes de música que ha viscut la Taylor, jo recordo moltes noies amb botes.
0: Mira, jo no he anat mai a un concert d'etapa artista amb botes. O sigui, crec que ha de ser una tortura.
1: Ja.
0: Perquè les botes còmodes, a veure, les que tinguem pel dia a dia, que són còmodes, vale que les tens agafades. Però quan són així botes que són més incòmodes o més dures, tu imagina't de peu en un concert 4 o 5 hores o més, perquè normalment hi vas abans. A fer cua i poder tenir una bona posició, després estar de planton tota l'estona, saps?
1: Clar, no deu ser gaire còmode. Ara, per exemple, parlem dels festivals, posem per cas un festival d'aquests grans d'estiu. Quines tendències creus que hi podem trobar?
0: Aquí ens hem d'anar sempre a veure el Coachella. El Coachella és el que ens marca les guidelines de roba i de looks, tot això que hi haurà. Normalment són transparències, són superposicions, són diferents teixits, tipus capes, blusó llarg, transparent, vaporós, amb un top a sota de crochet i un short texà i les botes. Jo, per exemple, soc més de Converse. Jo quan vaig als festivals vaig més còmode, em vaig amb Converse d'aquestes de plataforma, però és que no són molt de bota, saps? I llavors m'estalvio les trepitjades de la gent.
1: Clar.
0: Perquè quan estàs allà als festis estan assallant més gent i ballant i això. I normalment sí que em poso algun vestit xulo, que sigui de desigual o alguna cosa xula, que a mi m'agradi molt, i ja està, i vas més o sigui, vas amb un look fresc, però bé. Jo, per exemple, ara tinc aquest any tinc Cruïlla i tinc el Itaca Fest, també. Llavors seran dos concerts totalment diferents, perquè el Cruïlla és amb asfalt, perquè és allà al fòrum, i volies que no, sí que vas amb aquest tipus de calçat, però l'Itaca és a la platja.
1: Clar.
0: Llavors a la platja suposo que haurem d'anar amb una xancla còmoda o alguna cosa així, saps? Perquè clar, estàs amb el terra irregular allà de la sorra i tot, i mare meva.
1: Judit,

0: Anem a fer un petit joc, et diré diferents artistes i m'has de dir, doncs, de forma ràpida una mica, sí, el dress code, que seria, doncs, perfecte per anar a aquest concert.
1: Vale.
0: En Bad Bunny ja l'hem comentat una mica, sí, al final, el resum, quin seria?
1: Per no el Bad Bunny? És una miqueta la roba de pandillero, però sense ser extremada, sinó que és més fina. Quan els pantalons així, els nois que van amb pantalons de tipus targal estructurats, amb unes camises així grosses, saps, i de samarreta sota. I les noies, doncs, amb un rotllo així més això, portant un guinyo cap a ells, saps?
0: Una cosa així. I ara, Rosalia.
1: Ella és que té moltes èpoques i la gent ara sí que amb el looks tour aquest ha anat molt més com de Mare de Déu o sí, així més vaporosa, més fina, més blanca, més neutra, però ella normalment ha sigut una noia que ha sigut molt atrevida sempre, amb unes ungles molt llargues. Llavors, i aquí hi trobaràs de tot. No és com hi puguis anar, és que hi pots anar una miqueta al ventall de l'època que vulguis tu d'ella, saps?
0: Clar, sí que és cert que ara recentment, a aquests últims concerts, no? He vist també molta gent que anava amb temàtica, doncs, d'església, no? Així com, com fins i tot he vist persones, doncs, amb vestits blancs, no? Com de núvia o una mica aquest estil.
1: És que és el que ella ha creat amb aquest ambient i tot el que s'ha filtrat dels concerts que no hi han pogut anar, no?
0: Clar.
1: Resulta amb aquestes vestimentes tipus dramàtiques, blanques, o amb el vel al cap, coses així. Escolta'm, això no ho ha inventat ella, que la Madonna fa molts anys ja la va liar amb això.
0: Sí, cert, cert, cert.
1: I jo vull dir, això ho vaig viure i vaig flipar, saps, amb la Madonna.
0: Ara, Coldplay.
1: Ei, aquests, pues, texans i camiseta, i a disfrutar, perquè són més planers, no?
0: Clar, i anar-hi amb la parella, no? Amb la parella, sí, autèntica.
1: Sí, clar. Total.
0: Perquè no ens enganxi la Kiss Cam.
1: No. Si no... Hòstia, això va ser molt fort,
0: ja, això va ser la pera.
1: És molt de loser, anar a un concert.
0: Ja, és que... Però mira, és el karma una mica, i la vida té aquestes situacions.
1: S'han posat a puesto.
0: Sí, sí. Aviam, Karol G, la nostra estimada Karol G.
1: Doncs la Karol G, doncs mira, en les últimes han anat més així salsera, amb volants, volums, de tops crop, però ella és molt de biquini amb crop top o biquini amb faldilla molt curta, short molt curt i sobre una camisa oberta, roba així una miqueta estremada.
0: Molt bé, doncs Judit, acabem la secció d'avui, gràcies per posar-nos al dia i ara, doncs, tenim una mica més d'idea de com podem anar vestits. No sabem si algú, doncs, té la gran sort d'anar al concert de Bad Bunny, però vaja, si ha escoltat aquesta secció hi anirà, doncs, més guapo, més guapa. Merci,
1: sí,
0: Judit.
1: T'asseguro que els que hi vagin són molt friquis, Els han agafat perquè són els que els seguidors.
0: En Joan, el tècnic, hi va.
1: Ah, que guai, doncs molt bé, que ho disfruti. No ho dic perquè la meva companya feina agafa pels dos dies.
0: Ah, vale. Ui, massa això.
1: Amb molt respecte,
0: Clar. Judit, doncs fins la setmana que ve. Adéu.

0: I després de parlar de moda, tornem ara cap a Palafolls per parlar de fotografia, en concret d'un taller per aquest cap de setmana, oi que sí, Jordi?
1: Sí, Gemma, tal com m'explicaves, parlarem de fotografia perquè aquest dissabte al MIT, al Música i Dansa, es fa el taller de la fotografia a la Promgrafia, una proposta de l'entitat AFIC Blanes, l'associació fotogràfica a la qual pertany el nostre convidat, que és qui portarà aquest taller, en Josep Recio, a qui ja podem saludar. Josep, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, perquè, clar, fent una miqueta d'anàlisi del títol, de fotografia, òbviament, tothom sap què és, però la Promgrafia ens queda com una miqueta llunyana i per aquells que no ho entenguin, explica'ns una miqueta quin és el concepte.
2: Sí, jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la Promgrafia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
1: Per tant, Josep, tractant una miqueta el format del taller, no estem parlant de com fer fotografies, sinó el que pot passar després amb aquesta fotografia, com tractar-la, entenc, no?
2: Exacte. O sigui, nosaltres ara, els que ens dediquem una mica a la fotografia, fotografia artística, solem tirar fotografies, després tenim un programa que es diu Photoshop, o d'altres, però Photoshop en el meu cas, en què aquella fotografia tractem el color, tractem l'imatge, l'enquadrament i també, últimament i de fa uns anys, substituïm coses, posem coses, intentem que aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat, no? Hi ha dos tipus de fotografia, la fotografia de reportatge, aquesta és intocable, però totes les altres fotografies pots tocar el que vulguis per sortir el que tu vols, no?
1: Podríem dir que la intel·ligència artificial ha arribat també a l'editatge de les fotografies, no? Llavors...
2: Sí, però de fet ha començat abans, o sigui, com nosaltres utilitzem la intel·ligència artificial en el moment que disparem una fotografia. Les càmeres d'ara ja tenen uns algoritmes que te mesuren la llum, te fan la fotografia perfecta, sigui amb una càmera de mòbil o sigui amb una càmera. O també enfoquen. O sigui, això és un algoritme d'intel·ligència artificial que fa tot això. O sigui que l'intel·ligència artificial està amb tots els elements de la fotografia.
1: En deies abans, no és una conferència, és un taller pràctic per aquella gent fotògrafa o amant de la fotografia, no? En aquest cas, perquè el que parlem, el que dèiem, és una miqueta el tractament d'aquestes fotografies. Sí. Per tant, va dissenyat una miqueta o va dirigit a aquelles persones que, vaja, ja tinguin per la mana fent fotos, no?
2: Exacte. O sigui, normalment jo la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, allà ho podem fer-ho en 5 minuts amb 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb dues fotografies o amb tres fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
1: A tot el nou que arriba, però clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molt semblant, per no dir totalment semblant, a lo que jo he imaginat, no?
2: Exacte. O sigui, és que depèn. Si nosaltres som viatgers, que és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això. Nosaltres necessitem veure-ho. Necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim el que la imaginació ens ha portat, ho veiem. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, I ja no em refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
1: Sí, sí, sí.
2: És
1: sí.
2: Per fer una fotografia... No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, millor aquell dia no està tan nevat com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia pues, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he acertada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 hores...
1: Ja ho tens, ja tens prou.
2: He fet la fotografia que volia, no? Que és legal o no és legal? Que...
1: Bueno, clar, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una miqueta el dit a la nafra, el síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no?
2: Sí.
1: Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, hi ha gent que aposta més per al viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir, però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Que no entrarem en valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
2: Sí, sí. No, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per lo menys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. I ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat i sentir-lo parlar amb ell veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista que el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
1: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
2: Ell fa el que l'imaginació li dona. I jo faré el que la imaginació i l'altre, cada un dintre la imaginació.
1: Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia.
2: Exacte.
1: I ja està. I aquí la gent que faci la seva valoració, no?
2: Exacte. És això. El taller ve a ser això, no? Partint de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies. O bé, fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, el que tingui de sortir.
1: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop, tu ho has nombrat abans, Josep. Fa uns anys hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més. I segurament, quan passem al 2030 o al 2035, hi haurà alguna altra eina molt més potent que la intel·ligència artificial que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar a la...
2: És que el Photoshop, ara en aquests moments, poder un 30 o un 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi saber-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I això va a substituir una mica el Photoshop.
1: No és tan mecànic, en aquest cas la intel·ligència artificial tu li poses unes coordenades i el que deies, en 5-10 minuts ja ho tens, eh?
2: Sí, sí.
1: El Photoshop tardava una miqueta més poder en editar aquella imatge, no?
2: Bé, millor t'acabes 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens diferents línies amb el Photoshop. A lo millor estàs manipulant una fotografia, estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això. I li vas dient, no?
1: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo, per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
2: Molt, no? Una mica. És que aquí, esclar, n'hi ha uns puristes que no es pot tocar res i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
1: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen al final també, adaptant-se a les noves tecnologies. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia, tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta
2: quanta gent que ve, sí.
1: I podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra,
2: no,
1: Josep.
2: Jo, si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava, tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran 1 hora i mitja de vídeo, mm-hmm. i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir, i a més tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
1: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la
2: exacte,
1: nostra idea.
2: Per utilitzar-los, per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i la idea és aquesta.
1: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
2: farem,
1: no? Depèn de la dinàmica.
2: A la meitat, un
1: petit descans.
2: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, i la idea és que surti bé, no sé.
1: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes, amants de la fotografia, i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa, eh?
2: Sí,
1: això
2: sí.
1: Que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
2: Home, jo, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, de, com en dic jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar amb mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tiraven la foto del quadre i de seguida a dir-li estic aquí. Estic aquí.
1: La immediatesa,
2: la
1: no?
2: Immediatesa,
1: també la fotografia.
2: No? Esclar, la immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar amb imatges i els pot fer.
1: Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat de la fotografia a la promgrafia aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, perdó, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Va, som-hi, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Vinga, doncs recordem que preguntàvem, òbviament en un cas hipotètic, imaginari, en què us trobéssiu en una illa deserta, quin objecte no us podria faltar? Donàvem 4 opcions: pedra, foguera, caixa de llum o encenedor, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua, o quelcom per entretenir-nos. He de dir, Gemma, que la gent es decanta més pel menjar o l'aigua, tot i que també hi ha algunes votacions en pedra, foguera, caixa de llum o encenedor.
0: Jo crec que el segon bloc de respostes, o sigui, la tercera i la quarta opció, són les menys útils, tot i que al principi t'he dit que escollia la última. Sí. M'ho he pensat una mica millor, m'ho he replantejat. Crec que no m'agradaria estar distreta, hauria de lluitar per la meva supervivència. Per tant, les millors opcions pot ser la una i la dues, no?
3: Bé, al final, perquè en una illa deserta et pots trobar de tot, el ganivet o la navalla o el matxet t'aniria bé, i el foc, òbviament, bueno, pel que hem comentat abans, i per altres coses, i el menjar i l'aigua al final allà en pots trobar, no? Dolça poder és més difícil, però bueno, si hi ha esperança, sí.
0: Clar, perquè el ganivet i el, què has dit també, matxet?
3: Sí, un matxet, per lluitar contra un os o algo que hi hagi per allà, sí.
0: Sí, o per caçar, o per pescar, no? O per tallar el que hagis caçat.
3: Sí, bueno, sí, de fet, tens un pal llarg i vas tallant amb un ganivet, fas una llança, llavors pots fer moltes coses, de fet.
0: M'ha fet riure el de lluitar contra un os.
3: Bueno, a veure, és hipotètic, recordem.
0: Mai se sap,
3: pot haver-hi un
0: no?
3: os, pot haver-hi un tigre, el que sigui. No?
0: Ui, contra un tigre, no sé si valdria més la pena. Dimenge'm, corre, el tigre t'agafa ràpid,
3: Sergi. Anava a dir, vés a l'aigua, però el tauró...
0: Ah, també. Molt bé, doncs la pregunta del dia és aquesta. Us animem a respondre a les nostres xarxes socials. Sergi, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de com preparar els animals de companyia de cara a Sant Joan perquè visquin aquests dies amb menys estrès i també menys por. Ho farem amb una veterinària que participarà en una xerrada gratuïta que es farà aquest diumenge 24 de maig a Canet a les 12 del migdia. Endavant.
3: En unes setmanes al poble començaran a sonar els primers petards anticipant la nit de Sant Joan. És una de les celebracions més bonica i màgica pels catalans. Però hi ha alguns amics que detesten aquesta festa, els gossos. Per això, els amics del Centre Veterinari Hàbitat Canet han organitzat una xerrada gratuïta per començar a preparar els nostres animals. I per això hem convidat a la Rebeca Sáez, que és veterinària de l'Hàbitat Canet, aquí a Canet de Mar, perquè ens faci 5 cèntims del que es parlarà en aquesta trobada, en aquesta xerrada que organitzeu. Hola, Rebeca, què tal, com estem?
4: ¿Qué tal? Buenas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
3: Sí, ya ho teniu tot preparat per aquesta xerrada. Sí. Bueno, ya, això ja ho teniu per la mà, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, es algo que normalmente hacemos cada año, intentamos hacer cada año para poder poner en prevención con tiempo a los tutores de los animales, para dar los tips correspondientes y que sobre todo los perretes, ¿no?, que son quizás quien peor lo pasa, pero también para un poco todos los animales de la casa, pues poder ayudarles a pasar esta noche mágica que, como tú dices, para algunos es muy buena, pero para otros pues no lo es.
3: Ja. Escolta'm, si et sembla, ens fiquem en el tema, però sí. Jo abans de res et volia preguntar, els gossos són els únics animals que pateixen pels petards, pel soroll, per les explosions?
4: No, realmente todos los animales pueden sufrir más o menos. Siempre, normalmente nos centramos en los perros porque son quizás los animales que más sensibles son y quienes lo pasan peor, pero quien tenemos también gatos, los gatos también pueden sufrir. Lo que pasa que, bueno, los gatos son como más independientes y quizás gestionan mejor este sonido, este malestar, que los perros. Los perros, yo por experiencia, creo que lo pasan bastante peor.
3: ¿Por qué les afecta tan?
4: Bueno, normalmente es porque su oído es bastante más sensible al nuestro y porque les provoca dolor cuando escuchan este tipo de ruidos, esta potencia tan fuerte. Entonces, bueno, todo va asociado mucho al estrés, al miedo, a la ansiedad, entran en un bucle y empiezan a tener una sintomatología de jadeos, de respirar mal. Entonces, bueno, entran en ese bucle, como te digo, y cada vez eso va a peor. Y si no sabemos gestionarlo, pues podemos tener problemas, el animal puede tener problemas graves.
3: Mm-hmm. Val, doncs, què podem fer? És a dir, aquí hi ha diverses opcions, no? Hi ha l'opció més química, no diguéssim, de donar-li una pastilleta, alguna cosa així, sí. Però també hi ha altres coses que es poden fer, no? Què podem fer?
4: Bueno, como todo, nosotros siempre decimos que el mejor remedio es una buena prevención y por eso más de un mes antes intentamos hacer la charla para dar los tips, ¿no? Como siempre, habrá quien haga caso, habrá quien no haga caso y nos encontraremos el día antes o dos días antes pues a la gente pidiendo esa pastilla química milagrosa, como tú dices, para poder solventar el problema. Eso no es la solución, ¿vale? Entonces, prevención, hacer pues una adaptación del perrete o del gato en casa para poder ir adecuando un sitio donde el animal se sienta seguro según vaya llegando los días, y esto no hace falta hacerlo un mes antes, o sea, con hacerlo pues 15, 20 días antes que podamos tener un sitio adecuado para que nuestro perro se pueda esconder. Algo muy básico y muy normal es que normalmente los perros, cuando tienen miedo a las tormentas, viene muy asociado que puedan tener también miedo a los petardos y a los cohetes, y en un alto porcentaje el perro, ¿dónde se esconde? En el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque los azulejos del cuarto de baño hacen una mayor insonorización. Entonces, si sabemos que nuestro animal se siente seguro ahí, pues acondicionémosle un sitio seguro ahí. ¿Cómo? Una caja de cartón grande, un transportín grande, taparlo con toallas o con mantas, ponerle su comida, su agua, sus juguetes, pero no hacerlo el mismo día, porque entonces el animal sí que puede asociar que eso puede ser un castigo o un sitio donde me ponen cuando hace ruido. Entonces hay que hacerlo con una habituación, como mínimo de 15-20 días, que es un rollo porque no vas a tener, hay quien te dice que no vas a tener una caja de cartón o un transportín, pero si queremos darle una seguridad al animal es como lo tenemos que hacer.
3: ¿Qué més podem fer? Hi ha altres cosetes, detallets?
4: Podemos, nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con flores naturales, con terapia floral Bach, que bueno, esto sí que empezamos en algunos casos incluso con 3 meses antes de anticipación a San Joan, porque es un remedio natural que funciona súper bien, y llegado al día el animal está mucho más calmado y puede gestionar mejor ese miedo, esa inseguridad, y no entra en pánico. Nosotros no somos para nada partidarios de tema químico, básicamente porque hay muchos productos químicos, unos afectan más, otros afectan menos, pero la pastillita mágica que todo el mundo quiere, son medicamentos que lo que hacen es inhibir el sistema locomotor del animal, esto es, que no le permite moverse, no le permite escapar, pero el animal es perfectamente consciente de lo que está pasando, por lo tanto se incrementa mucho más ese miedo, esa inseguridad, y entonces sí que podemos tener mayores problemas.
3: Es decir, l'inhibir, potser no ho demostra, no és molest perquè no està bordant.
4: Correcte.
3: Però dintre l'animal està patint,
4: sí,
3: com...
4: Muy bestia, o sea, de poder llegar a morirse por un cuadro de ansiedad, de infarto, lo que sea. O sea,
3: ¿això pot passar?
4: A nosotros directamente no, pero sí que recuerdo hace 3 años un perrete que lo pasó súper mal, y bueno, a raíz de todo esto empezó a presentar un edema muy fuerte en una de las patas, ese edema reventó y todo fue a causa de la ansiedad y del miedo que tenía el animal.
3: Mare meva, Déu-n'hi-do. He vist també al Col·legi de Veterinaris de Catalunya parlant també de, com esmorteir el soroll de fora amb la ràdio, amb la televisió...
4: Sí, eso sí, sí, bueno, eso es una habituación al ruido. Hay quien lo hace... Y hay quien también se pone a tirar bombetas estas cada vez más cerca del perro. No, o sea, al final a ellos lo que les molesta es el ruido, y el ruido de la tele o de la radio nunca va a ser el mismo que el estruendo que pueda pegar una traca o 100.000 petardos seguidos uno detrás de otro.
3: Uh-huh. Una cosa que et vull preguntar, que és de sentit comú, però què és el que mai hem de fer?
4: Mai. Pues lo que nunca tenemos que hacer es, como yo he visto, y esto lo he visto aquí, uh-huh, llevar a los perros a la verbena. O sea, si el animal tiene miedo, y aunque no tenga miedo, es que no es algo que sea muy lógico que llevemos a los animales a la verbena, donde están tirando petardos, fuegos artificiales, donde hay ruido, donde la gente va a divertirse y lo que menos tiene que preocuparse es de cualquier animal que haya por allí. Entonces, como tutor, pues tenemos que ser responsables de que el animal, pues igual que no llevarías a un niño de 4 meses o de 3 meses a la verbena, pues tampoco llevaríamos a un animal.
3: Mm-hmm. Clar, ara estem parlant, no, de quins consells que hem de fer perquè aquest animal no pateixi tant. Ara també m'explicaves del cas d'aquest gos que va patir un edema. Quines reaccions poden arribar a tenir els gossos o els gats, també?
4: Bueno, pues lo que tenemos, o sea, jadeos, babean excesivamente, tiemblan, pueden llegar a intentar escapar, por eso es súper también importante, pues ventanas, balcones y todo lo que pueda tener cara al exterior cerrado, porque no sería el primer animal, independientemente gato o perro, que se tira por el balcón y se escapa o se mata, y tener un poco, pues eso, de coherencia, de insonorizar en lo máximo posible la casa el día de la verbena.
3: Uh-huh.
4: Y no dejarle solo, o sea, si sabemos que el animal tiene miedo, pues o lo acondicionamos muy bien o no le dejemos solo.
3: Clar, hi ha hagut molts casos a la nit de Sant Joan de gossos que marxen i que se'n van i que desapareixen.
4: Claro, además entran en pánico, entonces el animal no sabe para dónde. Él sale corriendo, huyendo del ruido, y eso puede ser pues aquí cara a la nacional o cara a la montaña, y bueno, pues pueden pasar cosas, porque pasan. O sea, Por eso es importante saber, sobre todo si sabemos que nuestro animal lo pasa mal, pues o hacer esta prevención o quedarnos en casa o irnos a celebrar San Joan a, no sé, algún sitio donde no puedan tirar petardos y que podamos disfrutar todos, porque al final, si tú tienes a tu animal, también quieres disfrutarlo con él, pero quieres que lo pase bien, no que lo pase mal.
3: La nit màgica de ser per tothom.
4: Correcto, sí, sí, tal cual.
3: Queda clar, la Rebeca Sáez farà aquesta xerrada gratuïta per fer ja tota aquesta feina de prevenció amb temps, val? Quan és aquesta xerrada?
4: El domingo
3: aquest diumenge.
4: Este domingo en la clínica. Igualmente, durante todo este tiempo, quien no pueda venir a la charla puede escribirme por WhatsApp, pasarse por la clínica, lo que sea, si tiene dudas o necesita pautas y tips para poder prepararlo. Yo estoy disponible 24/7 por el Instagram o por el WhatsApp y contesto absolutamente todo, o sea que no hay ningún problema.
3: Vale, el Centre Veterinari Habitat Canet.
4: Correcto.
3: Vale, la Rebeca Sáez d'aquest diumenge us espera per fer aquesta xerrada gratuïta sobre com cuidar els nostres animals, gossos i gats, per tal de que Sant Joan no sigui tan traumàtic com acostuma a ser.
4: Exacto.
3: Gràcies, Rebeca, una abraçada.
4: Gràcies a ti.
2: I anem amb l'última entrevista del dia. L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per la suspensió de l'acord de ple en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes a l'Agència Catalana de l'Aigua. En parlem d'aquesta moció amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i amb Joan Ona, pagès i soci de la cooperativa.
5: Avui ens acompanyen a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
6: Bon dia.
5: I Joan Ona, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, Laura.
5: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
6: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document, que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del pla de grau.
5: Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
7: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
5: Sí.
7: L'acord que ells van aprovar, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu, i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
5: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
7: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És, la raça del pagès és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona alguna cosa més de tranquil·litat saber que tens el suport, no? Sembla que et volen donar el suport i que estan disposats a tornar a un punt de partida.
5: Quin és el següent pas?
6: El següent pas és el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, a l'acord de l'Ajuntament, a tots els òrgans competents, perquè prenguin nota de que, malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensar-se de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
5: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que per cert doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
6: El Consell Agrari doncs, s'ha de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat en l'Espai Agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava municipalment un representant. També serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau, i serà un espai positiu. A l'Espai Agrari com a tal ja ha tingut, creiem, els seus efectes positius, perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica, que va venir a la reunió, o el gerent de l'ACA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil això.
5: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector, no?, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut això?
7: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat jo no l'havia vist mai aquí Malgrat. I al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia un quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això. I llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anava treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat. El que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia. Llavors, no, nosaltres jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori. Ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, doncs estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya, perquè és així, clar. Amb en Xavier un dia ho miràvem i va fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent, és un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent, és potent, i s'ha de conservar.
5: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
6: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
5: I tu, Joan, què en penses?
7: Bueno, jo ho vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? I ara, pues, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. Però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? I sempre ho hem dit, que i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució que, com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
6: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar veure'ns en un altre context diferent del liu que diu en Joan, que m'agrada
7: molt.
6: Aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
5: Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, Joan Ona, pagès i soci també de la cooperativa. Gràcies per acompanyar-nos. Des d'Ona Malgrat en farem un seguiment, perquè de ben segur que aquesta història encara no ha acabat. Gràcies, que vagi molt bé.
7: Gràcies, Laura.
6: Gràcies.
2: I acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer. Adéu, fins demà.
8: Hola, sóc la Nadia Cantero i recomano la cançó guapíssima de Banda Neon, perquè és una cançó molt estiuenca, molt alegre, molt ballable i amb un missatge molt maco i d'amor.

Hola, mira, som el Joan Ferrer i el Josep Maria Jué, i resulta que aquest dimarts vam fer una conferència sobre el Capaç per de Mar, una zona doncs, que des de petits trepitgem, que n'estem enamorats, que en som apassionats de poder reconèixer el seu patrimoni i tot el que representa, i en línia amb aquesta passió tenim el Leonard Cohen i la cançó Aleluia, doncs, que també ens apassiona molt.

0: L'escola Les Ferreries torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels premis Baldiri Reixac, ha guardonat Les Ferreries de Palafolls. El centre ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Apadrinem Paraules. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a aquesta iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Les Ferreries no ha estat, però, l'únic centre de la comarca premiat en aquesta edició i també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla també ha donat el premi a dos centres de Mataró. L'Institut Escola Àngela Brançuela, amb el projecte Som Paraula, i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós, amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. Aquesta, però, no és la primera ocasió en què Les Ferreries rep la distinció. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà, que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran de Palafolls, posant així en valor el vincle intergeneracional. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament d'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I en clau cultural, Santa Susanna es converteix en l'epicentre del blues amb la primera edició del Susanna Blues Festival. Santa Susanna amplia la seva oferta cultural aquest cap de setmana amb l'estrena del Susanna Blues Festival. L'esdeveniment musical, tal com detallen des del consistori, neix amb l'objectiu de convertir el municipi en una cita de referència pels amants del blues, el soul, el boogie i el rhythm and blues, posicionant-se així dins del circuit de festivals especialitzats del sud d'Europa. Els concerts tindran lloc a l'espai de Can Mas de Dalt durant dos dies, divendres i dissabte. El tret de sortida serà demà a partir de 2:15 de la nit amb els concerts de Wax and Boogie i Mònica Green, dues formacions amb una forta connexió amb la tradició musical negra. Pel que fa al preu de les entrades per assistir a aquests dos concerts, els preus seran a partir de 17 euros. Dissabte hi haurà una triple aposta que començarà a les 7 de la tarda i que s'allargarà fins a la matinada. Es podrà gaudir de Sweetcase Brothers, que són referents en el blues tradicional, Los Mambo Jambo, que oferiran rhythm and blues, rock and roll i surf, i a Contra Blues, que és una de les bandes més sòlides de blues rock estatal. En aquest cas, les entrades pel dissabte es poden adquirir a partir de 21 euros a través de la web Antràpolis. També es podrà adquirir un abonament pels dos dies de concerts, que inclou les 5 actuacions, a un preu de 35 euros.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Fil de Gospel actuarà a Tordera en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica, que es commemora el pròxim 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
1: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada ha detallat que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatges a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no per l'essència del Fil de Gospel.
2: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial, que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com fem, sempre fem al final, hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
0: El concert serà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades pel concert es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium, i també s'ha habilitat una fila zero per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia però que no puguin assistir a l'acte.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 21 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que demà passat dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls a diferents indrets, a la plaça de les Valls d'Acs, a la gespa davant del casal d'Avis i també a la pista exterior del Palauet. Una bona oportunitat per fer esport. Recordar que dissabte també hi haurà la jornada de voluntariat que començarà a les 10 del matí per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic del nostre municipi. O més enllà, apuntarem també a l'agenda el curs de la fotografia a la promgrafia. De fet, és un taller que es farà dissabte al matí a partir de les 10 a l'Escola Municipal de Música i Dansa a càrrec de Josep Recio, component de la FIC, l'Associació Fotogràfica de Blanes. Per poder-hi participar, recordar que el curs és gratuït però que cal fer una inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge, l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia, diumenge, sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat. Seguim avançant i parlem ara d'altres propostes culturals. Anem fins a Malgrat de Mar. Aquesta tarda hi ha xerrada Viatge a l'Índia, així es titula, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. I demà també destacarem al mateix lloc l'Hora del Conte. A partir de 6:45 de la tarda, la Biblioteca La Cooperativa ofereix el conte Contes de Calders de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. I aquest cap de setmana es fa una nova edició del Malgrat Shopping, en concret el dissabte. Durant tota la jornada, diferents propostes, sortejos, flaixos de moda i l'esperada desfilada de moda que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: Si anem al municipi de Pineda, destacarem els actes en motiu del Dia Internacional contra la LGTBIQ+ fòbia. Per exemple, aquests dies s'estan fent bingos culturals, per exemple, al casal d'avis de Poblenou, avui a partir de 6:45 de la tarda. Demà hi ha visionat i anàlisi fílmica LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de Can Comas. Avancem una miqueta més i ens quedem també amb les possibilitats culturals al municipi de Calella. Demà comença una nova edició del The Factory Bike Fest, una proposta que s'allarga fins al pròxim 24 de maig a la fàbrica Llobet Guri. A part d'això, demà també apuntarem a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la presentació del llibre 8 relatos para un mundo mejor o la Tercera Guerra Mundial de J. Alma, organitzat per la mateixa biblioteca. I en l'apartat de cap de setmana, destacar-vos una nova proposta dins l'escena Calella. El dissabte, a la Sala Mozart, a partir de les 9 del vespre, Teatre Bània, un monòleg de Joel Joan.
0: No t'ho perdis.
1: Per últim d'aquest municipi, destacarem que diumenge, des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana, hi haurà la 17a Marxa Solidària contra el Càncer, amb un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. A part, si ens fixem en el municipi de Tordera, apuntarem també a l'agenda que aquest dissabte hi ha la 6a Diada d'Emergències de Tordera, entre les 10 i la 1 del migdia, a l'aparcament de la carretera de Fogars. I el diumenge, concert benèfic a favor de AEDSEO, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, a l'Església de Sant Esteve amb fil de gospel. Començarà a les 6 de la tarda i les entrades encara són disponibles. Acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà divendres, nou concert del Música a l'Esperança. A les 10 del vespre, a la Capella a l'Esperança, és el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. I del cap de setmana al municipi blanenc, tant dissabte com diumenge, Fira d'Entitats. La trobareu al Passeig de Mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació

Ara mateix, en punt, les 7 de la tarda. Us saludem des de la sala de premsa de l'Ajuntament de Palafolls. Aquesta és l'hora prevista perquè comenci la sessió ordinària corresponent al mes de maig de l'Ajuntament de Palafolls. Avui un ordre del punt llarg, amb fins a 30 punts a l'ordre del dia, molts d'ells, de fet són 33 els punts que hi ha a l'ordre del dia avui. La majoria d'ells, de fet fins al número 25, són bàsicament de donar comptes i explicacions que es donen en el ple. Hi ha molts dels punts són referents al castell de Palafolls, també als habitatges de protecció oficial, precisament perquè depenen d'aquesta subvenció dels fons Next Generation, i per tant avui donaran compte especialment d'aquests punts, d'aquestes obres que depenen del Next Generation. Doncs la majoria són d'això, a partir del punt 25, diguéssim que és el que deixa de ser de comptes, i també hi ha l'explicació dels temes econòmics per part de l'Ajuntament, com dèiem, a partir del punt número 25, i coincidint que fa pocs dies ha estat el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, doncs el punt precisament número 25 és una declaració institucional precisament entorn a això, amb motiu del 17 de maig, que és el Dia Internacional, com dèiem, contra la LGTBI-fòbia. També el número 26, l'aprovació de la modificació de crèdit, pel proper, en aquest cas, la corresponent al número 6 d'aquest 2026. El número 27 és determinació del preu just i aprovació de la despesa del preu acordat en relació d'un conveni expropiatori de parcel·la 33 al polígon 7 del cadastre immobiliari. També tenim, en aquest cas, l'aprovació de la certificació d'obra corresponent a l'execució d'obres de la renovació i millora de la xarxa i distribució d'aigua en baixa. Després tenim un altre encàrrec, crec que és també d'aigua, al concessionari municipal del servei del clavegueram per l'execució de les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. El punt 33, l'aprovació de la pròrroga d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, en aquest cas per la Biblioteca Municipal. I el 32 és l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Santa Susana i l'Ajuntament de Palafolls, relatius, en aquest cas, al servei de diferents serveis que fan i es donen des de Palafolls, en aquest cas a habitatges i carrers que són de Santa Susana a l'urbanització de Ciutat Jardí. El punt número 33, com és habitual en qualsevol sessió ordinària de l'Ajuntament, és el que correspon a precs i preguntes. El ple és a punt de començar, el podem seguir en directe a través de Ràdio Palafolls. De seguida, veig que la majoria de regidors ja són asseguts a les seves posicions a la taula principal de plens de l'Ajuntament. Només manca, de fet, l'alcalde i president, que ara ha sortit un segon. Tornarà de seguida per començar i donar inici a aquesta sessió amb una sala de plens realment amb molta calor. Alta temperatura avui, la que fa fora, i també la que es nota dins, també amb molta gent ara com ara en aquesta sala de plens de l'Ajuntament. Per tant, de seguida començarem quan l'alcalde prengui la paraula per iniciar el que es preveu un ple llarg amb 33 punts a l'ordre del dia. Per tant, començarem de seguida puntuals.

0: música, entreteniment,
1: una entreteniment, informació. Twitter, que ja és la cinquena edició que fem, és, bueno, ve d'una fundació de la, d'una subvenció de la Diputació, en la qual fem unes activitats el dissabte pel matí a la zona de Vall d'Ax, de la gespa de... Vall d'Ax i gespa del Casal d'Avis, pista exterior del Palauet. Són activitats dirigides a tot el públic, per totes les edats i de totes les intensitats. La idea és que és acostar l'esport a tothom i fomentar que hi hagi, doncs, activitat esportiva dirigida per tots, des dels més petitons, no?, amb la ludoteca, fins a un espai a la zona exterior de la pista exterior del Palauet, que es diu Pickleball, que és d'esports de raqueta, doncs perquè tothom, no?, avis i tiets i mares i pares i tothom pugui, doncs, participar. Per tant, queden tots convidats, a part de que hi haurà un petit esmorzar també així saludable, que servirem allà mateix. Això serà aquest dissabte. La segona activitat que tenim, que l'organitza l'entitat Safir, que és el trail del Senyor del Castell, que també ja és un clàssic del poble. De fet, és una cursa molt esperada, que hi ha molta gent que ja l'espera d'any en any, no només a Palafolls, sinó a tot el territori, una cursa de referència. Tot i que és la trail del Senyor del Castell, el castell no s'hi pot pujar com a les primeres edicions, però sí que passen per tots els camins de sota el castell amb diferents recorreguts. Són tres marxes, una de 6 quilòmetres, una de 11 i una de 17, amb les diferents dificultats, amb desnivell, amb avituallaments, amb la col·laboració d'un munt d'empreses, amb la col·laboració també evidentment de l'Ajuntament, i doncs amb la voluntat, doncs, de seguir, doncs, amb aquesta marca Palafolls, amb aquesta marca d'esport i també d'esport popular. I ja per últim, el 13 i el 14 de juny tindrà lloc al Palauet el Campionat de Catalunya de Patinatge, també un gran event on vindran, s'esperen moltíssimes persones, venen clubs de tota Catalunya, organitzat, doncs, amb la Federació de Patinatge de Catalunya, amb el Club Patí de Palafolls i també, doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament, doncs, perquè sigui també un cap de setmana, doncs, bonic, un cap de setmana on tothom, el Palauet estarà obert, vull dir que tothom pot venir a veure les actuacions dels patinadors i patinadores espectaculars i gaudir, doncs, tot el dissabte i tot el diumenge amb un event, doncs, realment molt, molt, molt important per Palafolls i pel país, i d'aquí ara endavant. Gràcies.
2: Molt bé. Completem també les parts de la informació de presidències amb els actes que ja no serien esportius, sinó més ja culturals, amb la festa de Sant Lluís. Senyora regidora de festes.
3: Doncs el cap de setmana del Campionat de Catalunya també hi haurà les festes de Sant Lluís el divendres 12 i 13, que l'entitat ha preparat un munt d'activitats, doncs, perquè puguem gaudir, convidar-los a tots, i evidentment organitzar l'entitat i amb la col·laboració de l'Ajuntament. I també aquest mes de juny, doncs, recordar que hi ha tots els finals de curs de aguts i per haver, final del Consell d'Infants, i amb totes les coses que hi ha, és un mes carregat de moltíssimes coses.
2: Molt bé. Em comenten que se sent poc, no? Crec que se sent poquet. Sí, sisplau, si podem... Millor ara? Sí? És que crido més, no? Vale. Molt bé. Passaríem, doncs, al següent punt, que seria el deixar de compte els decrets d'alcaldia del 1659 del 2026, el 2397 del 2026 i dels acords de Junta de Govern Local presos a partir del 8 d'abril i fins al 12 de maig, juntes de govern local del 13 a la 17. Alguna qüestió sobre això? No? Molt bé. Passaríem, doncs, al punt... Bueno, ara obrim un... Avui tenim un ple bastant farcit amb dos temes protagonistes, que són els dos projectes finançats amb fons Next Generation, que estan a la seva darrera fase, i com que estan dissenyats des d'inici estem convençuts, en aquest ajuntament i en tots els altres ajuntaments, estem convençuts que estan dissenyats per intentar impedir que s'executin, doncs tenen una quantitat enorme de processos i procediments administratius a complir, amb uns terminis també molt complexes, val? I aleshores avui tenim una quantitat de de punts importants en el ple al voltant d'aquests dos temes que anirem intentant explicar per entendre'ls bé. Punt número 4 seria donar compte al ple del decret número 2106 del 2026 de data de 28 d'abril d'acceptació del text refós del projecte executiu per la construcció de la promoció de dos edificis de 20 habitatges al carrer Pi i Margall 2830 corresponent a la versió per la qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va emetre resolució favorable de la modificació de la qualificació provisional. Bueno, aquest és dels curts, després venen els llargs, que diríem, bé, es tracta, és a dir, hem de recordar que aquest és un projecte que s'aconsegueix finançar parcialment amb una subvenció del Departament d'Habitatge amb fons Next Generation europeus, i això implica que s'ha de complir tota una sèrie de requisits determinats per poder garantir la seva completa execució i també, el que és més important encara, la fiscalització, perquè ningú pugui dir res, d'acord? Aleshores, a partir de l'evolució del projecte i de l'obra es fa una modificació, val? I en aquí aquesta modificació queda recollida en aquest projecte, el refós d'aquest projecte executiu, que recull totes aquestes modificacions i recull també una adaptació de superfície final que ve de centímetres. No és que sigui una cosa molt... ve de centímetres, però aquests centímetres al final, en aquests 20 habitatges, són una superfície determinada que, com que la subvenció ve vinculada a la superfície dels habitatges, doncs també té una adaptació d'aquesta subvenció, perquè això ho veurem un punt més endavant, d'acord? Però aquí el que estem fent és això, acceptar el text refós del projecte executiu, d'acord? Text refós vol dir la modificació d'aquest projecte, sí? Ara que ja espero haver-me explicat més o menys bé, alguna qüestió sobre això? No? Molt bé. Doncs passaríem al punt número 5, que seria donar compte al ple del decret número 1738/2026 de data 13 d'abril de 2026 d'aprovació de la certificació número 5 corresponent a l'execució de les obres de la construcció d'una promoció municipal d'habitatges de protecció oficial amb redacció de projecte executiu, estudi de seguretat i salut, control de qualitat ambiental, direcció d'execució a Palafolls dins del pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation. Es tracta d'una actualització. Saben vostès que quan s'executen les obres per anar repartint les càrregues a nivell de costos, doncs les empreses poden presentar certificacions d'obra que, convenientment fiscalitzades pels serveis tècnics de l'Ajuntament, doncs passen a convertir-se en factures que poden cobrar. Aquest punt número 5 i el punt número 6 es tracta de... El punt número 5 seria la certificació d'obra número 5, curiosament, i el punt número 6, la certificació d'obra número 6 d'aquest projecte de la construcció de la promoció d'habitatges. No té massa més. Alguna qüestió que vulguin comentar? No? Molt bé. Punt número 7. Donar compte al ple del decret número 2200/2026 de data 5 de maig del 26 d'incoació de la modificació del contracte d'obres per la construcció d'una promoció municipal d'habitatges de protecció oficial amb redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, control de qualitat ambiental i direcció d'execució de Palafolls de l'execució de les obres de dotació, consolidació i restauració... No, ojo, que m'he saltat el... Aquí. Promoció de 20 habitatges, perdoneu, de protecció oficial en dos edificis energèticament eficients, al carrer Pi i Margall 2830, sector 29 de Palafolls, d'acord amb les especificitats del Real Decret 853/2021 de 5 d'octubre i la resolució 1503/2022 de 18 de maig que regulen els ajuts per la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation. És a dir, hem parlat en el punt anterior que s'acceptava un projecte executiu que era un modificat, i ara el que estem fent és la modificació del contracte d'obres en aquest projecte executiu. El projecte executiu és l'element que defineix com s'executarà l'obra, i llavors hi ha un contracte d'obres que ha de fer referència en aquest projecte executiu. Això, que normalment és important, amb un Next Generation és vital, perquè si després a l'hora de justificar les despeses no coincideixen amb el que diu el projecte executiu, incorrem en perill de que no ens paguin la subvenció corresponent, d'acord? A partir d'aquesta circumstància, doncs, cal anar punt a punt a l'hora de poder anar executant el projecte. Alguna qüestió? No? Passaríem al punt número 8, que seria donar compte al ple de l'acord de Junta de Govern Local del data 28 d'abril del 26 d'acceptació de la modificació de la resolució de la concessió de subvencions per al finançament del programa d'ajuts de la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation, otorgada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Va. Doncs ara que ja hem modificat el projecte, ara que ja hem també modificat el contracte, doncs aquí el que fem és adaptar, a partir d'aquest projecte modificat, adaptar la subvenció a les noves condicions de les superfícies que els hi comentava abans. Aquells centímetres per habitatge, centímetres quadrats per habitatge que es modificava, es converteixen a l'hora de traslladar-ho a la subvenció, que dels 985.000, em sembla, 86, 84?
4: 980.560.
2: Llàstima. 980.560 euros que teníem de subvenció inicial, passem a 964.418. Val? Això vol dir que és important aquest recàlcul de superfícies, perquè implica aquesta davallada, que en el global no és molt important, però al final sí que ho és. Alguna qüestió sobre això? No? Doncs passaríem al punt número 9, que seria donar compte al ple de l'acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada 21 d'abril a 26 de concurrència als programes d'ajuts per a les entitats que integren l'administració local de Catalunya que promouen i o gestionen habitatges que formen part del fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. Aquesta és, aquí el que fem és, quan concorrem, vol dir que ens apuntem a una subvenció que dona la Generalitat i que està també subvencionat per fons Next Generation, que sorgeix ara a darrera hora, que també haguéssim agraït que sorgís, bueno, un any i mig abans o dos anys abans, no? Però sorgeix ara a darrera hora degut al fet de que hi ha una sèrie de projectes que no s'acabaran executant, projectes que tenen finançament com ara el nostre, no? d'habitatges de protecció oficial, i en base a aquests diners que s'alliberen, doncs es fa una nova ronda que en aquest cas són de fins a 20.000 euros per habitatge. Nosaltres concorrem, vol dir que ens apuntem en aquesta subvenció, que demanem aquesta subvenció, que com totes aquestes, en tots aquests casos és finalista, vol dir que si ens la donen només podrà ser per poder gastar en aquests, en la construcció d'aquests habitatges de protecció oficial, i que per tant, si ens la donguessin, aquests 400.000 euros vindrien a sumar-se als finalment 964.418 que tenim ara. D'acord? No tenim de fet no tenim cap resposta, perquè encara no tenim la possibilitat de que no sabem quanta gent s'hi acull, etc. Però sí que tenim la certesa, o en principi hauria de ser així, que haurà de ser una resposta ràpida, en tant en quant tot això està al voltant dels Next Generation, i els Next Generation tenen un termini de gestió i de finalització que per algunes coses és el juny i per altres coses el setembre, però que no pot anar massa més enllà perquè cal justificar-ho després a nivell d'Europa. Alguna qüestió sobre això? Sí? Senyor Vila?
5: Francesc? Sí? Bueno, bon vespre a tothom. Llavors, ara quin seria el repartiment de la inversió en aquests 20 habitatges de protecció oficial segons la inversió pròpia i la subvenció?
2: En el cas que tinguem que ens donin la subvenció per aquests 20.000 euros que han demanat per habitatge, vol dir que serien 400.000 euros que passarien a sumar-se als 964, per tant ens aniríem amb 1.364.000 euros, la qual cosa, com que el valor de l'obra no varia, voldria dir que del 1.5 milió aproximat que hi posem de fons propis, podríem restar aquests 400.000 euros que recuperaríem de fons propis per altres despeses que puguem definir, no? Però que repeteixo, això ve condicionat al fet de que ens acabin donant aquesta subvenció, que esperem que sí, perquè de fet aquesta subvenció suposo que per l'origen que té, no, ha estat, o sigui, ens han trucat i han dit apunteu-vos que ens sobren, que diguem, vale? Per tant, hem d'entendre que sí, l'únic que no sabem ni quantes quants altres projectes s'hi podran afegir, no? I si ens donaran els 20.000 o no ens donaran els 20.000 euros per habitatge. Nosaltres esperem que sí, però... i en tot cas restaria de l'aportació pròpia que fa amb fons propis de l'Ajuntament, va? Recordin que aquest 1,5 milió d'euros que posa l'Ajuntament és producte de la venda dels terrenys, sí, del sector 27. Alguna qüestió més? No? Doncs avançaríem. Punt número 10. Donant compte al ple del decret número 1890/2026 de data de 17 d'abril d'aprovació del projecte modificat del projecte bàsic i d'execució per a restauració parcial del castell de Palafolls, àrees 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 del recinte Sobirà i 7 del recinte Jussà, amb l'ajut del programa de millores de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic. Canviem de obra, no canviem de fons, és Next Generation igual, però ara estem en el castell. En el seu moment es va concórrer en aquesta subvenció amb una memòria, i en aquesta memòria es plantejava una sèrie de despeses vinculades bàsicament a tres grans eixos que es conserven, els tres grans eixos es conserven. Una és la part arqueològica, l'altra és la part de projectes i l'altra és la part d'obra física, que diríem, no? I totes elles estan vinculades i sobretot supeditades. La part arqueològica ha definit quins projectes després constructius es podien desenvolupar i després quina obra feia falta desenvolupar, d'acord? Aquesta circumstància ha fet que això, per una banda, i el fet de que també estem, com en l'altre cas, és de vital, bueno, vital importància, és bàsic, si no la perdem, la subvenció, el projecte final aprovat ha de coincidir perfectament amb les certificacions d'obres que acabem tancant, d'acord? Aleshores, doncs, aquella memòria inicial es modifica, es fa un projecte que recull tota aquesta evolució i que fa que, recordin, després de les excavacions arqueològiques realitzades, doncs, i també del que s'ha trobat i de l'aprofitament que se'n pot treure després a nivell de visites del castell, doncs es faci una aposta més important, ja estem més a prop de que ho puguem també, que tothom ho pugui veure, una aposta més important per la sala noble, la reconstrucció de la sala noble, la torre de l'homenatge i la sala d'intendència i màquines, que diríem, no? Allà on hi haurien els lavabos, i també tota la sala de màquines del condicionament d'aire de la sala noble, l'elevador per poder accedir la gent amb dificultats a la sala noble, etc. Això fa que es reconfiguri el valor econòmic de la memòria que es va fer en el seu moment i que a més això acabi també implicant una aportació per part de l'Ajuntament de fons propis també de 97.678 euros per tal d'acabar de tancar aquest projecte, d'acord? I aquí el que fem és això, donar compte de l'aprovació que vam fer del projecte aquest modificat del castell. Alguna qüestió? No? Molt bé. Passaríem doncs als dos següents punts, que són molt semblants. El punt número 11 és donar compte al ple del decret 1740/2026 de data de 13 d'abril de 2026 d'aprovació de la certificació d'obra número 4 corresponent a l'execució de les obres de dotació, consolidació i restauració per les àrees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 del recinte Sobirà i completar les àrees 1 del recinte Sobirà i 7 del recinte Jussà a desenvolupar per la restauració parcial del castell de Palafolls per la millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric del nus turístic dins del pla de recuperació, transformació i resiliència finançats pels fons Next Generation. Vale? Aquesta certificació número 4 és per valor de 193.833 euros i la certificació número 5, que és la del punt número 12, que si m'estalvien tornar a llegir tot el mateix, però que és el mateix, però l'única diferència és el decret número 1740, doncs passa a ser el decret número 2150. La resta és tot el mateix, d'acord? I aquesta certificació, la número 5, és per valor de 302.184,61 euros. Alguna qüestió sobre això? No? Sí? Senyor Vila?
5: Sí, teníem data límit per executar aquesta subvenció a 30 de maig. El 30 de maig és la setmana que ve. Quedarà executat tot?
2: Sí, som conscients que tenim data fins a 30 de maig, tot i les peticions de pròrrogues que s'han plantejat, i que crec que l'última ni han contestat, que no, directament no han contestat. Bueno, som conscients i sí, diguéssim que l'esforç que s'està plantejant ja fa setmanes, l'esforç que s'està plantejant a tots els nivells, tant de projectistes com els directors tècnics com l'empresa que executa les obres, és majúscul, fent jornades doblades i tot plegat per arribar a aquest termini, que no té massa sentit, bueno, de fet no en té cap de sentit, però com que és el que marca el fons Next Generation, doncs haurem de complir, ja està. No. Sí, avui mateix la senyora interventora ha posat a fer la revisió de la part arqueològica, i la setmana que ve esperem tenir-ho tot tancat. De totes maneres, haig de recordar que això no implicarà, és a dir, hi haurà una certificació final d'obra de fons Next Generation, però no serà la certificació final d'obra. La certificació final d'obra, com abans he comentat que l'Ajuntament hi posava 100.000 euros més, doncs la certificació final d'obra, diguéssim, seran quan es puguin tancar aquests 100.000 euros de més, que afortunadament no ens autoimposem uns terminis com els del Next Generation, no? I que per tant, és a dir, que encara que la setmana que ve hem de tancar tot el que es finança per Next Generation, i seguiran havent-hi obres, i a més estem en procés de preparar la licitació de la caseta d'accés d'entrada en el recinte, no? I del perimetrat del recinte, que farà que sigui operable les visites, no? I aquesta licitació també estarà finançada amb fons propis i tampoc tindrà aquests terminis. Per tant, el que seria la visió de les obres per externs, diguéssim, no? S'allargarà uns mesos producte d'aquesta circumstància, diguéssim, encara que finalitzem les obres finançades pel fons Next Generation. Alguna qüestió més? No? Molt bé, doncs passaríem al punt número 13, que seria donar compte al ple del decret número 1985/2026, de data 23 d'abril del 26, d'incoació de la modificació del contracte d'obres per la intervenció de dotació, consolidació i restauració en l'execució de la rehabilitació parcial de les àrees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 del recinte Jussà i completar les àrees del recinte Sobirà 1 i 7 del recinte Jussà del castell de Palafolls d'acord amb les especificacions de la ordre 1363/2022 de 22 de desembre del BOE del 9 de l'1 del 23, que regula els ajuts per al desplegament del programa de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni històric amb ús turístic en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència Next Generation. Podria entendre perfectament que la gent que està aquí, que ens està escoltant, estigui maleint. Puc expressar la solidaritat de tots els tècnics de la casa en aquesta maledicció, que s'hi sumen i s'hi afegeixen de manera total, també de la part política, perquè la gent potser no ho sap, però tots els que estem aquí, aquesta taula hem hagut d'anar signant és una sèrie de documentació conforme no tenim cap tipus d'incompatibilitat amb cap de les empreses que han estat escollides o han guanyat algun concurs per poder executar, perquè no hi hagi ningú que pugui pensar si som sospitosos habituals tot l'estat espanyol de cometre algun tipus d'irregularitat, perquè si no, no s'entén el nivell de fiscalització que estem sotmesos. En aquest punt el que estem definint és el que estem incoant la modificació, vol dir que estem instant la modificació del contracte d'obres per adaptar-lo en aquest projecte que hem comentat abans, no? Aquest projecte que hem modificat. Això vol dir que cal redefinir tots els objectius. Ja els he avançat allò que els deia de la Sala Noble, la Torre d'Homenatge, l'espai operatiu d'intendència, val? I això implica després una modificació. Nosaltres incoem la modificació del contracte i després en el següent punt, el punt número 14, és donar compte al ple al decret número 2183 de la modificació del contracte d'obres per la intervenció, bla bla, m'estalvio tota la parrafada, d'acord? Que això vol dir que aquí hi ha un increment de costos, amb aquests es recullen aquests 97.000 i escaig euros que aporta l'Ajuntament per un valor total d'obra, a banda la part arqueològica, que avui ha pujat la senyora interventora a certificar en aquest sentit, però d'obra, de 2.055.780 amb 43 euros. Val? Això és el global que haurem de justificar i haurem de certificar en els fons Next Generation. Alguna qüestió? No? Molt bé, passarem doncs al punt número 15, que és donar compte al ple de l'acord de la Junta de Govern Local en data 21 d'abril del 26 d'aprovació de la memòria de sol·licitud de modificació de la concessió de la subvenció per a rehabilitació del castell de Palafolls. Vale, doncs aquest és el pas que fa que de cara a l'ens que concedeix la subvenció els hi notifiquem aquesta redefinició dels valors econòmics, posant especial èmfasi en la Sala Noble, la Torre de l'Homenatge i la Sala de Màquines de la zona del castell. Estic dient els tres elements que més diners s'emporten, eh? Hi ha molta més inversió a la resta del castell, però aquests són els tres elements que més diners s'importen. Alguna qüestió? No? Passaríem doncs al punt número 16, que és donar compte al ple del decret número 2184/2026 de data 5 de maig del 26 d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu del servei consistent en l'acolliment diurn a les persones grans de l'Ajuntament de Palafolls. És el contracte que tenim el servei d'acolliment diurn de les persones, el RESPIR, conegut com a RESPIR, que tenia una licitació que recollia uns anys d'adjudicació més dues possibles pròrrogues d'un any cada una. Ara, el que estem aprovant aquí seria, o el que estem donant a compte que s'ha aprovat, seria el primer any de pròrroga d'aquest contracte. Alguna qüestió sobre això? No? Avançaríem doncs punt número 17. Donar compte al ple del decret número 2185, data 5 de maig del 26, d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu del servei de neteja pels centres municipals i les escoles públiques de l'Ajuntament de Palafolls. En el mateix sentit que en el cas anterior, canviem de contracte, en aquest cas estem parlant del servei de neteja dels centres municipals i escoles públiques, que també tenia una adjudicació per X anys, més dues possibles pròrrogues d'un any. Aquí estaríem aprovant el primer any de pròrroga. Alguna qüestió sobre això? No? Passaríem doncs al punt número 18. Donar compte al ple del decret número 2272/2026 de data 7 de maig de 2026 d'aprovació de la pròrroga del contracte de servei de jardineria a Palafolls. Bé, com sabem tots els que estem en aquesta taula, estem en procés de redacció dels plecs i de licitació d'aquest servei de jardineria, i mentrestant ens fem aquesta pròrroga de 9 mesos, de fins a 9 mesos, que si no s'acaba complint, doncs, no, perquè haurem adjudicat abans, doncs no s'acaba complint, per poder seguir amb el servei. Alguna qüestió sobre això? No? Passem doncs al punt número 19. Donar compte al ple dels decrets de delegació de competències per celebrar matrimonis civils dictats durant el mes d'abril del 26. Pues això. Hi ha delegació per part de l'alcalde en els diferents regidors que celebren matrimonis i ja està. Alguna qüestió? No? Molt bé. punt número 20. Donar compte de la fermesa de la sentència número 3761/2025 de data 4 de novembre de 2025 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa de Secció Segona de Catalunya en el seu recurs d'apel·lació 345/2024 A1. Senyora secretària, té la paraula.
4: Gràcies, alcalde. Es dona compte que ha guanyat fermesa la sentència que ha nomenat l'alcalde, que desestimava el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament i estableix i confirma, per tant, l'obligació de l'Ajuntament de procedir en un termini de 3 mesos a l'aprovació inicial, sigui del projecte de reparcel·lació, sigui del projecte d'urbanització de la unitat d'actuació número 13.
2: Sí. Alguna qüestió? Senyora Armada?
6: Sí. Bueno, en aquest punt i revisar. Perdona, no.
2: Senyora Armada. Senyora Armada, li dono la paraula. Ja. Senyora Armada, que li dono la paraula, coi, parli. No. Vinga.
6: Sí, doncs, revisant l'expedient, que tinc per costum fer-lo, bueno, estem preocupats amb un correu que hem trobat aquest expedient, el correu data del dia 6 de novembre del 2025, literalment el que ens ha amoïnat i ens ha alertat és una frase concreta que diu: en Josep és partidari d'executar la reparcel·lació i arruïnar-los a tots per voluntat expressa d'un d'ells. Aquí no estem parlant d'un comentari fet al carrer, estem parlant d'un correu intern entre persones que participen en un procediment urbanístic i que tenen capacitat d'influir en decisions que afecten directament el patrimoni, diners i drets dels veïns implicats. Perquè arruïnar-los a tots, això no és un llenguatge tècnic, no és un llenguatge administratiu, no és un llenguatge neutral, és un llenguatge de càstig. I encara més quan els tribunals, en 2 ocasions reiterades, han donat la raó al veí que ha posat aquest procediment, no? El jutjat primer i el Tribunal Superior després han deixat clar que l'Ajuntament tenia obligacions que no estava complint. Per tant, després de 2 sentències desfavorables, apareix un correu on es parla directament d'arruïnar persones. Home, ens ha preocupat i vull fer una pregunta molt concreta, no? Quines garanties tenen aquests propietaris que qualsevol actuació futura es farà amb imparcialitat, objectivitat i sense ànim de perjudicar ningú, no? Perquè quan com a veïna i regidora he vist aquest escrit amb persones vinculades amb el procediment, sincerament la confiança en l'administració queda destruïda, no? Com poden confiar que les decisions que es prenen a partir d'ara seran tècniques i no personals, no? Com poder confiar que no hi haurà represàlies? Com poder confiar que no es buscarà portar-los a una situació econòmica límit, no? I el més preocupant és que si això és una manera de parlar interna habitual, és gravíssim. Però si no ho és, encara ens amoïna més que ningú hagi reaccionat. Vostè forma part de les persones que han rebut aquest correu, no? L'administració pública no existeix per castigar ciutadans, no existeix per arruïnar persones, existeix per servir en objectivitat als interessos generals i aplicar la llei a imparcialitat, no? I avui, sincerament, després de llegir aquest correu, crec que, al igual que nosaltres, molts veïns poden tenir el dubte molt seriós sobre si això està passant en aquest cas o és una cosa que vull pensar que no, que és habitual.
2: Vale. A partir de la lectura d'un tros de correu, vostè ha inferit unes conclusions que puc entendre, eh? I començaré per dir-li que l'expressió aquesta és altament desafortunada, vale? Però ara veurà que quan l'expliqui no va per on vostè imagina, i per tant ha de poder vostè seguir mantenint tota la confiança en l'administració pública d'aquesta casa sense cap tipus de problema. El tema és, havent aclarit que l'expressió és absolutament desafortunada, eh? No sé si ni tan sols si aquest correu ha d'estar a l'expedient, però això és una altra història. El tema és, no pensava haver d'explicar tot el sector, però l'explico. Aquest és un sector que està ubicat a la carretera B682, d'accés coneguda d'accés a la Costa Brava, però que és d'accés a Palafolls, després de Palafolls a la Costa Brava, però que després de la rotonda del polígon industrial de Malgrat, un cop superem la rotonda d'entrada del polígon industrial de Malgrat i seguim, no? Passem a l'àmbit de Pins Masens, no? Doncs el següent àmbit construït, doncs hi ha una sèrie de naus disculpeu, hi ha una sèrie de naus que estan ja a dia d'avui construïdes, no? I un terreny al costat que no està construït, pel qual, pel sop o per sort del qual hi passa una línia de mitja tensió, d'acord? El propietari d'aquest terreny que està inclòs en el sector que també hi han les naus construïdes, sí? Doncs és el que interposa aquest procediment i que ara guanya amb sentència, no? I que implica l'execució d'aquesta sentència, implica urbanitzar aquest sector que urbanísticament des d'un punt de vista tècnic no té cap sentit, però que a més la llei d'urbanisme diu que evidentment no pot passar una línia de mitja tensió per sobre de cap àmbit urbà. Com que no pot passar cap línia de mitja tensió per sobre cap àmbit urbà, vol dir que s'ha de soterrar. I com que s'ha de soterrar, i estem parlant de despeses d'urbanització, aquestes despeses s'han de repartir entre tots els propietaris d'aquest sector urbanístic. Els que ja tenen les naus construïdes i el que té el terreny que encara no té res construït. Segurament la majoria de les persones que ens escolten no sap, però s'ho pot imaginar, que soterrar una línia de mitja tensió és molt i molt i molt i molt car. Suficient com per arruïnar les persones que no tenen aquesta possibilitat econòmica. D'aquí la desafortunadíssima expressió, que segur que li sabrà greu que se sàpiga, que, perquè la devia fer amb un to segurament més intern, no? D'aquí la desafortunadíssima expressió que, i sobretot també la frustració, perquè l'Ajuntament de Palafolls el que està intentant en aquest procés és no obligar, no generar l'obligació en els propietaris a fer aquesta despesa, perquè és caríssima i fa gairebé pel que ha de desenvolupar i construir fa inviable econòmicament el que pugui després construir, perquè no amortitzarà mai de la vida, i pels que ja ho tenen construït els hi suposa una càrrega econòmica que amb tota seguretat pot fer que tanquin els seus negocis perquè no tindran capacitat econòmica per poder pagar aquest soterrament. La frustració en aquest sentit de la persona que escriu això ve vinculada al fet de dir aquesta no pot ser la solució, perquè és una solució que, si bé urbanísticament hi ha un jutjat que diu que és el que s'ha de fer, econòmicament farà inviable el desenvolupament d'aquest sector. Aleshores, a partir d'aquí que l'Ajuntament hagi presentat els corresponents recursos per no desenvolupar-ho, no? I de fet, un cop tenim aquesta sentència, el divendres passat vaig rebre la visita del propietari que ha guanyat la sentència, no? I el primer que planteja el propietari és dir, va ser, bueno, anem a trobar una solució. Jo l'únic que vull, perquè aquest senyor té aquesta intenció des de fa, no ho sé, potser 15, 20 anys, no ho sé, té la intenció de poder desenvolupar això des de fa molts i molts i molts anys, no? I ell, la intenció que té és dir, bueno, doncs almenys que arrenqui això. Però clar, les conseqüències econòmiques d'arrencar això, doncs fa que ell, que és el principal en superfície, el que té més metres, no? I la resta dels propietaris que també han vingut a demanar per favor que no executéssim això, cosa que no pot ser perquè tenim una sentència i hem d'executar, doncs se generi aquesta contradicció enorme que ens exposa el fet de hem d'executar aquesta sentència, i aquesta sentència implicarà que comencem el procés de reparcel·lació i el procés d'urbanització amb tot el que els hi suposarà en els propietaris i propietàries d'haver de dipositar, en alguns casos, centenars de milers d'euros per poder pagar això. Ara, en aquest context, igual aquesta lectura doncs s'entén més, no? I en qualsevol cas la intenció, com crec que he explicat, la intenció de l'Ajuntament és precisament evitar aquest greuge i aquest problema en els propietaris, a banda d'organitzar o reorganitzar o millorar la configuració urbanística del municipi, que com vostès saben, en aquest tram de carretera tenim com una espècie de bolets, no? El primer bolet és Vins Masens, el segon bolet és aquest, no? Tenim una espècie de bolets que no tenen massa sentit, que responen més a una prèvia existència en el seu moment, no? Que no a una definició urbanística que tingui sentit per poder desenvolupar, d'acord? Aquest és el context. I resumeixo en aquest sentit, no ho he escrit jo, però en tot cas ja demano disculpes per aquesta expressió desafortunadíssima per part d'aquesta persona, i se justifica per la frustració enorme d'estar obligats a executar una cosa que ni els mateixos propietaris volen que s'executi, perquè els hi suposa un perill de ruïna econòmica, d'acord? Sí, digui.
6: No sé. Tinc per costum mirar-me els expedients, ja havíem comentat això al ple, si no m'equivoco, anterior. Torno a reiterar-me. Jo puc entendre moltes coses, però no entenc que aquesta expressió dintre d'un context intern. Evidentment sempre fiscalitzem tots els processos que hi ha i que impliquen, doncs, això, un desavantatge per alguns tipus de veïns i tals. En aquest cas, evidentment, hi posarem molt més atenció. Torno a dir, jo crec que el comentari és desafortunat, però m'ha preocupat molt més, doncs, això, no? Perquè és partidari d'executar la reparcel·lació i arruïnar-los a tots per voluntat expressa d'un d'ells. Si ja saps que ha sigut una persona concreta la que ha demanat i tal, els altres veïns entenc que no tindran culpa de lo que ha passat. Torno a dir, com a veïna decepcionada, i res, fiscalitzarem aquest tema més de prop.
2: D'acord, jo és que el que no puc evitar en aquest sentit és, repeteixo, la frase en si, ja he dit el que havia de dir, però no, el que no comparteixo amb vostè és la inferir que a partir d'aquí, precisament després d'haver contextualitzat i d'haver explicat, des d'aquest ajuntament no es vella precisament per l'interès legítim de tots els propietaris, no? I al contrari, repeteixo, això és una expressió de frustració, en tant en quant t'acaben obligant a fer una cosa que saps positivament que és negatiu per tots els que hi participen, no? I això, doncs, evidentment, si podeu extrapolar-ho, o si ho poden extrapolar-ho vostès a les seves respectives vides professionals, doncs, això, doncs, frustra que te diguin, no? Però si jo sé que això serà, si això serà pitjor, això que farem serà pitjor. Però llavors hi ha un tercer que té la capacitat de dir, no, doncs sí, no? Bé, això, repeteixo que a banda de l'expressió de frustració, que no té res més, no donaria més cap tipus més de vigència que l'expressió de frustració, aquest ajuntament seguirà intentant, d'acord amb tots plegats, evitar aquesta circumstància, i de fet s'han fet gestions i seguiran fent gestions. L'únic, ara hem de complir, de cara al jutjat, hem de complir amb la prerrogativa d'iniciar el procediment, perquè hi ha una sentència que diu que hem d'iniciar el procediment, i ja està, d'acord?
6: Molt bé. Un últim apunt, sí, la Rosa. El que vostè diu, ai, perdó, ai, Rosa, ho sento. No, que en aquest mateix correu se termina dient, suggereix a l'alcalde que notifiquin el demanant que amb aquesta resolució judicial donem per resoltes tots els acords previs. Celebro que ara digui que sí que s'intentarà fer d'una altra forma, i torno a dir, intentarem seguir el cas.
2: Sempre ho intentem, sempre ho intentem, en tots els casos, senyora García.
7: Bones a tothom i a tots i a totes. No, només que la qüestió que nosaltres també anàvem a referir-nos era sobre aquest context també que ha explicat Palafolls-Som, no, i quina era la intenció després de tota aquesta documentació i tot el missatge aquest que hi havia, i res, que ja està respost, doncs esperem, no, que tot vagi a bon port.
2: Al final, moltes vegades en el despatx d'alcaldia s'hi donen situacions, circumstàncies que són complexes, són fotudes, no? I quan reps aquesta gent que que de cop i volta tenen una càrrega de, en aquests casos, si a banda de la persona que ha interposat, que, bueno, com a mínim ha interposat ell el procediment, no? Però els altres mitja dotzena de propietaris que no han interposat el procediment i que han de posar desenes de milers d'euros cada un, hi ha gent que se't posa a plorar perquè no serà capaç de poder donar, fer aquesta despesa, no? I que no entén aquesta circumstància, doncs és fotut. Nosaltres intentarem seguir i crec que tenim una mínima predisposició de la persona que ha presentat el procediment, no? Per tal d'arribar a un acord. Al final, per tal d'arribar a un acord, perquè si no, repeteixo, acaba sent una acció que és nociva per tots els que, inclús el que ha interposat procediment, per tots els que tenen algun tipus de percentatge de propietat, d'acord? Agüera.
8: Bona.
2: No, podem fer preguntes al final, els precs i preguntes del ple, quan acabem, sí. No, sí, vull dir que serà d'aquest punt o dels punts que vostè vulgui, però vull dir que en aquest sentit en el ple no pot intervenir la públic.
8: Bona tarda, jo sí que he parlat amb el senyor que ha interposat el recurs, he parlat diverses vegades amb ell i ell sí que m'ha manifestat que sempre ha estat oberta a negociar, que havia demanat el canvi d'aquestes parcel·les en un altre lloc, si l'Ajuntament disposava o no disposava. Entenc que no s'ha arribat a bon port, no? Que diem.
2: No tenim parcel·les per interposar, no per intercanviar, que estem intentant, però que no, sí, interès tot el que vulgui.
8: Clar, per això, jo sí que el senyor m'ha manifestat això, no? Que l'ha tingut voluntat, no vol perjudicar ningú, sap que la despesa serà gran i també per ell, perquè és el principal propietari d'aquests terrenys, i això, que estava obert a negociar. I després tinc un dubte, perquè hi ha documents que el tema de les costes, hi ha documents de l'expedient que posa 1.000 euros, però després he vist altres que també posa 3.000 euros al final. Les costes a l'import, si no, d'això ja m'ho direu, no?
2: Sí, jo ara aquest nivell de detall, jo la part urbanística sí que...
8: Anàvem ballant les dues.
2: Anava a dir, la part urbanística sí que la controlo, jo, si li sembla, la part de les costes respecte a això, doncs li fem arribar, si ho sabem, ho sabem, però dic que jo ara mateix ni idea de lo que costa en aquest sentit la sentència del jutjat.
4: Sí, al cap.
2: D'acord, sí.
4: Que no siguin les d'instància i apel·lació, ara mateix no ho sé, però...
2: En qualsevol cas li fem arribar en detall, sense cap tipus de problema, perquè això sí que queda absolutament definit, identificat a l'aplicació pressupostària. D'acord, doncs, fet aquest punt, passaríem al punt número 21, no? Sí, punt 21. Donar compte de l'informe d'intervenció i tresoreria del... Bueno, ara venen el 21, 22, 23, que són la informació trimestral a nivell econòmic. 21, donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria del període de mig de pagament a proveïdors, primer trimestre del 26. Senyor Interventura, té la paraula.
9: Bona nit a tots i a totes. Bé, doncs es dona compte el període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'any 2026. Com vostès saben, el PMP, el període màxim que no pot sobrepassar l'Ajuntament, està fixat en 30 dies. En base a aquest límit, el nostre període mig de pagament del primer trimestre, en relació amb els dies de les operacions que... No, l'import total de les operacions que hem pagat han estat de 1.455.718,97 euros, el que ens ha donat una ràtio d'operacions pagades de 3,40 dies. En relació a les operacions pendents de pagament que han quedat, ha estat per import de 62.549,01 euros, dels quals ens dona una ràtio d'operacions pendent de pagar de 7,20 dies. En tot això, el càlcul final, el període mig de pagament del primer trimestre de l'any 2026 és de 3,56 dies, per tant, per sota dels 30 dies que ens marca la llei.
2: Alguna qüestió sobre això? No? Doncs passaríem al punt número 22, que és donar compte de l'informe d'intervenció de tresoreria del compliment de l'article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al primer trimestre del 26. Senyora Interventora.
9: Bé, en relació amb la morositat, el període legal que ens marca la llei és de 30 dies des de el moment que entra la factura per registrar d'entrada fins a la seva aprovació, més 30 dies més des de l'aprovació al seu pagament. Per tant, el límit en total per l'Ajuntament és de 60 dies, és el que no podem sobrepassar. en relació als resultats del primer trimestre del 2026, els pagaments que s'han realitzat han estat en total de 623 pagaments per un import de 1.456.855,17 €, dels quals dins del període legal de pagament ha estat per import de 1.447.473,09 € i 9.382,08 € fora del període legal de pagament. Això ens ha donat un període de morositat de 22,95 dies. En relació amb el que queda pendent de pagament al primer trimestre, hi ha un total de 222 factures per un import de 323.065,26 €, totes dins del període legal de pagament. Per tant, els 22,95 dies del període de morositat estan per sota dels 60 dies que ens marca la llei.
2: Molt bé. Alguna qüestió sobre això? No? Per la gent que no està basada a tot el que s'està explicant, la traducció això és que anem bé. O sigui, anem bé, econòmicament anem bé, la cosa va bé. Ho dic perquè, clar, després de tot això, qualsevol... El punt número 23 seria donar compte al ple de la tramesa d'informació conforme estableix l'article 16 de l'ordre del Ministeri, Hisenda, etc. d'execució trimestral del pressupost. Primer trimestre, 26. Senyora interventora.
9: Bé, també de conformitat amb l'article 4 de la llei orgànica 2/2012 es dona compte de que l'intervenció ha passat a remés tot el subministrament de la informació de l'execució trimestral del pressupost en relació amb el primer trimestre de l'any 2026. En temps i forma es va enviar tot el 17 d'abril del 2026 ens està, la plataforma està per facilitar la informació fins al 30 d'abril. El que s'ha volcat ha sigut tota la informació en relació a l'execució del pressupost de despeses, d'ingressos, el romanent de crèdit, l'endeutament que té l'Ajuntament, que en aquell moment era zero, tots els projectes que tenim afectats, és a dir, tota la informació de l'execució del primer trimestre.
2: Molt bé, alguna qüestió? No? Seguim anant bé, també seguim anant bé. No hi ha... Punt número 24. Donar el compte al ple del decret número 1903 del 26 de data 20 d'abril d'aprovació de la modificació número 5 modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten altes o baixes d'altres aplicacions. A diferència de la propera modificació que en els propers punts veurem, aquesta al tractar-se d'un moviment intern en aquest sentit no implica haver de passar-la primer per ple, sinó que fem s'aprova per decret i després el que fem és informar, donem a compte en el ple, d'acord? Es tracta d'un moviment de 10.000 euros que passa a, bàsicament a l'obra del castell per poder pagar aquella part que ampliem, una part del que ampliem a les obres del castell. Alguna qüestió? No? Molt bé. Doncs passaríem al següent punt, que seria punt número 25, declaració institucional a motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, del 26. Té la paraula la senyora regidora d'Igualtat en aquest cas.
10: Bé, bon vespre de nou. Procediré a llegir el manifest a motiu del 17 de maig. El 17 de maig commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una data que recorda la decisió històrica de l'OMS de retirar l'homosexualitat de la classificació de malalties mentals. Aquesta fita va marcar un abans i un després en la despatologització de les orientacions sexuals i va obrir el camí cap al reconeixement dels drets de les persones LGTBI+. No es va avançar a la mateixa velocitat amb les identitats, ja que la transsexualitat va seguir sent considerada trastorn mental fins al 2018. Tots els avenços assolits, arreu del món encara hi ha països on l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere i les persones amb característiques sexuals diverses són perseguides, criminalitzades o obligades a fer canvis corporals basats en prejudicis, amb conseqüències que poden arribar a la presó, la tortura o fins i tot la mort. En paral·lel, assistim a una ofensiva global de discursos reaccionaris i d'odi que qüestionen drets fonamentals i intenten fer retrocedir conquestes assolides gràcies a dècades de lluita del moviment LGTBI+. A Catalunya, malgrat disposar d'un marc normatiu avançat, recentment actualitzat amb la nova llei 1325 de 29 de desembre dels drets de les persones LGTBI i la d'erradicació de LGTBI-fòbia i de les polítiques públiques pioneres, l'LGTBI-fòbia continua present en diferents àmbits de la societat i vulnera els drets de moltes persones, especialment les persones trans i aquelles que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat. Davant d'aquesta realitat, Catalunya reafirma el seu compromís ferm en l'erradicació de

0: reparadora per a les víctimes. La incorporació transversal de la perspectiva LGTBI+ en totes les polítiques públiques. La garantia d'una educació inclusiva que integri la diversitat com a eina fonamental de prevenció. La lluita contra els discursos d'odi, especialment aquells promoguts per l'extrema dreta que amenacen la convivència democràtica. El suport a la recerca i a la generació de coneixement per identificar millor les discriminacions i millorar les polítiques públiques. El reforç del compromís internacional en defensa dels drets de les persones LGTBI+. Perquè quan avancem en drets, en serveis i en polítiques públiques, també augmenta la capacitat de visibilitzar les violències que abans restaven ocultes, i només fent-les visibles podem combatre-les amb eficàcia. També reivindiquem la memòria de totes aquelles persones LGTBI+, que van patir persecució, repressió, invisibilització i exclusió social, i reconeixem la lluita de les entitats i activistes que han empès els avenços en drets de col·lectiu LGTBI+. A motiu d'aquesta jornada, condemnem totes les formes de violència, rebuig i discriminació envers les persones LGTBI+, i reafirmem el nostre compromís amb la igualtat, la dignitat i la diversitat com a valors essencials d'una societat democràtica, plural i diversa. No hi ha democràcia plena mentre existeixi por, odi i discriminació contra les persones LGTBI+. Jo voldria afegir aquí al final, estem anant en una deriva nacional i internacional d'odi i de discriminació i de violència contra el que és diferent. Aquest diumenge reivindiquem aquest dia contra la LGTBI-fòbia, però és molt important que tots alcem la veu, i voldria recordar al final d'un poema del pastor luterà alemany Martin Niemöller, que va fer el 1946, només al final, perquè recordem que tots estem en la lluita. Quan van venir a buscar-me a mi, no hi havia ningú més que pogués protestar. La lluita és de tots. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna qüestió a afegir? No?
2: No, l'únic, doncs això, que ens adherim, si no, que ens adherim, evidentment, i que estem en contra de qualsevol violència i qualsevol discriminació.
1: Molt bé. El que es diu sempre en aquests casos, no?, que tant de bo haguem de deixar de commemorar aquest tipus de circumstàncies. Això sí que s'ha de votar, no? Senyora secretària, s'ha de votar aquest tema? No? No? Declaració institucional, ja està? Vale. Doncs el punt número 26. Aprovació de la modificació número 6 del 2026 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i majors ingressos. Aquesta sí que és la modificació mensual, l'habitual, en la que té la mateixa estructura de la resta de modificacions, en les quals doncs, hi ha unes altes o noves aplicacions pressupostàries, suplement d'algunes que ja existeixen, no? I per una altra banda, retirada de diners d'algunes que ja tenen i nous ingressos que financen gran part de tot el que s'aporta, d'acord? Tenim aquí un primer element que suposo que també tindrem temps de parlar-ne en el punt que exactament parlem d'aquest aspecte, no?, que és l'adquisició de la zona verda i la zona agrícola per valor de 700.000 euros, amb el qual l'Ajuntament contracta un préstec. Després també tenim bàsicament una sèrie d'aportacions vinculades a subvencions de la Diputació, destacant-ne entre elles una primera subvenció, que és el programa d'autonomia 4.0. Això vol dir que hi ha hagut un 3.0, un 2.0 i un 1.0, i que ara estem en el 4.0, que és per un valor de 56.500 euros aproximadament, si no recordo malament, i que es dedica o es decideix dedicar al tancament interior de l'àmbit d'una mampara de la policia local, també a 5.000 euros, 12.000 euros a la reparació, manteniment i conservació de l'edifici de la policia local en el tema de parquets d'algunes sales. També hi ha reparació i manteniment a nivell de grafitis per valor de 6.000 euros, i també estudis i treballs tècnics, que bàsicament són 15.000 euros per poder encarregar amb una empresa, amb una consultora que faci a partir d'una sèrie d'indicacions una sèrie de projectes que després posaríem a votació de la ciutadania pel tema de la decoració de la rotonda d'entrada al nucli de les Ferreries, d'acord? També hi ha altres quantitats econòmiques que després dediquem a retribucions i seguretat social, bàsicament a pagar una part de sou d'una iniciativa

0: d'aquí de la casa, o d'una auxiliar administrativa d'aquí de la casa, que és gràcies a la feina que es fa amb l'àmbit de Xaloc, que és un programari de la Diputació de Barcelona, que com més dades introdueixes aconsegueixes que et donguin més subvenció, d'acord? És una manera d'incentivar que els ajuntaments entrem dades en aquest sentit, val? I hem passat de 9.000 euros l'any passat a 26.000 en l'actual, i aquests diners els repercutim precisament a la persona que fa aquestes tasques i que per tant permet aquest increment, d'acord? També hi ha 18.500 euros també que dotem a activitats culturals i festes populars, i això bàsicament surt d'aquests ingressos extraordinaris, aquest préstec que els hi comentava, i de subvencions de la Diputació de Barcelona per valor de 92.700 euros. I ja està. Alguna qüestió? No? Senyora Armada.
1: Vale, nosaltres votarem en contra del tema de l'endeutament, no perquè... no ho fem perquè qüestionem la importància de l'operació ni perquè neguem la legalitat del préstec, ho fem perquè creiem que la gestió d'aquesta compra ha acabat derivant en una solució més cara i més tardana del que hauria calgut. Aquesta operació ja es va treballar políticament el 2023, de fet nosaltres ens vam abstenir i s'incloïa en aquell moment la compra d'aquests terrenys, i en aquell moment la previsió que ens traslladava era que la compra es podria afrontar vinculada a la venda dels terrenys a, no sé si dies color, CC, és color, bueno, doncs és color. Tres anys després, el que avui votem és un préstec de 10 anys que objectivament encareix l'operació, per qualsevol finançament bancari implica interessos i costos financers, i aquí tenien, creiem important fer una reflexió, no?, sobre com s'ha explicat la situació econòmica municipal, perquè aquests dies s'ha traslladat públicament la idea que l'Ajuntament té 7,2 milions d'euros de romanent, donant una imatge de, que pot semblar d'un gran estalvi disponible. Però vostè, literalment amb el ple de febrer, va explicar que era bastant més complexa, va reconèixer que més de 6,3 milions corresponien a finançament afectat, és a dir, diners vinculats a actuacions concretes i que no es poden destinar lliurement a qualsevol finalitat. De fet, va detallar pues, la rehabilitació del castell, 2.080.000, promoció de gestió d'habitatge, 2.150.000, en renovació i millora de la xarxa de l'aigua de Ciutat Jardí, 730.000, etcètera, etcètera. I després també va explicar doncs, les fonts de finançació, no? La frase exacta que va citar va dir que el finançament afectat vol dir finançament que té un destí desitjat. Per tant, una cosa és el titular polític de 7 milions de raonament i una altra molt diferent és la realitat tècnica explicada amb aquell ple. I precisament perquè aquesta realitat econòmica és complexa, perquè hi ha finançament afectat i actuacions compromeses, creiem que aquesta operació s'hauria d'haver planificat millor i amb més previsió durant aquests 3 anys de mandat. Avui, a més, s'ha parlat d'una amortització anticipada futura, i que avui votem és un préstec de 10 anys. La possibilitat de liquidar-lo abans depèn d'una eventual autorització futura del govern central, per això avui no està garantida, i bueno, aquest serà el motiu de votar en contra.
0: Vale. Sí, senyora Buena. Anava a dir, com que tenim un punt, és que com que hi ha un punt que és això, doncs anava a dir, és que igual aprofito per contestar-li en aquell punt això mateix, però digui.
2: Jo normalment acostumo a votar abstenció a les modificacions de crèdit perquè és una eina que té el govern per acabar d'ajustar econòmicament com, bueno, com porta les qüestions econòmiques. En aquest cas votaré en contra perquè aquest import ja estava consignat en un pressupost i per tant no hagués fet falta demanar aquest crèdit. Pot ser que el govern deixi després amortitzar-lo amb el romanent, l'endeutament, però encara no ho sabem. Però també votaré en contra tant aquest punt com l'altre perquè un dels propietaris d'aquests terrenys era un company meu en l'equip de govern, i com que hi ha tantes suspicàcies, hi ha tantes coses, hi ha i hem signat un codi ètic, doncs jo votaré en contra perquè no hi hagi cap mena de suspicàcia en aquest tema.
0: Entenc que és un conjunt de suspicàcies. Suspicàcia contra l'equip de govern perquè potser no farà el que diu que farà, i suspicàcia contra el que pugui derivar-se com a excompanya d'aquest propietari. Jo, si els sembla, no tinc cap problema, i crec que li podré respondre corresponentment en el punt que pertoqui. Doncs, no sé quan toca. Ah, coi, és el següent, doncs ja està, així ja, encara ho tindré més fresc, no passa res. En el següent punt li contesto tot aquest, perquè clar, la modificació pressupostària és llarga. Vale?
1: Ja li avanço que el segon punt en votarem abstenció, perquè no tenim cap problema amb l'acord de preus que s'ha arribat.
0: Vale.
1: És el tema de l'endeudament, no del...
0: Doncs ara explicaré... No, és que coi, ho explico ara, ja està, home. Coi, ho explico ara, no passa res. A veure, el que estem votant aquí podria... No, sí, el que estem votant aquí podria semblar que és el préstec, però no, el préstec no s'està votant. Sí, el préstec està ja, de fet, s'ha concursat, ha guanyat una entitat amb la millor oferta, a la baixa, i ja s'ha consignat i ja està, d'acord? El que estem fent, el que estem votant, això per la gent que no ha de per què dominar el món de l'administració pública, doncs és una mica complexa potser d'entendre, però el que estem fent aquí és votant la creació de l'aplicació pressupostària a la qual hi van a parar aquests 700.000 euros que s'han demanat en aquesta entitat, d'acord? Per tant, no votem el que seria el préstec en si, sinó el que estem votant és la creació, el préstec ja existeix, ja és funcional i és el que ens ha de permetre, un cop crear l'aplicació, un cop creada l'aplicació pressupostària, poder signar el conveni amb aquest propietari i aquesta família, diguéssim, no? De diferents membres d'aquesta família de propietaris, i poder tancar aquest tema. Això per una banda, d'acord? Perquè quedi clar. Segon tema, s'ha parlat aquí, i jo crec que ha parlat vostè de dos grans temes, no? Un és la capacitat financera real de l'Ajuntament, no? I l'altre és el procediment que hem seguit amb aquest terreny, val? Començo per aquesta darrera, el tema del procediment. Clar, hem de pensar que aquest terreny, és a dir, aquesta situació sorgeix i aquesta despesa sorgeix de l'obligació que tenim com a Ajuntament, i que ja cada lloc, oi, doncs, ho expliquem-ho tot, no? Que nosaltres ens trobem, com assolim quan assolim el govern, ens trobem com a herència l'obligació d'adquirir una porció de terreny de 3.500 metres quadrats, si no recordo malament, tipificada o qualificada a nivell urbanístic com zona verda. Aquesta zona verda, corresponent a algun sector urbanístic històric, no? Aquesta zona verda va quedar marcada com a tal, i com que està marcada com a zona verda, la llei diu que si no hi ha manera de compensar en el propietari d'aquesta zona verda, i evidentment quan et marquen una zona verda ja no pots fer-hi res en allà, quan hi ha un terreny que és marcat com a zona verda, a partir de llavors ja no s'hi pot fer res, d'acord? Doncs la llei el que fa és obligar a l'administració que ha marcat una zona verda i que no compensa amb sostre construït o amb expectatives de construcció d'habitatges, no? Si no compensa així, l'administració està obligada a pagar aquesta compensació. Que d'aquests 3.500 metres, una zona verda no s'hi pot fer res, però és una categoria de sòl urbà. I com a categoria de sòl urbà, que és, té un preu de sòl urbà, per molt que no s'hi pugui fer res, és sòl urbà. I la taxació d'aquesta peça de 3.500 metres quadrats és de mig milió d'euros. Quan nosaltres arribem i ens incorporem en aquest equip de govern, l'any 2019, a la setmana o a les dues setmanes, ve el propietari i diu: m'heu de comprar això perquè esteu obligats. La sorpresa és majúscula i la frustració igual de majúscula. Aleshores, el que plantegem en aquest sentit és dir, home, anem a valorar com podem fer això intentant millorar al màxim possible les circumstàncies d'aquesta obligació. Què fem? Doncs aquesta peça, que actualment en el map, en la cartografia urbanística està dibuixada, però que si caminem pel seu costat és un camp, d'horta, d'acord, que està ubicat just al costat de just per davant de la biblioteca i al costat dels pisos de protecció oficial que es van vendre en el seu, i de la zona del consum, sí? En aquella peça d'allà. Doncs, què passa? Que en aquí, doncs, és un camp, i per comprar un tros de camp de 3.500 metres quadrats per mig milió d'euros, doncs en aquest equip de govern li sap greu. Li sap greu haver de fer això. I es comença a parlar amb els propietaris de poder-se quedar amb tota la pastilla sencera. Quan dic tota la pastilla sencera vol dir tot el tram de camp que arriba fins al carrer Conquilles, que és aquell carrer final que queda tallat i que divideix la zona, perquè ens ubiquem, la zona del Pipicant de la resta d'on s'està construint l'esclat a dia d'avui, d'acord? Aquell carrer que queda tallat és el final del terreny aquest que estem parlant. Ara ja estem parlant no de 3.500 metres quadrats, sinó que estem parlant ja de 26.000 metres quadrats, dels quals 26.000 i escaig metres quadrats, dels quals 23.000 són rústics, són camps, no? I parlem i negociem i arribem a l'acord d'adquisició de tota la peça sencera amb tres objectius bàsics. Primer, que no estiguem només adquirint 3.500 metres a preu d'or. Segon, que tinguem, que solucionem definitivament un problema urbanístic que ara passaré a explicar. I tercer, al final d'aquest terreny també hi ha una estació de bombament municipal que s'hi construeix allà i que fem entrar en el procés de negociació, per tant que també ens cedeixin la peça per poder construir l'estació de bombament que porta les aigües del polígon industrial fins a la canonada que s'empalma, que se'n va cap a la depuradora la depuradora de Pineda, que és de Tordera però que és coneguda per Pineda, d'acord? Aquest és l'objectiu d'aquest planteig. Per què s'acaba amb un problema urbanístic? S'acaba amb un problema urbanístic perquè, i d'aquí s'explica que del 2019 passem al 2026, no? Un problema urbanístic perquè aquella peça els propietaris l'havien consignat, havien fet un contracte d'arres, igual que quan compres una, no? Quan intentes comprar un pis, doncs havien fet un contracte d'arres amb l'objectiu de que, o amb una clàusula que deia que en el van cobrar una xifra de diners determinada i en el cas de que allò passés a ser urbanitzable, per tant que hi hagués un canvi de qualificació, no? Passés a ser urbanitzable i si poguessin construir cases, en aquest cas aleshores cobrarien encara molts més diners, van cobrar unes arres d'un 10%. Allò no es va convertir mai en urbanitzable. I al no convertir-se mai en urbanitzable, aquests diners que van avançar els compradors, doncs va acabar amb un contenciós. Va acabar amb un contenciós a judici, primer a Arenys, després a Barcelona i finalment al Suprem, a Madrid. En tot aquest procés, Arenys, Barcelona, no? Audiència Provincial i Madrid, el Suprem, doncs han passat 5 anys d'aquests 7 i després hi ha una sentència del Suprem que diu que no és culpa dels venedors que no s'hagi transformat en urbanitzable i per tant que la paga i senyal que van rebre és legal, però després aquests propietaris han d'inscriure aquesta finca en el registre de la propietat, totes aquestes coses que han de fer la resta dels mortals, quan anem a comprar un pis, però amb un tema de terrenys, doncs han d'inscriure el registre de la propietat i ha de quedar correctament inscrita perquè, si no, l'Ajuntament no pot comprar una cosa que consta a nom encara d'un tercer o consta que té una afectació a la nota registral. Aquest procés no s'acaba de tancar fins fa escassos 3, 4, 5 mesos, no me'n recordo, en el que finalment aquests propietaris aconsegueixen la nota registral que diu que és seva la propietat. En tot aquest procés l'Ajuntament està a l'espera, demanant com va tot, esperant, demanant com va tot, no? Certament havíem dotat de la venda d'Escolor una quantitat econòmica per poder adquirir això, però mentrestant hem hagut de fer altres coses, i com els hi vaig comentar al nivell de el dia de la comissió, doncs, per exemple, vàrem modificar, perquè es va encarir, la construcció dels pisos de protecció oficial, i vam haver d'agafar 350.000 euros, em sembla, si no recordo malament, i dedicar-los als diners que ja havíem dipositat, encara més, no?, per poder fer l'obra. O alguna part del que ara s'ha encarit el castell, doncs també va per aquí, o etcètera, etcètera, etcètera, d'acord? Amb la qual cosa, aquella aplicació pressupostària que teníem reservada per això, producte d'aquest termini que s'ha anat allargant per qüestions que no són de l'Ajuntament, sinó que són judicials, doncs va quedar esgotada. Quan tot s'ha aclarit, doncs s'ha decidit contractar aquest préstec amb la intenció de poder-lo tancar en un any. Hi ha la capacitat financera per poder-ho fer, i ara vaig a la segona qüestió que vostè m'acomentava, sobre quina és la situació real de... Vostè ha parlat de finançament afectat, i té tota la raó, ja tenim una quantitat de finançament afectat enorme, no? Però si m'agafa aquest ordre de magnituds, ens hem d'anar a més de 20 milions d'euros d'activitat a nivell d'Ajuntament, no? A la qual hi entra tot això que vostè ha dit, el castell, la protecció oficial de pisos, obres diverses per tot el territori, rotondes, etc. No? Tot això està allà, és finançament afectat que tenim que... Val? Però el romanent de tresoreria, quan es calcula, ja s'ha descomptat totes aquestes qüestions que afectades, diguéssim, no? I per tant, el romanent de tresoreria és el resultat final d'aquest procés que, com bé diu vostè, he dit més d'una vegada que no és senzill de calcular, perquè no és senzill de calcular, aquí també hi s'ha de treure tot el deute que pensem que no recuperarem, aquí hi ha tot, és un càlcul més complex, però el romanent final de tresoreria ja ha tret o ja ha eliminat totes aquestes variables que no podem disposar, val? De manera que la consideració econòmica que tècnicament queda més que avalada pels recursos de la casa és que tenim finançament més que suficient per poder tirar endavant amb aquests 7 milions d'euros per poder tirar endavant aquesta acció, d'acord? De fet ja tenim en algun cas més en el qual nosaltres podríem haver demanat algun tipus de finançament per executar alguna obra que no ens avancen els diners, diguéssim, no? I no l'estem executant aquesta possibilitat de finançament. Estem per exemple, el pulmó que estem ara mateix actuant o utilitzant per poder fer la construcció dels pisos de protecció oficial és propi. No, nosaltres estem esperant encara que ens ingressin els diners de la construcció dels pisos de protecció oficial, i com vostès podran veure, els pisos de protecció oficial s'estan construint, que diríem, vale? Per tant, la capacitat de l'Ajuntament és suficient per poder fer això, es valora que és suficient, i per tant es demana aquest préstec. Per què? Perquè tal com ha funcionat fins ara, i com amb tota probabilitat funcionarà també a partir d'ara, perquè així ho ha dit també el Ministeri d'Hisenda, és que amb aquest romanent són molt restrictius a l'hora d'utilitzar aquest romanent, aquest estalvi generat pels ajuntaments, no? El romanent al final és un estalvi que generen els ajuntaments, seran molt restrictius i només ho deixaran per poder pagar deute que tingui l'Ajuntament, no? I algunes inversions financerament sostenibles, que hem d'acabar de veure, que això és el que suposo que la senyora Armada deia, de veure quan acabin de definir, no?, quines són les característiques. Doncs quan el Ministeri acaba de definir què és una inversió financerament sostenible, sabrem en què podem gastar i en què no podem gastar aquest romanent. Però en qualsevol dels casos, el cancel·lar deute sempre hi és, perquè tot això forma part d'una prerrogativa inicial des que els ajuntaments mirin de tenir un deute zero, que és el cas que tenim, d'acord? Per tant, nosaltres contractem aquest préstec amb la intenció de pagar-lo immediatament. Evidentment no ens fan un producte a mesura, el producte és el producte que tenen estàndard, que és a 10 anys, d'acord, i el que farem és limitar el mínim possible, i ara unes despeses d'interessos molt poques perquè estarem limitant el mínim possible, i això serà a raó del fet de que hem hagut de, per poder executar aquesta operació, hem hagut d'esperar 7 anys a que s'aclarís la situació jurídica d'aquests terrenys, no?, i poguessin ser realment reconeguts per registre de propietat com a propietaris, i així nosaltres poder acabar de complir amb aquesta circumstància desafortunada que vam rebre com a herència de 500.000 d'euros per adquirir una peça que és un tros de camp de 3.500 metres quadrats. Això seria una miqueta el resum de tot plegat, vale? Havent aclarit d'això, ara votem i votem el que convingui.
3: Gràcies, alcalde. Vots a favor?
0: La modificació, disculpeu, si s'estan votant la modificació. Voti vostè, no hi ha pla.
3: Vots... El punt 26.
0: Sí, la modificació, sí.
3: Vots en contra? Abstencions? Per tant, el punt s'aprovaria amb 5 vots a favor dels regidors del grup d'Esquerra Republicana, 4 vots en contra dels regidors de Palafolls, Som i dels dos regidors no adscrits, i 3 abstencions dels regidors del grup del Partit Socialista de Catalunya.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Passem doncs al punt 27, que aquest serà curtet ara, perquè hi ha aquesta determinació del preu just i aprovació de la despesa del preu acordat en relació al conveni expropiatori de la parcel·la 33 del polígon 7 del cadastre immobiliari. Doncs tot això que he explicat, no? Tot això que he explicat, només hi afegiré una qüestió aquí, i és que per poder executar aquesta compra-venta, no és una compra-venda, que és una expropiació, és una expropiació perquè ens obliguen. Doncs per poder expropiar, s'ha fet aquest procés de concurs obert en el que hem tingut 5 ofertes, si no recordo malament, 5 ofertes hem tingut d'entitats financeres? 5. 5 ofertes diferents d'entitats financeres que han participat en aquest concurs per poder accedir a fer-nos el préstec, no? Ha guanyat el BBVA, si no recordo malament, no?
4: Sí, ha guanyat el BBVA amb tema de diferencial d'interès del que ha ofert, perquè durant el primer any l'Ajuntament té carència, o sigui, no tindrà que pagar res per amortització de deute. Fins l'any 2027, a l'abril, no començarem a pagar amortització de deute. I el préstec és per 10 anys. Però, aleshores... per tant, només interès i prou, no paguem amortització.
0: Perfecte, doncs davant d'aquestes condicions, i una segona qüestió és que tot això ha estat, evidentment, com vostès saben, sempre prèvia taxació dels terrenys, que fan, si la taxació que es fa, diguéssim que l'expropiació que fem nosaltres mai pot ser per sobre del valor de la taxació, d'acord? El que arribem a un acord és per sota del valor de la taxació, d'acord? I d'aquesta manera també garantim pues això, que no paguem per sobre del preu de mercat com marca la llei, d'acord? I ja està. Tot això més el que he explicat abans, no cal que hi tornem, no? I ja està. I aquí, per tant, el que estem fent és aprovar aquest conveni amb la família. D'acord, senyora secretària?
3: Vots a favor? Vots en contra? No em lieu. Abstencions? Per tant, el punt s'aprovaria amb 5 vots a favor del grup d'Esquerra Republicana, un vot en contra de la regidora no adscrita, senyora Agüera, i 6 abstencions dels regidors del grup del Partit dels Socialistes, de Palafolls Som, i del regidor no adscrit, senyor Victòria.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al punt número 28, aprovació de la certificació d'obra número 2 corresponent a l'execució de les obres de treball per a la renovació i millora de la xarxa de distribució en baixa a la zona de Sant Genís i Ciutat Jardí. Bé, com vostès saben, aquesta és una obra que s'està desenvolupant, de fet ja està desenvolupat, perquè avui també la senyora secretària també ha anat a fer la comprovació final d'obres, perdó, interventora, he dit secretària, no. Senyora interventora, ha anat a fer la cooperació final d'obres. Aquí estem aprovant la certificació número 2 per valor de 164.500 euros, d'acord? I ara ja podem aprofitar per dir això, que ja s'ha fet la comprovació final per part de la senyora interventora. I ja està. Sí, sí, sí.
4: Les canonades estan molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, Victòria, he vist les canonades. Hi ha arquetes que pugen i pots veure les canonades.
0: No he vist totes les canonades perquè estan enterrades, totes no, però he vist les terminacions, això està bé. Molt bé, passaríem a votar, senyora secretària.
3: Vots a favor. Per tant, el punt s'aprova per unanimitat de tots els assistents.
0: Moltes gràcies. Si no podria ser sempre així, coi. Molt bé. Punt 29. Ratificació pel ple del decret 2218/2026 de data de 5 de maig del 2026 d'ampliació del termini d'execució de les obres i treballs corresponents per la renovació i millora de la xarxa de distribució en baixa. Estem parlant d'un punt que es referència al punt anterior. Per qüestions alienes a l'empresa va succeir un endarreriment en el termini d'execució i es va demanar aquesta ampliació. Si haguéssim esperat avui el ple a poder plantejar-ho, doncs com ha passat avui que la senyora interventora ja ha anat a tancar l'obra, doncs ja hauria acabat aquesta circumstància. Per tant, es va fer un decret per aprovar l'ampliació, a ratificar avui en el ple, d'una obra que ja s'ha acabat, diguéssim, d'acord? Per tant, hi ha la comprovació fefaent, inqüestionable, de que la cosa s'ha fet correctament. Per tant, passaríem a votar això. Senyora secretària.
3: Vots a favor. El punt s'aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.
0: Moltes gràcies. Punt número 30. Encàrrec al concessionari municipal del servei de clavegueram de l'execució de les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. Bé, recordin que estem parlant d'una obra en baixa que ja hem tancat, que era la millora d'un percentatge, si no recordo malament estem parlant només d'un 15% de la xarxa de distribució en baixa, la xarxa que dona aigua a les cases de Ciutat Jardí. Això vol dir que encara queda un 85% per poder substituir d'una xarxa que està molt en mal estat i que és el punt més negre on tenim més fuites d'aigua amb un rendiment del 30%, vol dir que pràcticament 7 litres de cada 10 es perden. Per això s'ha d'anar fent aquest tipus de procés, d'acord? Són xarxes antigues que no s'ha fet mai cap obra i que ara s'està fent. Aleshores, això anava amb baixa, però la xarxa en alta, que és aquella que porta l'aigua a alta pressió fins als dipòsits de referència de Ciutat Jardí, també està malmesa. També tenim un projecte per poder executar i la part de les, el projecte per poder executar aquestes obres en alta s'ha dividit, no? De manera que hi ha una part, són tres parts, però bueno, hi ha una part que són els dipòsits de referència, que estan també molt malmesos després de molts anys de no estar atesos, no? Després hi ha una part de la canonada en alta que connecta amb els dipòsits i després hi ha la resta, un gran tram de canonada en alta que va fins als pous que hi ha a Ciutat Jardí. La part aquesta de la tram més llarg de canonada en alta que va fins als pous, això és un projecte que es licitarà i que tindrà un procés de concurs i guanyarà la millor oferta. La part dels dipòsits i el tram de connexió als dipòsits, com que va vinculat a la xarxa de distribució a les cases, en la que estem fent aquí és fer l'encàrrec al concessionari municipal que explota la xarxa de distribució perquè ho faci per evitar els problemes que tercers toquin la xarxa de distribució i que malmetin la capacitat de distribució d'aigua del municipi, d'acord? I el que fem aquí és això, l'encàrrec al concessionari d'aquesta part del projecte, dipòsits i canonada de connexió amb els dipòsits. I hem de votar-ho. Senyora secretària.
3: Vots a favor. Vots en contra. Ah, ha votat a favor, no? No. És que m'intenteu que m'equivoqui, eh? Jo estic concentrada avui. Però, de totes, totes, abstencions. Per tant, el vot s'aprova amb 9 vots a favor dels regidors d'Esquerra Republicana, de Palafolls Som, i dels dos regidors no adscrits, i 3 abstencions dels regidors del grup del Partit dels Socialistes.
0: Molt bé. Moltes gràcies. Sàpiguen vostès que la senyora secretària avui està passant una prova de foc, eh? Que ha patit en els altres plens i avui s'ha marcat que no patirà a l'hora de... No. A veure si està atenta. No, a veure si està atenta, a veure si està atenta. Molt bé. Passaríem al punt número 31, que és aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació de Barcelona per la gestió integrada a la xarxa de biblioteques municipals de la biblioteca d'aquest municipi. Senyor regidor de la Cultura.
5: Doncs bona nit. Doncs seria aprovar aquesta pròrroga, que aquest conveni que tenim, la pròrroga del conveni que té com a objecte no regular les funcions d'assessorament, d'assistència i de prestació del servei i altres formes de col·laboració que té la Diputació de Barcelona, que ofereix a l'Ajuntament de Palafolls en relació a la biblioteca, i de la qual l'Ajuntament és titular, i també els mínims que ha d'oferir l'Ajuntament, doncs, perquè la biblioteca pugui tenir rebre aquest suport.
0: Qüestions? No? Senyora secretària?
3: Vots a favor. Per tant, el punt s'aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.
0: Molt bé. I faríem l'últim punt d'aquesta part del ple, que seria el punt número 32, aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Santa Susana i l'Ajuntament de Palafolls relatiu als serveis de gestió de residus domiciliaris, enllumenat públic, abastament d'aigua i de clavegueram a l'urbanització de Ciutat Jardí. Vale, aquí ja faré una mica de prèvia, eh? Perquè si no, no s'entendrà això. Tenim una circumstància compartida també, per exemple, amb l'Ajuntament de Tordera, a Marreixac. Una part de Marreixac és de Palafolls i una part de Marreixac és de Tordera, però els serveis es donen igual a tota l'organització. El mateix passa a Ciutat Jardí, amb una complicació una mica més, perquè la gran majoria de Ciutat Jardí és de Palafolls, una part és de Santa Susana i una petita part de Malgrat, d'acord? Però els serveis, i per un tema d'economia, d'eficiència econòmica, no? Els serveis es dona des de l'Ajuntament de Palafolls en aquest sentit, no? Tant la recollida de residus, com l'enllumenat públic, com la concessió, perquè el servei d'aigua és una concessió que tenim amb una empresa privada, no? Però també és de responsabilitat de l'Ajuntament de Palafolls, d'acord? Aleshores, el que estem fent en aquest punt és aprovar un conveni amb el que regularitzem la situació amb l'Ajuntament de Santa Susana. Què vol dir regularitzar? Vol dir que l'Ajuntament de Santa Susana, d'unes obres fetes cap als finals de la dècada del 2010, unes obres de clavegueram, va quedar a deure uns 26.000 euros que estaven pendents, i a més tota la despesa energètica d'enllumenat, més també la despesa de recollida de residus, l'ha suportat l'Ajuntament de Palafolls. I el que estem fent aquí és, per una banda, concertar aquest conveni per tal de que, fets els càlculs corresponents per la part, pel percentatge que els hi correspon de la superfície d'urbanització, doncs puguem traslladar-los la despesa d'enllumenat, puguem traslladar-los la despesa de recollida de residus, no? I també permetre la gestió en aquest sentit de les connexions, noves connexions d'aigua amb l'empresa de subministrament d'aigua, d'acord? Això té un muntant total, si no recordo malament, de 70 i escaig mil euros que regularitzem amb aquest conveni. Estem molt satisfets perquè aquesta era una situació que s'havia intentat aconseguir i que fins ara no havia estat possible, i que també a més permetrà finalitzar les obres que tenim pendents encara d'enllumenat d'aquest sector, precisament perquè ja les farem nosaltres aquestes obres, però hem de conveniar-ho, perquè no podem fer obres en territori d'un altre municipi si no hi ha un conveni previ. Doncs hem de conveniar-ho amb Santa Susana i també haurem de conveniar-ho amb Malgrat. espero que en un futur molt proper fem el mateix, però per l'Ajuntament de Malgrat i per una quantitat molt més petita, perquè no... Per tant, aprovació d'aquest conveni implica tot això que els he explicat. Alguna qüestió sobre això? No? Doncs, senyora secretària.
3: Vots a favor? I el punt s'aprova per unanimitat de tots els assistents.
0: L'últim punt ho hem fet bé, eh? No, molt bé. Passaríem, doncs, un cop acabat aquesta part del plec, a la part de precs i preguntes a dins de la taula de regidors. El grup precs. Ah, hi ha un prec. Senyora Güera.
2: El meu prec és que demana a l'Ajuntament, igual a lo millor ja ho heu fet, que plantegi al departament, degut a la problemàtica que tots som coneixedors aquests dies de la línia, segona línia de P3, que ha sortit la notícia a Ràdio Palafols, és el tema de quan esperes a la canalla, és el tema de, tothom pregunta, demanar a l'Ajuntament, no?, que posi en coneixement del Departament d'Educació el malestar d'aquestes famílies i que es plantegi revisar la ubicació d'aquesta segona línia de P3 que pugui passar a Mas Prats, no?, perquè crec que els pares defensen la seva postura, els tenen els seus arguments i crec que seria necessari que tothom seies a la mateixa taula i arribar a un acord per al bé de tothom.
0: No farà falta que ja els hem traslladat, però no faria falta, perquè els mateixos pares ja ho han fet també, vull dir que... Però sí, ja està fet el trasllat, ja està fet tal com vam quedar, ens vam reunir amb els pares i vam quedar que ho faríem així, i així ho hem fet, d'acord? Com que hi ha també una pregunta per part del PSC sobre aquest tema, no?
6: Sí, és la que anava a fer ara.
0: Vale, doncs aleshores...
6: Les informacions rebudes, una miqueta perquè expliqueu una miqueta com han anat totes les reunions, les trobades amb diferents organismes, no?
0: Sí.
6: Quines accions hi ha, no se'n podran fer, i sí. Perquè ens ho expliquéssiu una mica. Gràcies.
0: Va, d'acord. Doncs, comentem aquesta història, d'acord? Vale? Hi ha hagut moltes reunions amb els mateixos pares i mares que van venir a l'Ajuntament. Ahir mateix vam tenir una reunió també llarga amb l'AFA de Mas Prats també. Hi ha hagut reunions també amb el departament i un constant contacte que entra dintre de la dinàmica i la lògica d'una relació entre l'Ajuntament i el Departament. A aquestes dates sempre estem allà en el candelero, que diem, sempre estem allà ubicats, vale? Aleshores, en aquí el que hi ha, la circumstància que ens està passant és que hi ha un acord que se'ns va definir a la taula de planificació. A la taula de planificació hi ha el Departament i hi ha l'Ajuntament, d'acord? I en aquí es defineix un acord per poder superar una circumstància que està tensionant el que vindria a ser la comunitat educativa de Palafolls. És important en aquí plantejar la visió que hi ha o per què s'arriba en aquest acord, i és que des de l'Ajuntament el que es visualitza és la comunitat educativa com a tal, és a dir, no mirem una escola o mirem una altra escola o mirem l'institut o mirem, no? Sinó que almenys des d'aquí som nosaltres, doncs el que plantegem, i crec que abans també era així, però vull dir que el que plantegem és la comunitat educativa en global, i per tant la lluita és perquè les circumstàncies de la comunitat educativa sigui la millor possible en tots els casos, d'acord? I això fa que intentem que a partir d'un procés d'alternança intentem que l'afectació, que és el problema és l'afectació de la davallada demogràfica. Estem en un punt en el qual hi ha una... s'està remuntant, és a dir, ara els padrons remuntant molt poc a poc, però s'està remuntant, però sembla que ja hem tocat fons. Aquest és l'any més complicat en aquest sentit, val? Hi ha 45 criatures que s'incorporen a les línies de I3, no? I aquestes 45 criatures diguéssim que justegen molt les tres línies, podem mantenir les tres línies. Una davallada més i haguéssim tingut un problema, però no, afortunadament les tres línies les tenim, no? I el que producte d'aquesta circumstància que ja hem anat vivint els últims anys, el que estem intentant plantejar amb aquest acord és que la distribució d'aquesta davallada sigui semblant a les dues escoles, per tal de garantir que no n'hi hagi cap que es quedi amb una sola línia i prou, d'acord? Que això seria, aniria en contra del benefici de municipi, perquè el que ens interessa és tenir les escoles al màxim de musculades possible. Això és important? Sí, perquè quan tenim una escola amb una sola línia, doncs evidentment rep molt menys ingressos i té molt menys capacitat a nivell de docents i tot plegat, d'acord? Per tant, el que s'intenta és replicar una estratègia que ja es va fer en el passat en una circumstància diferent, però que també tensionava les escoles, no? En el passat, 10 anys enrere, no? Estàvem precisament en un punt de, en una punta demogràfica, amb la qual cosa teníem 5 línies a tope a les escoles, i perquè cap de les dues escoles no estigués al màxim de tensionada i sempre amb 3 línies, doncs un any hi havia 3 línies a una escola i 2 a l'altra, i el següent any es canviava 3 línies a l'escola que havia tingut 2 i 2 línies a l'escola que havia tingut 3, no? D'aquesta manera es anava equilibrant la tensió sobre l'equipament i sobre el servei de les escoles, i va ser una bona estratègia per sobreviure amb un element que no podem controlar, que és la productivitat demogràfica del municipi. Això és una cosa que va per un altre àmbit, no? Després, aquestes línies, totes elles passen a l'institut, i l'institut ha passat èpoques molt complicades perquè ha estat molt sobresaturat. Ara ja comencem també a baixar, perquè clar, les 5 línies aquestes marxaven totes cap a l'institut, i aquesta és una variable que crec que ens qualifica i ens dona unes característiques especials, i que és un municipi que en aquest sentit podem tenir un sistema educatiu força tancat. No vol dir que hi hagi gent que se'n vagi a fer l'institut a un altre municipi, no? o que se'n vagi a fer la primària en un altre municipi, però la immensa majoria de gent passa per les escoles, prèviament per la llar d'infants, alguns no, però passen per les escoles i també per l'institut, i això ens permet també treballar un projecte educatiu conjunt de municipi. Això també ens porta a intentar treballar amb les escoles que estiguin al màxim de fortes possibles, i ara portàvem, en el moment que vam establir aquest acord, que és l'any passat, l'any 24 va ser l'acord, no? Doncs ja valoràvem, vèiem la previsió de natalitat, no? que hi havia, i llavors vam valorar que intentar fer aquest alternat. Tot i això, els últims 3 anys l'escola Ferreries té una sola línia i l'escola Mas Prats té 2 línies. Els últims 3 anys ja ha anat d'aquesta manera. A l'acord de l'any 24 es va quedar que l'any 25 l'escola Ferreries tindria una línia i l'escola Mas Prat 2, i a l'any 26, que és ara, no? Pel curs proper, diguéssim, pel curs 26-27, disculpeu, doncs seria al revés: escola Ferreries tindria 2 línies i Mas Prats tindria una sola línia. Això, l'objectiu és el bé comú, és el projecte de municipi a nivell educatiu, i és el que en aquest equip de govern hem intentat traslladar. Amb tot, però, s'entén perfectament, i així els hi vaig traslladar també en els pares i mares, no?, que això pugui ser visualitzat com una circumstància que impedeix la lliure elecció, no?, d'escola. No, evidentment no és l'objectiu. Tot i no ser l'objectiu, cada any passa que hi ha un parell de famílies que van d'un costat a l'altre, perquè ahir mateix, a la reunió que vam tenir amb l'AFA de Mas Prats, hi havia una de les mares que estava a l'AFA que va sortir rebotida, me refereixo que es va apuntar a Ferreries i no va poder entrar a Ferreries i va anar a Mas Prats, i està encantada de la vida. Cada any ens passa això, i amb les dues direccions, i cada any ens passa el mateix també, és a dir, cada any ens passa que les famílies estan encantades, al cap d'uns mesos estan encantades, no? El que ha de garantir l'Ajuntament és que qualsevol nen empadronat a Palafolls correctament, doncs tingui plaça a les escoles de Palafolls. I els resultats de les dues escoles que després es constaten a l'institut, i la qualificació que tenen en el departament, és de totes dues d'altíssima qualitat, no hi ha diferència en aquest sentit, d'acord? Sí, que hi ha i d'aquestes 45 famílies, 40 hauran pogut escollir, no? I 5 quedaran en aquest àmbit que han de canviar, d'acord? La proposta que es va plantejar en el seu moment tenia l'objectiu aquest de poder garantir un servei educatiu al màxim de potent possible a nivell de municipi i no, evidentment, no tenia cap intenció de generar cap tipus de problemàtica a cap família. Les famílies, en aquest sentit, ho veuen i ho llegeixen des d'un punt de vista personal, lògic, i plantegen que no estan d'acord amb aquesta circumstància. Hi han hagut diverses reunions. A partir d'aquestes reunions les famílies van presentar aquesta proposta que nosaltres també hem elevat al departament, i inclús una recollida de signatures que també es va fer. I estem en el punt aquest, en aquest punt en el que les circumstàncies, les famílies em varen demanar a veure si podien fer la modificació de línia, no? I els hi vaig traslladar directament que les circumstàncies que havien dut a prendre la decisió en el seu moment no havien canviat en cap cas, i que l'objectiu de mantenir el col·lectiu educatiu del municipi com a tal el màxim de fort possible seguia sent absolutament vigent, no? I la certesa i la tranquil·litat de que això no implicarà en cap cas una menys oportunitat de cara a l'educació de les criatures és total. I finalment, hi comentàvem també amb la AMPA, també traslladàvem que podent entendre perfectíssimament la llibertat d'elecció per un model determinat, un model que personalment, però això sí que no val res més que la meva opinió personal, eh? Tot l'altre no, l'altre sí que val, eh? Però això que diria ara només és una opinió personal, eh? No crec que sigui tan diferent com s'explica, però en qualsevol cas és llibertat d'elecció per part dels pares d'un model o altre. Se li confereix una importància en aquest model que està molt per sota després d'altres variables que es desconeixen i que es creuen els dits a l'hora de matricular a les criatures. Es desconeixen perquè no es poden conèixer, eh? I depèn molt més sobretot de l'acompanyament que tinguin per part de la família les criatures, eh? Però ja es considera, això és com se pressupone, eh? El valor se pressupone, segur que sí que hi serà, dels professors i professores, bàsicament professores que toquin, no? I de la motivació que tinguin aquestes professores a l'hora de tirar endavant aquestes criatures, del cercle i de l'adaptació a l'escola d'aquestes criatures, no? Tot això té molt més pes específic que no l'elecció que estem plantejant ara. I amb la tranquil·litat de consciència que els comentava abans sobre la qualitat de les dues escoles, el que estem intentant és evitar que hi hagi aquesta distorsió, no? aquesta simetria que seria dolenta i que en altres moments es va solucionar amb aquesta alternança i que ara vam tornar a plantejar en aquest acord de l'any 24. L'any 25 va començar amb dues línies amb Esprats i una Ferreries, i 25-26, i l'any 26-27 toca dues línies a Ferreries i una línia amb Esprats. Aquest és la circumstància amb la qual ens trobem i ens volem, ja t'ho dic, i és una qüestió de visió de municipi, eh? Clar, intentar fer entendre que l'obligació és fer la visió de municipi i que quan baixes la lupa al tema personal es fa de difícil, molt difícil poder complir amb les exigències de tothom, perquè clar, la primera persona pot dir A, la segona persona pot dir B, la tercera C, la quarta ja diu D, que és anti-A, i la cinquena és anti-I, i és molt difícil poder, quan baixes en aquest tema personal, poder complir amb els requisits i les intencions de municipi. I això és el que hem intentat traslladar, bo i entenent el neguit d'aquests pares i mares que han vingut a expressar i que hem escoltat i que s'ha traslladat al departament i que em consta que s'està parlant.
6: Ah, és el que anava a comentar, que has comentat que ho heu derivat al departament, era per veure si teniu alguna notícia.
0: No, s'està parlant. Hi ha hagut una pregunta, i amb això sí que no, bueno, sempre ho fem, però sempre ho fan. Hi ha hagut una pregunta per part del departament si havia canviat la posició de l'Ajuntament. L'Ajuntament no ha canviat la posició perquè l'Ajuntament té la visió de municipi i de col·lectiu educatiu del municipi. Això...
6: No estan a l'espera de resposta o
0: a veure... Però és un, no? Tema, és un tema que encara es diu, no? Uh-huh. I que bé, sí, espero que sigui possible, no ho sé, no, també tinc entès que hi ha inclús moviments interns de gent que diu, doncs, bueno, jo ara canvio la meva previsió i la meva... i me'n vaig, canvio d'escola, no? Bueno, d'acord, a mi, o sigui, el que ens sap potser més greu és aquest clima que a vegades ja té repercussions entre pares i mares d'una escola i de l'altra, no? Que no té sentit, perquè afortunadament tenim dues escoles molt potents, 50 metres de distància entre elles, projectes, un munt de projectes conjunts com el de extraescolars compartida, que funciona molt i molt bé, un punt de trobada que és l'institut, no? I que no visualitzem en aquest sentit en cap cas com un demèrit ni com una problemàtica, això, no? No, bueno, en això estamos. I repeteixo, cada any ens passa el mateix. Hi ha una o dues famílies que salta d'un costat a l'altre i, bueno, i ja està, no hi ha més. Evidentment, el concepte de perdre una de les tres línies faria canviar, perquè llavors l'objectiu de municipi és el que és important, que diríem, no? De moment no s'està posant en dubte que es perdi cap línia d'aquestes tres.
6: No, vagi per davant que evidentment tenim una comunitat educativa potent, sempre l'hem defensat i sempre l'hem abanderat, no, en aquest sentit, i que jo crec que per part de les famílies el que no volen és confrontar les dues escoles, almenys és el que a mi m'han traslladat, però bueno, si estem a l'espera de departament de veure si hi ha alguna solució o alguna possible, doncs que espero que se solucioni, que arribi al millor port possible.
0: S'ha de valorar que des del departament, clar, nosaltres som un dels 900 i pico municipis, no sé si tots tenen escola, però és igual, un dels 700 i pico municipis que té escola, no? I el que fan ells és el que el departament s'obliga és que tots els nens estiguin escolaritzats al seu municipi on estan empadronats. Aquest és el factor, no? Clar, el que ens trasllada el departament a Palafolls és dir, nosaltres tenim municipis amb d'alta complexitat en els que tenim escoles en les quals doncs hi ha dificultats afegides, no? Que fan que hi hagi una distorsió molt clara, no? entre les prematriculacions, no? I els resultats fins i tot després de perquè són centres d'alta complexitat, no? Clar, el que s'ha trasllat al departament nosaltres és que el cas de Palafolls per res és aquesta circumstància, no hi ha cap tipus de problemàtica. Afortunadament moltes d'aquestes causes d'alta complexitat aquí a Palafolls doncs no les tenim, no? I els resultats i les circumstàncies dels infants doncs són meravelloses a totes dues escoles, en tant en quant hi ha equips directius que estan totalment implicats en que això funcioni d'aquesta manera, i quan arriben a l'institut es nota. No sempre havia estat així, quan temps enrere a l'institut s'havia identificat una diferència a l'hora d'arribar, a l'hora de valorar la preparació. Ara no és el cas, ara ja fa anys que no és el cas i que no hi ha absolutament, i que en tot cas són altres variables les que fan que la criatura pugui, l'infant pugui funcionar més bé o més malament, no? No. D'acord, sisplau, sí.
7: Abans d'acabar, Palafolls-on vol deixar constància en acte d'una qüestió que considerem greu des del punt de vista democràtic i de dret de l'accés a la informació dels regidors. Aquest grup va sol·licitar la documentació relacionada amb la planificació educativa de la que estem parlant, de la I3, i la situació de l'escola, la comunicació que tenien en el Departament d'Educació. La resposta de l'Ajuntament ha estat derivada íntegrament a la petició a la Generalitat, declarant-se incompetent per donar la informació a l'Ajuntament. Però aquí hi ha un problema evident. L'Ajuntament forma part de la taula local de planificació educativa, participa en reunions, emet comunicacions i disposa de documentació pròpia, com actes, informes, correus institucionals. Vostè mateix ha dit ara mateix que estaven tenint comunicacions, en la qual encara en tenim menys perquè no s'han facilitat la documentació. Per tant, entenem que, bueno, s'ha utilitzat una riusia legal per evitar facilitar-nos la documentació que obre en poder del municipi. Això és especialment rellevant perquè el mateix article 57.4 del decret 8/2021 obliga expressament a l'administració que disposa d'una part de la informació a tramitar aquella part i derivar-la únicament la resta, i això no s'ha fet. Considerem que s'ha dificultat la nostra
1: feina com a regidors d'una manera injustificada en el nostre control i fiscalització. Hem de fer un acte de fe amb el que vostè diu perquè per escrit no tenim absolutament res. Dit això, farem el que tindrem que fer en defensa dels nostres drets i sí que avui... Bueno, evidentment els pares han fet el que tenen que fer, que ha sigut parlar amb tots els grups polítics del poble. Jo entenc la part que defensa l'Ajuntament d'intentar mantenir l'equilibri de les dues escoles. No seria sospitosa jo de res, perquè a més jo he sigut alumna de les Ferreries, les meves filles han sigut alumnes de les Ferreries, no tinc cap queixa, tot el contrari, però jo entenc com a mare que el tema de que al final s'aprioritzi el pensament

0: crec que l'anterior també, no hi hauria ningú pare perjudicat perquè totes han demanat estar amb els prats. També deia, doncs, a l'equilibri pressupostari de les escoles, no sé, torno a dir el mateix, jo crec que nosaltres som servidors públics, nosaltres estem per ajudar la població i no per imposar la nostra creència o forma de pensar sobre la població. Res més, tornaré un altre cop, clar, vostès m'han derivat al departament, vostès saben que el departament té 30 dies per contestar-me, amb la qual cosa estarem al límit de poder mirar tota aquesta documentació quan els pares ja no puguin escriure als nens d'una altra forma. Jo els convidaria que facin una reflexió i ens facin arribar la documentació que hem demanat, la part que sí que correspon a l'Ajuntament. Com a part de la taula, vostès tenen actes, tenen els correus que s'estan passant al departament, i agrairia que se'ns fessi arribar. Res més.
1: Bona tarda. Les actes són públiques. Si vostè entra... Nosaltres... O sigui, la documentació que se li ha... No conegui el que se li ha contestat, però les actes de la taula de planificació, només que posi el Google, l'acte de planificació de Palafolls, les trobarà allà amb els acords que s'han rebut i les dades que des de l'Ajuntament es faciliten en el departament són les dades del padró, que cada any, al mes de novembre, desembre, doncs ens demanen les dades del padró i aquí es fa una planificació. L'acord és públic, segur que vostè ha tingut accés com han tingut les famílies, com té tothom, vull dir, la gestió de lo que és la preinscripció, no hi ha un expedient com a tal, perquè nosaltres no gestionem la preinscripció de les escoles. Nosaltres, si volgués, ens podria demanar l'expedient de la preinscripció de la llar d'infants, però nosaltres no gestionem, per tant, aquesta informació nosaltres no li podem facilitar, no és que no ho vulguem, és que no la tenim.
0: Quan he demanat que se'ns informessi de les reunions que s'estaven portant a terme i les comunicacions que hi havia amb el tema d'ensenyament per a veure com evolucionava el tema, això no puc mirar al no sé que se'n passi. Sí que he mirat les taules, sí que he fet tot el possible fins que el meu coneixement m'arriba, perquè li he de recordar que sóc regidora, però no sé de tots els temes ni tinc tots els recursos. Per això la llei m'empara a poder demanar a l'expedient i totes les comunicacions i tot el que tingui que veure amb el que estem parlant.
2: Molt bé. Per tancar aquest tema, jo no sé si vostè ho fa expressament o no ho fa expressament, perquè ja ho ha fet abans i ara hi torna. Torna a insinuar i a plantejar que hi ha un oscurantisme i un interès per no per manipular o per gestionar administrativament diferent o malament, o no ho sé, és igual, no recordo les paraules que vostè ha utilitzat, però crec que ha quedat el missatge bastant clar, vale? Repeteixo, no sé si fa expressament o no fa expressament, però en qualsevol cas sàpiga que no només s'equivoca, sinó que fa mal a la casa, perquè la resposta que vostè rep a nivell tècnic a la seva petició no passa per cap dels responsables polítics, sinó que és una tramitació estrictament tècnica. Quan a vostè se li diu que no consta cap expedient a la casa corresponent al procés de matriculació a les escoles, és que precisament aquest procés es porta des del departament de corresponent de la Generalitat i nosaltres no tenim cap expedient que puguem traslladar-li sense cap mena de problemes, li traslladaríem. Fixi's que a vegades es colen mails estúpids que diuen coses estúpides. Aleshores no hi ha res en aquest sentit que li puguem traslladar, i suposo que la resposta deu haver estat en aquest sentit. No tenim la informació per poder-li traslladar.
0: Puc?
2: No. Ara no, vull dir que ara estic jo, coi, ara després podrà, un moment, que no he acabat, estava respirant, deixeu-me d'allò, Val. Aleshores, com que no existeix aquesta documentació que vostè demana, no se li trasllada. Vostè demana també mails. Vostè entendrà que els mails que puguin existir, mails sí, correus electrònics, sí, correus electrònics, el que sigui, els correus electrònics que puguin existir amb el departament, miri, és que ara me lo pone, com diu aquella, a huevo, que diu, me lo pone a huevo. Aquest mail que vostè ha llegit, no? Aquest mail que vostè ha llegit, que estava absolutament fora de context, no nego que les frases que vostè

0: que ha llegit siguin exactament les que estaven en una de les frases que vostè ha llegit o dues de les frases que vostè ha llegit, però aquest mail contextualitzat d'una manera determinada té una visió absolutament diferent a la que vostè ha plantejat, no? Els mails que puguem tenir, pues jo que sé, de correspondència entre els regidors amb altres responsables polítics, són qüestió personal que tenim, no? I que no formen part de cap expedient, i que per tant no, és que és molt gros, això ja seria un procés d'inquisició molt val? Aleshores, les qüestions que sí que són importants en aquest cas no s'han amagat en cap cas. Altra cosa és que el que puguem dir no sigui del gust de les persones que ho escolten. Això ho puc entendre i ho respecto perfectament. I així també els hi vaig traslladar als pares i mares. Només faltaria, vale? Nosaltres creiem, no per una visió política, bueno, si això és política, tot és política, llavors, no per una visió política de ser d'una orientació determinada o no, sinó que creiem que la responsabilitat nostra com a gestors municipals és la visió de l'interès públic a nivell municipal. Aquesta visió, sempre que pugui anar de la mà de les multitud, dels centenars o milers de persones de Palafolls, hi anirà, sempre, però no sempre és possible, perquè el que pot agradar a A, és dit abans, pot ser que no li agradi al B i que a la C li desagradi profundament, d'acord? Per tant, valorem que el millor per la comunitat educativa de Palafolls és el que estem plantejant aquí, no? Que després de 3 anys seguits, no sé, sí, no està clar, 3 anys seguits d'una sola línia a Ferreries, doncs plantegem que hi hagi aquesta alternança per evitar la falta o transformar una escola en una sola línia, que també puc entendre que hi hagi pares i mares que diguin i què passa, no? Si una escola es queda en una sola línia, això ho puc entendre. Hem intentat explicar com de negatiu pot ser pel col·lectiu, d'acord? I com que valorem, mira, potser sí que hi ha política amb això, veu? Com que valorem que no es tracta d'una competència oberta i descarnada entre escoles, sinó que estem parlant del col·lectiu educatiu del municipi, doncs plantegem aquesta solució que no és ni nova ni tampoc original, que ja va ser utilitzada en el seu moment en una circumstància que també tensionava moltíssim les escoles i que van intentar intercalar la circumstància aquesta, vale? És això, no hi ha, i no amago res, expliquem absolutament tot. Sóc conscient que diverses de les coses que estic dient no són del gust, i a mi crec que saben tots que me convindria dir coses que a tothom li agradi, no? Pues no sempre puc aconseguir-ho. A vegades dic coses que hi ha gent que no li agrada, bueno, doncs va com va, i intentem que això sigui per un bé comú, i que el bé comú a vegades no coincideix amb el bé privat, diguéssim, no? d'un particular, i hem de decidir en aquestes circumstàncies, i de la mà i conjuntament amb el departament plantegem aquesta proposta, que l'any passat no va generar problemes, va començar dues línies aquest any. Si l'any passat no va generar problemes perquè hi havia dues línies amb els Prats i una a Ferreries, aquest any, si eliminem la part de germans, que ja saben vostès que els germans entren directament, no? Si eliminem la part de germans, resulta que estan iguals, o inclús potser una mica per sobre de Ferreries, però estan iguals entre les dues escoles, i ens passa aquesta circumstància, d'acord? Puc entendre totes les afectacions, però jo li trasllado a vostè que aquestes insinuacions que fa respecte a la nostra manera de gestionar, primer, en algun cas ni existeix perquè no tenim potestat de definir la resposta que li arriba, i segon, és una lectura molt esbiaixada que genera decepció, perquè coi, a ningú li agrada que li diguin que, no sé, que estem intentant dificultar la seva feina o inclús impedir-la. No va per aquí, i vostè precisament és una usuària i té tot el punyetero dret de fer-ho, una usuària de demanar, com vostè, com tota la resta de regidors de l'oposició, de demanar informació, i actua, la fa, i quan se li pot donar, se li dona. Només faltaria.
1: Jo estic molt tentada, ho fa molt bé, desvia l'atenció contra la meva persona, utilitza sempre aquest criteri de que hi ha, igual que les cares i totes aquestes coses que fan, però Avui no ho faré, no desviaré l'atenció. Aquests protagonistes són els pares i el que estan vostès fent per atendre la demanda dels pares. I bueno, ja veurem quan tinguem que veure-ho si se m'ha facilitat tant les coses com vostè diu aquí. Però li torno a dir, estic molt tentada a contestar-li, posar-li un parell de coses sobre la taula i tal, però jo crec que no, que el seu intent de desviar l'atenció, utilitzar la meva persona, que li queda molt bé als plens, avui no li donarà resultat.
0: Em sap greu que ho vegi d'aquesta manera, perquè no és això. Senyora García.
2: No, aquestes alçades que ja s'ha fet aquest conveni o no, amb els serveis territorials o del 24, sí, i que ja s'han fet les inscripcions, no hi cabria la possibilitat de poder modificar d'alguna intencionalitat o simplement depèn ara ja del departament, ja les inscripcions?
0: No, no depèn únicament del departament. Jo crec que he dit aquí fa un moment, i a més no me n'amago, i a risc d'equivocar-me profundament, però no, he dit que les circumstàncies que van portar a prendre aquell acord a l'any 24 no han canviat, en cap moment han canviat aquelles circumstàncies, d'acord? Per tant, per lògica doncs plantegem aquest bé a nivell comunitari de la comunitat educativa del municipi, que creiem que és el que hem de fer, a risc d'equivocar-nos. I en qualsevol dels casos no té intenció, tot i que la gent puc entendre perfectament que acabi pensant que és així, d'ofendre ningú ni de generar-li cap tipus de problemàtica a ningú. Només faltaria. No és aquesta l'opció. A vegades has de prendre decisions a les quals planteges i visualitzes el bé comú i no coincideix en algun cas concret, no? D'acord? Jo, i me sap molt de greu. Molt de greu, perquè no... Aquesta és una decisió conjunta entre el Departament i l'Ajuntament de Palafolls. L'Ajuntament de Palafolls podria intentar instar per dir canviem això, però les condicions que van generar-se en el seu moment i que després s'han confirmat en l'evolució segueixen sent les mateixes, segueixen sent la mateixa lògica, d'acord? I ja està. Sí? Senyora Agüera.
3: A veure, de lo que vostè ha explicat, a mi m'ha sorgit un dubte. Vostè ha dit que el departament l'ha trucat per veure si l'Ajuntament havia canviat de parer, d'opinió. I vostè li ha dit que no. Entenc que si l'Ajuntament li hagués dit que sí, igual el departament estava receptiu i tirava marxa enrere. És el que jo he pensat.
0: Sí. No sé si el departament. Jo no puc plantejar segons quin tipus de circumstància que em supera. No ho sé. Però la composició de la taula és conjunta. Vale? I per tant hi ha una part i una altra part. Sí? Si nosaltres ens poséssim diametralment oposats a un acord que vam prendre nosaltres mateixos amb unes raons determinades, no sé què passaria. Jo, per això dic, les circumstàncies que van portar aquella decisió han canviat? No. No han canviat en cap cas, el més mínim. De fet, repeteixo, ja portem tres cursos seguits amb una sola línia amb una escola, i aquest seria el quart curs seguit amb una sola, d'acord? I puc entendre, ho he dit abans, és que em repeteixo, puc entendre que hi ha gent que digui, i què? I què més dona? Ho puc entendre perfectament. Després de valorar-ho i de parlar amb molta gent i de les conseqüències que això representa per les escoles, d'acord? I per la importància que té i la qualitat que té i l'afectació que té, etc, que ja ho he explicat, valorem que és més important poder fer, intentar passar aquesta circumstància que ens està afectant a nivell de col·lectiu de manera que s'alterni aquesta, val? I l'objectiu és aquest, no té cap altra qüestió sobre la taula que no sigui aquesta, no en té cap altra, val?
3: A veure, no té res a veure, però és un exemple que ha passat en aquest ajuntament, en aquesta sala de plens fa poc temps. L'ACA havia pres una decisió per al tema de la, com es diu, el pla d'Envigas, no? Amb els pallessos, que hi havia l'opció 3 de l'ACA. Aquí estava Agricultura, estava Presidència, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Palafolls, Ajuntament de Malgrat. L'opció de l'ACA era la 3. Al final això ha donat marxa enrere perquè hi ha hagut negociacions entre tots i s'ha canviat. I ara crec que la pagesia ha guanyat, estic d'acord, La pagesia ha guanyat, s'ha tirat enrere el primer projecte que hi havia i s'està treballant en un altre. Hi havia moltes parts implicades i bé que s'ha pogut negociar i s'ha canviat, no? Pues sí. No, per què eren...
0: No és el mateix, i li explico per què no és el mateix. La decisió o el que es tenia com a predefinit en aquest cas concret era la versió 2, vale? Va ser l'ACA unilateralment, que d'aquí la repercussió i la resposta del territori, no? Va ser l'ACA unilateralment el que va dir no, doncs la 3. I llavors què ha passat? El territori o una part del territori ha respost, perquè era unilateral precisament la decisió que s'havia fet. De fet, decisió no n'hi havia cap, però la predefinició que s'havia fet en el seu moment era l'opció 2, d'acord? Després es canvia unilateralment i clar, hi ha una resposta del territori. No és el mateix ni molt menys. De fet, no és tant el mateix com que un dels arguments que s'ha posat sobre la taula en aquest cas concret, i passo ràpid per tornar a tancar aquest tema, ha estat precisament de dir, home, com passeu d'una solució a una altra sense parlar amb el territori, quan el territori us havia dit el contrari en aquest sentit, no? Va passar això precisament, no? Si el que vostè m'està comentant és que es poden canviar les coses, sí, jo és que... És que crec que no ho he negat en cap cas, i crec que he plantejat el perquè de tot plegat i he plantejat les raons i l'objectiu en aquest sentit de bé col·lectiu, i ja està. Jo no vull ni desmereixer ni i molt menys tenir el patiment que puguin estar generant, que no és l'objectiu, i que tant de bo no passés, val? No és en cap cas l'objectiu, d'acord? Queda un últim... Sí, queda més temes,
2: no? Bueno, si voleu, ja ens... Com que era una de les preguntes de tema pagesos, no? I tema algú de la gespa, que com que estan aquí les famílies, que suposo que voldran explicar o preguntar alguna cosa, ja ens ho respondreu per escrit i per la nostra part. I pagesos també has comentat alguna miqueta, o sigui que cap problema, ens ho contesteu per escrit i endavant.
0: Sí, en relació a la pregunta del tema dels pagesos... sembla ser que s'ha reconduït aquesta circumstància en la que estava s'havia pres una decisió unilateralment, doncs sembla ser que s'ha reconduït, s'ha descartat la pitjor de les afectacions, que era que una part important del territori passés a ser zona inundable. Això tenia unes repercussions molt negatives pel sector, perquè evidentment com a zona inundable doncs no s'hi pot fer la producció intensiva d'horta, que és la que s'hi fa, no? I a més no es complien cap dels requisits de sanitat a les quals estan sotmesos els productors, no? Per poder-ho vendre el producte al mercat. Per tant, això sembla que s'ha reconduït. Queden temes importants, queden definir què es fa amb la mota actual, on s'ubica la mota actual, queda sobretot el tema del càmping que hi ha a la desembocadura a Malgrat, que aquest és un tema molt complex, perquè aquí hi ha molts milions d'euros per poder, en fi, prendre, eliminar-lo i treure'l d'allà per un tema també de lògica i de coherència, i el Glòria ens va ensenyar quatre dades molt importants sobre això, vale? Però bueno, s'està treballant i hi ha una reunió el proper dimarts tècnica amb l'ACA per seguir treballant sobre aquest tema, i la resta és que li responem, d'acord? No hi ha més preguntes a nivell de la mesa, per tant, abans d'acomiadar a les funcionàries i de donar la paraula al públic, m'agradaria agrair els 3 mesos que amb els quals hem comptat amb la presència de la secretària de Tordera, que és la Marta Portella, i que ens ha anat molt bé, perquè mentre estava en pràctiques la nostra secretària, que recuperem a partir del proper ple, i no és un adeu perquè vés a saber, potser d'aquí un temps i tornem, potser, no? I per tant, agrair l'ajuda i tot plegat, d'acord? Molt bé, agraïts doncs tots plegats. Les poden marxar les dues funcionàries, i ara sí que donaríem la paraula. Sí, potser sí. Sí, no, tenen el micro aquí, que vingui. Sí, en tot cas, si hi ha paraules demanades, doncs hi ha dues paraules demanades. doncs... No m'ha prou, no? No tots mal.
4: Sí que se sent.
0: Ah, sí? Vale. Molt bé, moltes gràcies.
4: Bueno... Ara? Vale. Doncs bona tarda a tothom. Jo m'he quedat una miqueta descol·locat, que s'han dit una pila de dades errònies, com per exemple el tema de les línies dels últims anys. Li rectifico. Dades oficials. Els últims 5 anys Mas Prats porta tenint dues línies. Els últims 4 anys Ferreries porta una línia.
0: Exactament és el que he dit.
4: No,
0: exactament, he dit que els últims 4 anys Ferreries porta una línia. No he parlat de Mas Prats, no he dit res de Mas Prats, he dit que Ferreries té una sola línia. Ja, per context es pot deduir que l'altre en té dues, però en tot cas he parlat de les Ferreries, una línia els últims 4 anys, exactament és el que he dit. Exactament.
4: D'acord. Sobre la informació sol·licitada de la Mònica, a veure què li sembla aquesta lectura, com vostè deia, de la cronologia de com ha anat tot. Nosaltres el 20 d'abril vam presentar una instància amb 218 firmes que per cert vam aconseguir en només un dia. No vam rebre cap resposta de l'Ajuntament oficial. Un dels pares afectats va contactar amb l'Ajuntament per poder tindre una reunió que ens la veu oferir el 28 d'abril. Quina casualitat que el dia anterior, el dia 27, nosaltres vam rebre una resposta dels serveis territorials que en resum deia que era la planificació que s'havia fet anys enrere. Aquell mateix dia l'Ajuntament va vindre una delegació d'educació de la Diputació de Barcelona, textualment, com diu Ràdio Palafolls, a veure, entre altres coses, la solidesa de la planificació educativa. Un dia abans de la nostra reunió. Un dia abans, sí. Si se sabia que hi havia aquesta reunió i venien precisament a veure el tema de la planificació, li veu comentar aquest tema?
5: Però...
4: Aunque sigui de la Diputació de Barcelona.
0: No,
4: sabem que el servei territorial...
0: Aquí hi ha un desconeixement, no passa res, és un desconeixement per un tema de responsabilitats administratives, de competències. Sí, la Diputació no té absolutament res a veure amb tot el procés de matriculació, res, i és més, ni va preguntar ni li importa aquest tema, sinó que el que planteja la Diputació és que té unes línies de subvencions i ajuts als municipis, no? En aquest cas per educació, i el que va venir a traslladar va ser són visites protocolàries que es fan a tots els ajuntaments, que jo no recordava ni que era el dia abans en aquest sentit, que el que venen a dir és, bueno, escolta, tenim aquestes línies, si voleu acollir-vos, de fet nosaltres ja estem acollits a moltes d'aquestes línies, no? I de fet vam fer una petició que no era la gent adequada, perquè no era la gent que posa els diners per fer les inversions a les escoles, inversions físiques me refereixo, i hem fet un programa de un pla de patis, no? De millora de patis, que això ens ho va donar la Diputació, però no aquest departament. I els hi van parlar d'això també, però del tema de matriculació, la Diputació no té res a veure i ni s'hi posa. És tot, depèn en aquest sentit, directament de la Generalitat. Que hagi coincidit el fet de que hi hagi la reunió aquesta amb Diputació, doncs, de veritat, una mera coincidència i no té res a veure i no, ni es postulen ni els hi suposa cap tipus de... perquè no és prerrogativa seva ni és competència seva. De veritat, literal. No, això és tot amb la Generalitat. No té res a veure amb la Diputació de Barcelona.
4: Després de rebre la resposta dels serveis territorials, a l'1 de maig vam fer la segona instància, 11 pares, els més afectats. I llegeixo literalment un dels punts que ficava aquesta reclamació. A més, les famílies signants manifestem de manera clara i expressa que en cas de no poder accedir a l'escola Mas Prats, en primera opció no formalitzarem la matrícula a cap centre educatiu del municipi de Palafolls i procedirem a escolaritzar els nostres fills als altres municipis. Aquesta decisió és ferma i ha estat adoptada de manera conscient i coordinada. Li explico tot això perquè vegi una miqueta la cronologia. Perquè des del 20 d'abril que vam fer la primera instància, a dia d'avui, que està a punt de passar un mes, encara no hem rebut cap resposta oficial. Només s'està passant el temps. L'única que hem rebut resposta oficial, repeteixo, és dels serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental. L'únic. Vam fer una reunió, que d'aquella reunió ja després parlaran els altres pares, a veure què els hi sembla. I la pregunta era aquesta que li comentava, i quines accions concretes ha fet l'Ajuntament per intentar revisar aquesta decisió després del malestar general entre les famílies. Perquè entenc que existeix algun pla si augmenta la fuga de famílies a altres municipis. Perquè, com vostè diu, hi ha tres línies actualment. 11 pares ja hem firmat aquesta instància, que per cert, repeteixo, no ens heu contestat de manera oficial, que l'estem esperant, i per això hem vingut aquí almenys per rebre alguna resposta per la seva part.
0: Vale. Rebreu resposta sobre aquesta instància, sense cap mena de dubte.
4: Abans del 30, sisplau, que és l'últim dia...
0: Sí, no preocupis. S'ha d'entendre que aquest procés té uns terminis interns propis. No la resposta de l'Ajuntament de Palafolls, que sol ser més ràpida, però que com que depèn de tercers, és a dir, ja sé que això que diria ara frustra una mica, però és que el procés de matriculació a les escoles de primària no depèn dels ajuntaments. I no, nosaltres no tenim la prerrogativa ni la potestat ni la capacitat d'interferir en els terminis del procés de matriculació, d'acord? Sí que existeix la taula i en la qual parlem, i això evidentment, però des d'un punt de vista operatiu el departament, i és lògic que sigui així perquè si no seria una olla de grills bastant important, no? El departament el que fa és gestionar tot el seu procediment, en tant en quant hem de pensar que estem, el que us deia abans, estem parlant, jo què sé, d'un milió de famílies, no ho sé quantes, però estem parlant de moltes famílies, no?, que estan fent el mateix procés arreu del país, no? I per tant, a nosaltres en aquest sentit els ajuntaments no estem a l'espera d'un procés intern que es va desenvolupant en aquestes dates, que diríem, vale? Nosaltres el compromís que vàrem tenir amb vosaltres de dir, i de fet si us va contestar, presenteu-ho també aquí, que serà la manera que nosaltres també ho traslladem al departament, val? I presenteu-ho directament al departament. Tot això s'ha realitzat, d'acord? I seguint la teva cronologia, que jo no poso un dubte, no tinc memòria, vull dir que parles del dia 21 i el dia 28 ja ens 21 entrava i el 28 ens assentàvem. Bueno, igual sembla una borrada, però no és, vull dir que al cap d'una setmana estàvem sentats i parlant-ne. Per tant, no hi ha hagut en aquest cas cap intenció de defugir la conversa. Altra cosa és que el que pot passar és que el que diguem no sigui del gust. Això ho puc entendre perfectament, d'acord? Ho puc entendre perfectament, però que no hi ha hagut cap intenció, al contrari, es plantejar des d'inici la posició i explicar-la perquè es pugui descartar sobretot aquesta possible interpretació de l'aleatorietat, de dir, bueno, no volen perquè no els donen la gana o no, perquè no va per aquí, no, en cap cas va per aquí, en cap cas, vale? Després, sobre el que dius referent al nivell de que 11 famílies marxeu o que no, jo evidentíssimament espero que no, que no passi això, espero que no, val? Evidentíssimament espero que no. Si heu d'entendre, i això no és una cosa que nosaltres tampoc tinguem res a veure amb això, heu d'entendre que en el procés de matriculació i heu fet la immensa majoria, suposo, si no tothom, ha fet una primera elecció i una segona elecció, no? I si no entra la primera, saltes a la segona elecció, no? I si hi ha una tercera, si no entres a la segona, saltes a la tercera elecció, no? Va d'aquesta manera, d'acord? Aquest procés és bastant automàtic. Aquest procés de saltar de la primera a la segona, és bastant automàtic, perquè estem parlant de centenars de milers de demandes, no?
4: A la pública, sí.
0: D'acord? I llavors, en una taula final que es fa el juliol o no? A la pública i la concertada, sí.
4: A privada no?
0: No, privada no.
4: Vale.
0: pública concertada. Aleshores, en una taula final es acaba de definir aquells casos en els que no han queixat o que hi ha gent que està disgustada o que hi ha el que sigui. I això també té un procediment i un termini, determinat. ¿Vale? La resposta per part de l'Ajuntament la tindràs aquesta setmana que ve immediatament, o sigui, no tinguis dubte, però que també està pendent d'algunes qüestions que depenien del departament. Vale? No. I nosaltres, repeteixo, en el procés de matriculació, i te diria que fins i tot està bé que sigui així, perquè si no tots els ajuntaments es tirarien cap a casa, no? I crearíem línies a gusto del consumidor i tot plegat, eh? Però no tenim, és un procés que no hi tenim potestat a l'hora de plantejar. A la taula sí, a la taula prèvia de fa 2 anys sí, que d'allò
4: sí, la teniu, perquè li ha comentat a la senyora, que no sé com és
0: el seu
4: nom.
0: Sí, la Agüera.
4: Agüera. Sí. La senyora Agüera li ha comentat que sí, que l'han trucat i li han preguntat que com estava la situació, sí, si considerava sí, canviar-la, i sí, vostè ha dit que no.
0: Evidentment que això sí, però que em refereixo que en el procés de matriculació nosaltres no hi tenim cap tipus de potestat. No tenim res a veure. I és més, hi ha hagut, de fet, és el més habitual, quan un municipi es queda amb unes xifres en les quals perilla una línia, o fins i tot cau una línia per un, dos, en aquests casos l'Ajuntament, els ajuntaments en tromba van als serveis territorials a demanar que, per favor, per les casuístiques que siguin, en el nostre cas, a més, d'una manera molt clara, perquè tenim una escola amb una CIE i una altra escola també amb casos molt, molt, molt complexes, no? Demanem sempre de dir, home, baixa'ns la ràtio vol dir el número d'alumnes per classe, no? Baixa'ns la ràtio, perquè si ens baixes la ràtio podem conservar la línia aquesta que ens estàs discutint, no? Tot això ho hem fet i hem anat a lluitar-ho, i en algunes ocasions ens n'hem sortit i hem conservat la línia, i en altres no ens hem sortit, perquè la definició final o la decisió final es fa des d'un punt de vista de país, no? I de número de línies de país, en aquest sentit, no? Bueno, això ho hem fet, i s'intenta i es batalla, d'acord? Però sempre quan existeixen unes circumstàncies en les que es posa en perill l'escolarització d'alumnes, no? O qüestions d'aquest estil, no? Nosaltres, de fet, crec que em vau fer la pregunta directament, si es posés en risc, en dubte, la tercera línia, jo us vaig dir, doncs per coherència, jo el que haig de mirar és per la...
4: I no se'l creu, aquest risc?
0: No. No, el departament a dia d'avui ens diu que la tercera línia no està discutida, ¿vale? Això és el que ens diu el departament, d'acord? Jo us vaig dir a vosaltres, vaig dir a l'AFA ahir, i ho dic ara en ple, si es posés en dubte la tercera línia, nosaltres, per lògica, perquè si estic defensant el bé de la comunitat educativa del municipi, doncs no passa per perdre una línia, d'acord? Per tant, això faria canviar, sí, us ho vaig dir des de minut zero. Si això no està en...
4: I què necessita, doncs, senyor alcalde? Perquè 218 firmes i després 11...
0: Jo no necessito res.
4: Perquè és que ho està dient, però a la vegada ho està contradient.
0: No, t'ho està explicant bé. El que estic dient és que no és prerrogativa meva obrir aquest o tancar aquesta tercera línia, que això fa el departament. I el departament ens diu que la tercera línia no està en dubte. Vale? Sí? Si el departament digués parlàs la tercera línia, ja sabeu, perquè us ho vaig dir directament, ja sabeu què faria, ja està, no hi ha més, vale? Ara el departament no ens diu això.
1: Sí, sembla que jo t'ho dic, eh?
0: Espera, un momentet.
5: O sigui, el que està intentant explicar el senyor alcalde és que el procés de matriculació no acabarà fins a finals de juliol. És un procés que vosaltres heu entrat unes dades, que la gestiona el departament, que hi ha una màquina que va processar les dades i que, per tant, un cop la primera opció no sigui possible, passarà a la segona. Per tant, les ofertes quedaran un altre cop distribuïdes, i que tot això, de si perdem o no perdem la línia, jo entenc que ho podrem saber el mes de juliol. Ara ni el propi departament sap o sigui, perquè s'han fet, hi ha un càlcul de, no, de punts, crec que és el 10 de juny, no recordo les dates, sortirà la llista definitiva i després, però estem a dins d'un procediment, és com o sigui, quan apuntem els infants en el casal d'estiu, no? Que hi ha un procediment fins que no acaba, nosaltres ara acabarem el procediment del casal d'estiu i per tant sabem que ens sobraran places, doncs ofertarem les places, i això és el procediment, vale? L'altre és, no, és que no sé si m'esteu
4: per fer-ho més clar, Susana, a veure si jo ho he entès bé.
1: És que jo crec que els pares el que estan entenent és que si ells al final decideixen anar-se a altres col·legis fora de la població, aleshores vosaltres reaccionaríeu, i vosaltres no esteu explicant això, esteu dient que l'educació manté la tercera línia i no té intenció de deixar sense tercera línia, sense la possibilitat d'una tercera línia al poble. És que són dues coses diferents les que s'estan entenent.
0: És que això és el que ens han dit, literalment és el que ens han dit.
1: Sí, però no s'estan entenent. Ells estan entenent que si ells decideixen anar-se a un altre poble, aleshores vosaltres
0: ho
1: hauríem,
0: vale,
1: perquè no. S'apogués que es canviés amb els prats.
0: Jo no sé si és perquè el departament no s'atreveix, o perquè no és capaç per termini encara per poder-ho comentar, o, però a la pregunta que podeu imaginar que he plantejat, perquè és una de les qüestions que vam parlar, a la pregunta que he plantejat de dir ja està en perill la tercera línia? A la pregunta que he plantejat directa, està en perill la tercera línia? La resposta és no. Vale. Encara que hi hagi gent que marxi. Encara que hi hagi gent que marxi, vale? Aleshores, com que això ja ho hem viscut, jo per això us plantejava aquestes experiències prèvies, com que això, aquesta circumstància de tensió amb el departament ja l'hem viscut altres anys, perquè l'hem viscut altres anys per altres circumstàncies, vale? Sabem que això està que pot variar, que pot haver-hi, val? A dia d'avui, a la pregunta el canvi que puguin realitzar els pares que ens han traslladat, pares i mares que ens han dit que no es quedarien a Palafolls i que marxarien. Per què? Perquè jo vaig donar-los la paraula de que si perdíem una línia replantejava la posició, d'acord? Sí? Això ho hem parlat i ho hem... Sí?
4: Correcte.
0: Doncs com que aquesta pregunta està plantejada tal i com està plantejada, han dit no està en perill la tercera, vale, d'acord? Això és la resposta ha estat aquesta, d'acord? Aleshores, si això es mantindrà fins al final o no es mantindrà fins al final en aquest procés, doncs no te puc garantir, perquè primer no depèn de mi, per començar no depèn de mi, i segon, l'experiència prèvia em diu que s'ha d'agafar amb certa distància tot això, val? El que sí que hem demanat, per favor, és que el més aviat possible, perquè som conscients que hi ha gent que està patint.
4: I molt.
0: D'acord. Aleshores, i com que no és l'objectiu, d'acord, doncs això també ho hem demanat, i de fet ens ho va demanar també aquesta celeritat. I l'estem traslladant, i vam ser hiperràpids en traslladar la informació que vau entrar també aquí per instància. Al moment, vale? Tal i com vam quedar. Sí? Ara, hi ha un procediment que va per sobre del que és la competència de l'Ajuntament, que nosaltres no hi tenim res a veure en aquest sentit, vale? I aquest és un procediment que està funcionant, que està en marxa.
4: Perquè entenguem tots el procediment, de l'1 al 3 diguéssim que s'adjudiquen les places, i del 3 al 30 de juny és on s'ha de formalitzar la matrícula. I vosaltres esteu dient que passat aquest temps, el juliol,
0: és quan
4: activareu...
0: No. Digues. Tenim...
6: Va, és que no m'agrada el micro. Sí, és que no m'agrada perquè tinc la veu molt forta. No, el dia 10 es diu, surten les adjudicacions. El dia 10. A partir del 10 de juny es poden fer les matrícules. Que no és abans.
4: Sí, però fins al 30 es poden formalitzar.
6: No, és que no hi ha formalització, és a dir, a vosaltres el dia 10 sortiran els llistats amb els infants a quina escola han estat assignats. I aquell dia, a partir d'aquell dia, es fa la matrícula.
4: Però es fa automàticament, tenim que anar a formalitzar-la, no?
6: Sí, però el 10 de juny, no fins al 30. O sigui, tu estàs, ara, tu què estàs dient? Que fins al 30 heu de
4: fins al 30 nosaltres tenim marge per anar a l'escola i formalitzar aquesta matrícula.
7: No,
8: fins al 30 de juny.
4: Com que no?
7: Fins al 30 de juny.
8: Ah, fins al 30 de juny.
4: Sí, sí.
8: Fins al 30 de maig.
7: No? Perdona,
8: és que si el 30 de maig.
4: No,
8: perdona,
4: jo estic parlant tot de juny.
7: No,
4: de l'1 al 3
7: has dit el 30 de maig. I quan has dit el 30 de maig, no. El 30 de maig no. El dia 10 de juny, sí. I per anar i per demanar plaça en un altre poble, us ho puc dir, puc donar la informació.
4: Clar.
7: Per donar, per demanar, és que sou del RAM, per demanar plaça en un altre poble, l'altre poble no està obligat a donar-vos plaça. Tan sols us la donarà si tenen places lliures.
4: A la pública i a la concertada, a la privada és un altre tema, no?
7: Home,
4: perquè també ens podem anar a la privada.
7: A la privada pagues tanta pasta, te'n pagues tanta que matricula't on vulguis. No, faig
4: bueno,
7: una
4: per
7: broma.
4: Mi és molt important,
7: faig una broma,
4: no riure,
7: faig una broma.
4: Però és que...
7: perquè la privada no pertany el Departament d'Educació la Generalitat.
4: Estem parlant de 9 anys de l'educació dels nostres fills.
7: Perdona,
4: i nosaltres podem triar.
7: Escolta'm,
4: la metodologia
7: tres fills, no em vinguis a explicar el que és perquè en tinc tres i ja he passat per això, per això t'estic dient. Però no, jo només vull dir això.
4: Però és que la qüestió és que Ferreries hi han hagut
7: 19
4: demandes,
7: no,
4: que és exactament la mateixa oferta que hi ha a Masprats.
7: Això cap a vosaltres.
9: Sí, correcte. Seguim, si hi ha més qüestions, seguim. Dic, si hi ha més qüestions, seguim.
4: Ah, us ha quedat clar aquest tema, aquest punt?
9: No queda clar? Em cago en dinar.
10: No, a veure, la qüestió és que aquí són matemàtiques, no? Llavors, bueno, matemàtiques per la... sí, matemàtiques. Si segons l'oferta o segons el que hem demanat nosaltres, vaig a reformular-ho d'una altra manera, 19 inscripcions a Ferreries, 25 a Masprats,
9: sí.
10: D'acord? 11 famílies han dit que no matricularien els infants a Palafolls. Això ho sap l'Ajuntament. I malgrat això, l'Ajuntament, si són matemàtiques, vull dir, clar, perquè creu el departament que no està encara cap línia, de veritat?
9: Sí, sí. És a dir, sí, quan vam presentar la instància, deien que eren 11 famílies, sí. Jo t'entenc, entenc el que estàs plantejant. I ara te plantejo, entenc que estic ara fent interpretació, per tant, compte, sí, perquè això de, com que no ha passat res d'això, o sigui, encara no ha arribat el moment i no ha passat res d'això, tots podem interpretar en aquest sentit, no? Jo la pregunta que tu m'estàs plantejant, jo l'he feta així de clara, saps? Per lo que ens hi juguem, sí?
10: Uh-huh.
9: Aleshores, si tu m'ho dius a mi, tu creus que tu creus que el departament complirà amb això que t'està dient? Jo haig de dir-te que si el departament m'ha dit que això, haig de creure'l perquè haig de creure'l, perquè m'ho ha dit, vale? Ara, estàs segur que això serà així? Pues quan arribi el moment, t'ho diré, perquè ara m'apretaries d'una manera que pues t'ho diré, no? Després, si me preguntessis, creus que el departament creu que aquestes 11 famílies faran això que diuen? I jo te diré, pues si les famílies ho han dit, doncs haig d'entendre que sí, però potser el departament es pensa, no, home, què coi han de fer 11 famílies, de les quals 6 tindran plaça segura allà on te volen i marxaran del municipi perquè, val? Jo no sé què pensa el departament ni què me passarà amb el departament, vale? Sí que sé, sí que te trasllado la resposta directa que hem tingut, no? I una mica tot el context, això sí que t'ho trasllado tot, però jo, quan anem al futurisme, no, doncs és més complicat ja de respondre amb certeses, me refereixo, eh? Sí?
10: Llavors, la postura de l'Ajuntament és esperar a veure si les famílies compleixen amb la seva, no, amb la, no, amb el que vam escriure per posar-hi fil a l'agulla?
9: No ha estat mai aquesta, no, de fet, hi ha hagut gent que interpretava fins i tot aquesta instància com una amenaça o com una... I he intentat traslladar que no la llegeixo com a tal. Per mi és una expressió...
11: És una realitat.
9: No, bueno, ja, però d'acord. La realitat, mira, no és una realitat. No és una realitat. La realitat, no. I t'explicaré per què és una realitat. Perquè ens entenguem, eh? No és una realitat perquè això no ha passat encara. Quan passi serà una realitat. No ha passat encara, no és una realitat. És una expressió de directa d'intencionalitat. Això sí que ho és. Però una realitat no passarà fins que... Val? Aleshores, no, l'Ajuntament de Palafolls no vol forçar això. I us ho vaig dir en aquell moment, no vol forçar això. I ha estat intentant en aquest sentit en contacte per a veure com pot funcionar tot plegat. L'objectiu, per molt que vosaltres plantegeu que hi ha una lectura aquí d'una intencionalitat de generar un perjudici, no és aquest, no és aquest, ni molt menys, no? I evidentment us vaig traslladar també que la diferència i la manera que lícita de visualitzar les dues escoles, no? Lícita, eh? Uh-huh. Jo no la visualitzava igual ni molt menys, ni la percebia igual ni molt menys, i tenia una sèrie d'exemples que cada any ens passen d'una banda cap a l'altra, que a més avalaven aquesta circumstància de dir que no va per aquí la qüestió, val? Però puc entendre el que me transmeteu i us ho vaig traslladar també el mateix dia, ho puc entendre, i tot el que estem segurs en la presa de decisió prèvia que es va fer ho poso un entredit en situacions determinades, vale? Una de les quals era la pèrdua de la línia. Aquesta, us ho vaig dir, això que fa canviar l'opinió directament. Saber si això serà realitat o no serà realitat, ara no puc saber-ho perquè no estic en el moment aquest, no? Però intentarem que sigui el més aviat possible assolir la certesa per estalviar i per facilitar tràmits que poguéssiu voler fer o que no calguin fer, o que, sí, depèn dels futurs que puguin obrir-se.
10: Però vostè li ha preguntat al departament que per mantenir aquesta línia si faria una classe de 10 alumnes i una de 9 alumnes?
9: Sí, és que...
10: Perquè, de fet, els 6 que han de marxar a Ferreries, les 6 famílies que han de marxar a Ferreries, estan per instància que no apuntaran els nens a sí. Ferreries. Per tant, vostè li ha sí. preguntat això exactament?
9: Sí, sí. Igual exactament no, però sí que s'ha comentat, de fet, ara imaginem l'afectació que pugui passar en aquest sentit. Les 5 famílies passen a Ferreries. 5 famílies, 19 i 5 fan 23. 24, coi. Aquests 24 n'hi ha a dues línies, 12 per classe. Sí? 12 per classe, estarem d'acord que està bastant per sota de la ràtio màxima que assolim, eh? Diguéssim, bastant per sota, no? La recepció que hem tingut en aquest sentit és que obrint línia no els hi preocupa si són de 10 o de 12 per classe. Per què? Perquè això passarà així, i si se'n van i si es queden amb Esprats, tindrem 25 famílies, no? Que posaran 12 i 13 en dues línies, que també, i això ja ho saben, que, per què? Perquè estem a la franja baixa, de la tercera línia, i per tant farà que en una de les dues escoles, com va passar, suposo, que el curs anterior a Masprats, una de les dues escoles tingui una ràtio superbaixa, no? D'aquella classe, una ràtio, sí, tingui un número d'alumnes superbaix. Això ja està previst que sigui així, i serà així en qualsevol dels dos casos. Aquest no serà un... Sí, això és el que ens estan dient, vale? Jo és que al final no... Llavors, com que això passarà igualment, i tindrem aquesta circumstància igualment, doncs suposo que no els genera amb ells una diferència de criteri, vale? Suposo.
11: Hi ha una coseta que m'agradaria que m'expliqués, que com pot ser que existin només 12 places ordinàries amb Esplats i hi hagués 16 infants amb germans ja escolaritzats al centre? Si hi haguessin hagut 7 places reservades per necessitats socials educatives, s'haguessin complert completament? Doncs quins d'aquests germans no haguessin pogut entrar al mateix centre que els seus germans? Què hauria passat?
9: Ja t'entenc, eh? Però és que no és així, això. És que, moment, és que no podem, perdoneu, i no defujo, perquè em sembla que fins ara no he defugit cap de les qüestions que m'heu plantejat.
11: Sisplau.
9: No he defugit cap, però és que això és ficció, i això no és així. Sí, sí, sí, això que m'estàs plantejant no, no és així, i tu pots inferir que podria haver passat o que no podria passar, però és que no és així, val? Per tant, el que sí que us demanaria és, i que no ho aconsegueixo, ja sóc molt conscient que no ho estic aconseguint, que quedi clar que sóc molt conscient que no ho estic aconseguint, però el que sí que us demanaria és que elimineu aquesta visió d'interessos ocults, perquè és que no existeix això, no hi és això, no és així, no hi és, no hi és. Està tot el que m'ha explicat? No.
5: No. Bueno, una cosa és que el que estan dient no és cert, valent? Si em senten, sí. O sigui, tots els infants de Palafolls tenen plaça garantitzada, i tots els infants que tenen germans a Mas Prats tindran plaça a Mas Prats, i tots els germans que tenen plaça a Ferreries tindran plaça a Ferreries. Això que diuen no és cert, i això està avalat pel Departament d'Educació, que és qui gestiona la preinscripció i posa les bases. Hi ha una normativa, un decret o una llei, o no sé exactament quin és el document que ho fa, perquè ho fan ells. Jo puc respondre, ja us he dit, per la llar d'infants o per l'escola de música, com ho fem nosaltres, i estan a dins un procés. Però no diguin que hi hauran germans que no aniran.
12: Jo no ho he dit, jo no ho he dit això.
5: Això
12: ho què passaria si s'haguessin omplert les 7 places?
9: No, no,
12: jo he dit les dades de l'oferta real.
9: Ja,
12: però 12 ordinàries i 7 places estaven reservades per necessitats d'educació especial.
5: Hi ha 16 germans, hi ha 19 places a Ferreria a Mas Prats, i tenim dues classes de 19 a Ferreries, perquè això és el que diuen les dades. D'aquestes 19, una és de necessitats educatives especials, que segurament...
12: L'oferta són 12 ordinàries i 7 reservades per necessitats especials educatives. La tenim a la instància.
5: Els germans passen per davant de tot això, si us plau. O sigui, entenc el seu neguit i entenc la seva frustració, i intentarem fer tot el que puguem fer, però si us plau, el que els demanaria és que allò que diuen sigui cert, perquè si no tenim un problema.
9: Però és igual, en qualsevol cas, perdona, en qualsevol cas, això que estàs plantejant, que és una hipòtesi, no està passant, i hi ha unes prerrogatives. Hi ha unes prerrogatives que són inqüestionables, que aquestes ni el mateix departament les qüestiona, no? Per exemple, una, la més important: cap infant d'un municipi es quedarà sense plaça en aquell municipi. Això és una prerrogativa que ni el mateix departament es qüestiona. Després, tampoc es qüestiona el tema dels germans, a no ser que els pares demanin que se separin les criatures, que això llavors passa en algun cas, que es demana que vagin a una altra escola, però si no és el cas, en cap cas, perquè entenc que es planteja la com un bé prioritari la conciliació familiar, no? En cap cas es permet que hi hagi aquesta circumstància de germans que, val? Hi ha qüestions que, quan s'acaba aquest procés de redistribució, aquesta maquinària que comentava la regidora, no? Hi ha un resultat, i aquest resultat després, entre cometes, i que se mantengui, es acaba cuinant. Què vol dir cuinant? Acaba mirant que no hi hagi cap tipus d'incoherència, i que per tant tot lligui segons aquestes prerrogatives prèvies de que cap infant d'un municipi es pot quedar sense plaça, no? O llavors les legítimes intencions o de cada família de dir pues no, perquè no? I llavors es fa aquesta feina més de cirurgia fora d'aquest procés massiu de gestió que s'acaba el 10 de juny, vale? El que acabi passant, amb la incertesa que us puc transmetre en alguns casos, també té certesa, el que acabi passant també té certeses. Quines certeses? Pues això que us dèiem: cap infant de cap municipi es queda sense plaça al municipi pública o concertada, en aquest sentit pública, vale? Evidentment la privada va a banda, i això és... A partir d'aquí la resta es redefineix, i a partir de les segones perdó, no m'ho surt la paraula ara, les segones assignacions, sí, vale? Cadascú té la seva... Clar, deu haver-hi municipis, suposo, que aquesta distorsió que tenim nosaltres de 5 igual és de 35, o de 50. Vam preguntar també, per exemple, a Malgrat, vam preguntar també, a veure com estava anant la història, no? I doncs, mira, va ser una sorpresa, perquè ahir mateix la vam compartir també amb l'AFA de Masprats, no? I resulta que una de les escoles que normalment sempre té concertada, que sempre té molta cua, doncs aquest any sí, té 10 prescripcions, no? Bueno, doncs aquest any, aquesta escola que normalment sempre és la que queda a tope, doncs aquest any té 10 prescripcions, no? I en canvi altres escoles públiques, a Malgrat, tenen molta més prescripció, que això va com va. Però ningú té la certesa fins que no ja la maquinària aquesta no acaba de fer la distribució.
5: Sí, una cosa en aquest sentit, que un cop bueno, van passant aquesta assignació de places i tot això, hi ha un moment que potser doncs, hi ha algun infant que no té assignada la plaça, i el mes de juliol hi ha la comissió de garanties en la qual formen part les direccions del centre, formen part els tècnics d'educació, i en aquí és on es decideix on es distribueixen els infants, els infants que no tenen plaça, vale? Però el que et garanteix el departament és la plaça al teu municipi, el que i el tema d'això que dèiem dels germans.
13: Val, una cosa.
9: Vinga.
13: Quan tiro una mica enrere, val? Però nosaltres, quan vam demanar, vam veure la demanda i l'oferta que hi havia, evidentment, ja ho hem comentat, hi havia 26 demandes a Masprats i 19 a Ferreries, amb la qual tothom podia escollir escola i tothom podia tenir la possibilitat d'entrar a l'escola que havia escollit. Evidentment, bueno, vam quedar amb vosaltres, vam fer la reunió, i a la reunió vosaltres ens vau comentar en tot moment que de les dues escoles, que ningú dubta, surten molt ben preparats, val? Això ningú dubta, o sigui, Palafolls el que té bo de comunitat educativa és boníssim, perquè té dues escoles que tenen projectes educatius diferents, amb la qual és més ampli la riquesa d'educació que dona. Llavors em costa d'entendre com tinguin aquests números per a algú polític, diguem-li com sigui, d'estructura municipal. A mi, amb el resum de tot, em dona la sensació que es prefereix que aquestes 6 famílies marxin a un altre municipi només per mantenir un acord que es va crear abans de saber la demanda que hi hauria a cada escola. Llavors, aquest és el sentiment que nosaltres tenim una mica, perquè al final el dret a escollir escola és general. Llavors, nosaltres hem presentat unes instàncies, però per què les hem presentat? Perquè vam fer una reunió parlant amb l'alcalde, i l'alcalde estava amb nosaltres. O sigui, jo el que estic és al·lucinant, perquè a la reunió vam sortir totes les famílies contentes perquè l'alcalde ens havia escoltat, l'alcalde s'havia posicionat amb nosaltres, vam comentar el tema de les instàncies, que era una solució perquè el departament ens fes cas. Tot això vam comentar aquí amb l'alcalde, i l'alcalde estava amb nosaltres. Vam sortir de la reunió contents, i ara ens estàs dient que el departament us ha preguntat a l'Ajuntament què pensàveu de la situació, i que l'Ajuntament ens ha traïcionat, perquè em sento així, i els ha dit no, per part de l'Ajuntament no canvia res. Llavors, aquest sentiment és que no l'entenc, i mai el podria entendre, perquè l'educació és molt més que un negoci. Jo estic veient aquí una empresa, no estic veient una educació.
9: Vostè m'ha dit... Doncs... A veure...
14: Maria, vostè.
9: Disculpa, què?
14: Que vostè va dir en aquella mateixa reunió que si li hagués arribat la primera instància amb les 218 firmes, vostè mateix, com a veí, també l'hagués firmat.
9: Un moment, estem tergiversant diverses coses ara, eh? A veure, jo vaig dir, i és més, estàvem drets ja quan estàvem seguts quan vam parlar d'aquest tema, i drets quan vam parlar de l'altre tema que estava comentant.
14: Correcte.
9: A veure, el primer tema. Jo vaig dir, si a mi me posen una assignatura en la que diu estàs d'acord en que l'Ajuntament t'imposi a quina escola han d'anar els teus fills? Sí? Vaig dir literalment aquestes paraules, perquè ara ja començo a dubtar, i vaig dir, fins i tot jo hagués signat. Sí? I vam fer broma, fins i tot tots vam fer broma dient, coi, pues firma, no? Sí? Vale, d'acord. No és això el que està passant. No és això, perquè de les 45 famílies n'hi ha 40 o 39 que sí, que han pogut definir perfectament i els hi coincidirà amb la seva elecció, val? I n'hi ha, per un tema d'estructura i de gestió, n'hi ha 6 que no. Vale, això que quedi clar per una banda. Segon tema, jo en aquesta reunió, a la sortida d'aquesta reunió, és que us hi dic exactament el mateix que us vaig dir aquell dia, exactament el mateix. Em vau dir, algú m'ha preguntat, però ens podràs ajudar?
13: Jo t'ho vaig preguntar, vale, jo et vaig dir, disculpa, home, si estàs d'acord amb tot això, ajuda'ns, que ets l'alcalde.
9: Jo t'ho vaig dir, si ajudar és canviar això que estàs dient, jo vaig dir, dic, no ha canviat, de la decisió que vaig prendre en el seu moment, a dia d'avui, no ha canviat.
13: No puc canviar, vas dir, per això, entre tots, amb la instància, llavors amb el departament ho podrem lluitar.
9: No ha canviat cap criteri, i vaig jugar-ho tot, ho vaig jugar tot, el fet de que, recordeu, desaparegués la tercera línia, que aquí sí que em feia canviar el criteri de tot, vale? I després...
13: Però no t'ha canviat el criteri, perquè estàs dient que després de rebre les instàncies heu dit que no, que no ha canviat res a...
9: El que t'estic dient és que no m'estan posant la tercera línia en perill, d'acord? El que t'estic dient és que crec, m'equivoqui o no m'equivoqui, que crec que el que haig de fer com a responsable a nivell d'Ajuntament és vetllar per l'interès comú, d'acord? I l'interès comú l'identifico, equivocant-me o

0: aquí la meva intenció, jo us vaig dir, dic, i això pot ser que vagi o contradigui l'interès particular, pot ser, i em sap molt de greu, perquè a mi el que m'encantaria, i crec que això també es pot entendre fàcilment, és dir-vos endavant i tots contents, però llavors el que estic fent és aprimar l'oferta a nivell de municipi de la comunitat educativa de Palafolls, i això és el que poso per sobre de l'interès lícit particular d'alguns de vosaltres. Això, i estic en una eterna contradicció, enteneu-me, estic en una eterna contradicció, que no estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, però sí que estic bastant convençut en aquest sentit de les decisions que es van prendre i per què es van prendre, i d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? Però una tensió que a la qual se sotmetien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi. És això que estic dient, d'acord? Si en aquest procés, en aquest temps que passen que falten ara, des del departament se'm diu la tercera línia cau, en el cas que esteu plantejant, ja sabeu la meva resposta perquè us la vaig avançar. Ja la sabeu immediatament, la meva resposta.
1: Sí, però llavors ja haurem matriculat els nostres fills a un altre lloc quan rebem aquesta resposta.
0: Intentarem que això no passi, coi. Intentarem que això no hagi passat.
1: Però és que encara no hem rebut resposta de la nostra instància que vam fer aquí.
0: Jo això us he dit que no hem pogut...
1: Vull dir, abans a un altre punt estaves dient, no, és que no ens han respost per un tema d'un pressupost, no sé què. Doncs nosaltres tampoc hem rebut resposta.
0: Rebem resposta, però rebreu resposta per escrit i l'esteu tinguem verbal, en públic i sense cap tipus de problema en aquest
1: sentit. Val, i una altra cosa, estàs dient que l'acord era cada any una línia, dues línies, una línia...
0: No, va ser un acord per dos anys a revisar.
1: Ah, vale.
0: No, curs 24-25, no, abans en el passat...
1: Perquè quants anys porta Masprats amb dues línies? Sí. 5 anys seguits amb dues línies.
0: Sí, no, el problema va ser...
1: Perquè aquest any... que la demanda
0: no.
1: Hi ha 19 places a Ferreries que cap sí. família es veu afectada, perquè sí. aquest any
0: ja t'entenc.
1: S'ha de fer el canvi per alguna cosa que sí, jo entenc el tema de l'estructura, però aquest professorat que s'hauria de marxar perquè marxen 3 línies a 6è i entra només una, el que sigui d'estructura
0: sí.
1: de l'escola
0: sí.
1: potser podria anar a Masprats. Vull dir que al final, o no,
0: no
1: però
0: baixis.
1: Vull dir, vale, no va així això, s'ha d'anar a un altre lloc pel que sigui, sí. vale? Però el que estic dient és que són 3 línies municipals. Jo crec que l'Ajuntament el que ha de veure és algo global, ho ha de veure des de dalt, les Ostres. Línies en general de municipi, no per interès de cada escola, perquè després es pregunten per què hi ha diferències entre aquestes escoles i per què hi ha tanta competència entre elles. Doncs és per coses com aquesta.
0: D'acord, doncs ja t'entenc, ara també t'entenc el que dius, o crec que t'entenc. Jo no decideixo si són una o dues escoles. En algun moment m'he plantejat de dir que Condena fos una sola escola, ja està, i tema finiquitat, no? I ja no tindríem aquest problema, vale? Però jo no decideixo si són una o dues escoles, la realitat és que són dues escoles, vale? I per tant hi ha una autonomia de centre molt definida per les dues escoles, dos direccions per les dues escoles i dos models per les dues escoles. Jo això no hi tinc capacitat, i gairebé que millor, de poder-hi inferir. No tinc capacitat, d'acord? És el que és. I sí que m'ho miro, només faig que mirar-me com a oferta global, tenint en compte que tinc unes prerrogatives que no puc canviar, que són dues escoles. Vale? Si pogués canviar això, de fet, en aquella reunió vam estar parlant inclús d'algú que va dir, coi, doncs potser la propera matriculació la podríem fer d'una manera diferent, i jo crec, o la Susana va ser la que va dir, doncs és una bona proposta aquesta, no? Vull dir que vam estar parlant inclús de plantejar la matriculació intentant defugir aquesta competència i de fer-ho, o de visualitzar-ho molt, molt, molt com a comunitat educativa de municipi, I potser trobaríem la solució, el que passa que també hauríem de trobar la col·laboració de les escoles i les direccions i tot plegat, vale?
1: Això es va dir perquè realment hi ha unes portes obertes
0: sí,
1: vas a veure cada centre, llavors tens l'opció de matricular, però aquesta opció no ha estat real, perquè hi ha 16 germans que ja entraven directament a matricular, amb la qual hi ha hagut 3 places.
0: Sí, però aquí hi ha dues dades que són molt clares. La primera, que és molt important, perquè podrien semblar que aquí estem, no, diguéssim que hi ha 40 de 45 es colliran i sense problemes, vale? I segona dada.
1: 19 i 19, no?

0: Bueno, hi ha 45, 45...
1: Llavors són 38, no són 40, no? Hi ha 19 places a Masprats i 19 places a... Bueno, perdó, i dues línies a Pagaries, però són 19.
0: D'acord, doncs 30, 30, sí? O sigui, la majoria podran escollir, sí? Vale. I la segona qüestió és que nosaltres hem estat els primers que hem traslladat que aquesta circumstància, vale? Que jo puc entendre que no es comparteixi, això també us ho dic des del principi, que aquesta circumstància que fa que una de les dues escoles vagi quedant aprimada, sí? Era un element de referència des d'inici. Jo crec que no he amagat, no. I si Masprats porta 4 anys o 5 anys seguits en dues línies, sí? Alguns d'aquests 4 o 5 anys suposo que encara manteníem dues línies, també si sí, teníem 4 encara, no? Val? Després comencem a perdre la quarta línia i ens quedem en 3, no? I passen 3 anys seguits amb aquesta circumstància, no? I és una mica abans és quan comencem a dir, ojo, que des de visió estratègica de municipi això ho hem de mirar, perquè si no, quan vulguem posar-nos-hi ja no hi haurà opció en aquesta situació, vale? Després, ahir, per exemple, ens comentaven des de l'AFA, això són modes, no? I pot ser que siguin modes, eh? Pot ser que siguin modes i que el que abans en el passat doncs era més gent a Ferreries, doncs ara és més gent a Masprats i després tornarà a haver-hi més gent a Ferreries.
1: Bueno, és que la demanda de Ferreries tu mateix vas dir que havia pujat.
0: Per tant, potser
1: té més perill ara mateix Masprats que no Ferreries,
0: no,
1: que està pujant la demanda.
0: No.
1: Al final no podem endevinar el futur.
0: La dinàmica de tots aquests cursos no indica això. Pensa que no prenem aquesta decisió en el moment zero en el que Ferreries perd una línia per diàlogo, ni molt menys. Portem 3 anys ja amb una dinàmica determinada i tenim dades en aquest sentit, val? I després de 3 anys en el qual passen dues coses a la vegada, que també us vaig comentar, passen dues coses a la vegada, La primera és una manca d'entrada per sota i la segona és que per sobre van marxant grups de 3, per tant s'estan buidant les dues escoles molt més una que l'altra, però les dues escoles s'estan buidant perquè al final la demografia afecta a totes les dues escoles, va? Però una de les dues, sí, però una de les dues d'una manera molt més destacada o molt més sensible que l'altra, i el que intentem és dir, anem a intentar fer un procés en el qual això s'equilibri una mica i que no hi hagi aquesta circumstància.
1: Però, exacte, és el que anava a dir. Vull dir, al final, si una s'està buidant més, potser hi ha algun motiu darrere que s'hauria de mirar. Pot ser,
0: fixa't.
1: No sé quina AFA va dir això de les modes, però vull dir, jo no crec que sigui una moda, potser és una manera d'educar que les nostres generacions creuen que són millors, perquè al final per arribar a un mateix coneixement es poden anar per diferents
0: sense cap mena de dubte.
1: Llavors,
0: sense cap mena de dubte. I aquí és on hi ha totes les preguntes, la bateria de preguntes fetes i que us he traslladat la resposta, no? Tant al departament com després també a les mateixes escoles o inclús en els exemples que hagin pogut passar de pares i mares o alumnes que hagin passat d'un costat a l'altre, no? Ahir mateix també ens explicaven que està previst, no me'n recordo qui coi de quina classe, que dos alumnes de la mateixa classe de Masprats passin a Ferreries l'any que ve, vale? Ja està previst que sigui així per petició pròpia.
1: Sí, és que ens pot passar a tots, això.
0: I de fet, segurament passarà el mateix, igual, de Ferreries cap a Masprats. Tenim aquesta virtut de que aquesta circumstància no només és una possibilitat, sinó que a més pot ser una solució a situacions determinades que puguin sorgir, que ningú les busca, però que passen, no? Vale. Això, aquesta tranquil·litat d'esperit des d'un punt de vista de municipi, que hi ha una oferta i que és precisament el que es vol mantenir, aquesta oferta de qualitat a les dues escoles que permet garantir resultats i que permet estar tranquils en aquest sentit, fins i tot en la proximitat física i amb la coordinació d'un munt d'activitats, és la que també em du a que aquest neguit que vosaltres teniu legítim, sí? Jo segurament el visqui d'una altra manera. També ja tu, però la responsabilitat com a responsable municipal passa per veure aquesta visió més global, no? I no tan particular, que repeteixo, estem parlant 38, si d'allò, podran escollir i n'hi haurà 5 o 6 que hauran de fer el canvi, potser, perquè no sabem encara què acabarà passant, però és així. Bueno, això no vol dir que el sistema sigui un desastre, perquè la immensa majoria ho està podent escollir i podrà fer-ho, no? I una de les circumstàncies que també passaran és que, clar, si hi ha menys matrícules, menys natalitat, gràcies, també hi ha menys germans. Per tant, en els propers anys hi haurà menys ocupació per part de germans també, i per tant, tot això serà processos que passaran i que canviaran les circumstàncies reals d'ara, que són molts germans a la part alta de l'escola, perquè encara hi ha moltes línies, i en canvi poca oferta de línies. Per què? Perquè la demografia ens porta a fer poca oferta de línia. Sí, això també ens està passant ara. Això també ens està passant ara. Però no posarà en perill ni els germans ni cap de les circumstàncies que cap infant de Palafolls pugui matricular-se a Palafolls. Que ja sé que això no us dona cap tipus de tranquil·litat, eh? Però és així. Vale? Sí, jo no és que vulgui tancar aquest debat, ni molt menys. Però sí, senyora Garcia.
2: No, era només el tema, si la tercera línia corre perill i això, quin tipus d'actuació es faria en cas de...
0: Sí, hi ha qüestions que se m'escapen, però aquesta és una línia vermella, aquesta és una línia vermella,
2: sí, que depèn del departament,
0: però aquesta és una línia vermella, que, sí, però no he defugit, és que només m'he estalviat, aquesta és una línia vermella que he marcat. Per tant, si hi ha la perill de perdre la tercera línia, com a alcalde intentarem evitar aquesta circumstància fent el que convingui, i ho dic ara, ho vaig dir el dia... no sé, d'abril, i entremig també, ho he dit, eh? Sí? Vale? Alguna qüestió més? Aquí sí, aquí hi havia una altra... Però bueno, un moment, ja està?
3: Bueno, jo, canviant de tema, podria preguntar sobre les vivendes públiques aquestes que s'estan fent aquí a Palafolls.
0: Sí.
3: A veure, Palafolls és un municipi tensionat des del punt de vista habitacional. Són unes vivendes que estan finançades amb fons públics. Un que estima Palafolls i voldria que totes les vivendes que seran adjudicades fossin adjudicades a gent vinculada a Palafolls, per arrelament familiar, perquè tenen una activitat professional o una activitat laboral a Palafolls.
0: Sí.
3: Aleshores, voldria saber amb quins criteris s'adjudicaran aquestes vivendes.
0: Vale. Vale. Els criteris com a tal encara a dia d'avui no estan aprovats, no existeixen com a tal, no existeixen perquè no estan aprovats. El que sí que te puc traslladar és la intenció que tenim a l'hora de plantejar aquestes bases, no?, d'accés, i que en qualsevol cas seran treballades conjuntament amb tots els membres d'aquesta taula, perquè les haurem de votar aquestes condicions, vale? Sense cap mena de dubte hi haurà una sèrie de clàusules que conduiran el resultat final, vale? Algunes venen predefinides pel departament, en aquest cas d'habitatge, no d'educació, però sí d'habitatge, d'acord? I per exemple, dels 20 habitatges n'hi ha 7 com a mínim que seran per menors de 35 anys i 7 com a mínim per famílies amb especials necessitats. Aquest és un concepte molt, en fi, que inclou moltes categories. Habitualment sol ser per majors de 65 anys, habitualment, vale? Però no només és això, hi podrien entrar aquí monoparentals, hi podrien entrar aquí persones amb famílies amb dificultats o amb d'exclusió, hi podrien entrar aquí diverses categories. Això és el que no està, i aquestes són les dues que ens venen preimposades, vale? Després hem de definir les altres 7 i 7, 14, les altres 6 a què van. Segurament una, ja t'ho dic ara, perquè per condicions per condicions d'habitatge que s'està fent, una serà per persones amb dificultats de mobilitat, vale? En aquest sentit, d'acord? I a partir d'aquí també hi haurà altres elements que ja estan recollits en altres bases que s'han fet en altres municipis, eh? Ara bé, per accedir en aquests habitatges, què serà de complir? Quines són les condicions? Per exemple, amb tota seguretat, perquè així està sent, i a no ser que en aquesta taula decidim el contrari, no? Amb tota seguretat, la immensa majoria de clàusules o de bases inclouen un mínim d'empadronament, un mínim de temps d'empadronament, vale? Que està entre 3 i 5 anys, normalment, d'acord? no te sé dir si serà 3 o 5 perquè, repeteixo, ho parlarem, no? Però

0: vegades
1: sí,
0: no.
1: Sí.
0: I a més hem lluitat conjuntament amb l'incivisme d'usuaris que no respecten això, i en el teu cas concret fins i tot
1: amb vostè, alcalde, amb altres parts no he tingut aquest suport.
0: Igual, però vull dir que no passa res. En tot cas hem lluitat en aquest sentit perquè tinguessis circumstàncies, poguessis arreglar circumstàncies que t'afectaven directament, i mai és un tema de voluntat. Ara mirem aquesta circumstància, perquè jo haig d'entendre que segurament...
1: Clar, és que es va pintar això d'allò, si no, sí. Com no vingui l'helicòpter,
2: no, Samur, d'allà sí, sí. No surt.
0: Jo haig d'entendre que quan es va pintar aquesta plaça, si com que és a petició, doncs les persones usuàries no tenen aquesta dificultat que m'estàs afegint, no? I per tant, no hi ha un problema. Ara, com que no està oberta, si hi aparca gent, vull dir que com que està oberta, si hi aparca gent que té aquesta dificultat afegida, doncs això ho valorem tècnicament i es planteja, només faltaria.
1: Moltes gràcies.
0: De res.
1: Molt bé.
0: Sí? Vale, va. En principi, no és que estigui prohibit fer preguntes a l'oposició, perquè no està prohibit fer preguntes a l'oposició. L'únic que l'oposició, a disgust de l'oposició, no té capacitat de poder actuar a nivell de govern per poder gestionar la pregunta que es faci. Per tant, per certa lògica, només es fan preguntes a l'equip de govern, però no està prohibit fer preguntes a l'oposició. No està prohibit, i no crec que d'allò val. Ara, com que l'acció de govern la fa l'equip de govern, doncs normalment les preguntes van cap a l'equip de govern, que és el que, pel bueno i pel malo, és, diguéssim, que rep les propostes, que diríem, sí? Sí, oh, cony, hòstia. Jo diria que acabo de ser molt clar.
3: Volia agrair a la Mònica Antònia, al nostre secretari, i a la Mònica per el seguiment de la nostra problemàtica.
4: Molt bé. Ara? Bueno, en el cas del partit de la Mònica, no només el seguiment, sinó les actuacions que ha fet, que ens ha sorprès la rapidesa amb la que ha actuat. T'ho agraïm de tot cor, Mònica. I sí, però bueno, t'ho agraïm. I li volíem preguntar al PSC, a partir d'ara, quines accions concretes tindrà amb tot el que li hem plantejat.
5: Doncs dir-te que hem fet la consulta nosaltres també pel nostre costat al departament, i estic a l'espera de resposta. En quan tingui aquesta resposta us la faré saber.
4: El departament, quan parles del departament, dius a l'Ajuntament?
5: No, dic Generalitat.
4: A la Generalitat, tot oficial, no?
5: Sí.
4: Moltes gràcies.
5: Vale.
6: Ha estat informada i està col·laborant també, t'ho dic, perquè al final jo crec que tota l'oposició ha estat intentant ajudar.
4: Jo entenc que s'ho ha passat a vosaltres i he intentat que vagi a tothom. Sí, no...
0: Si vols, ho tanco jo. Agraeixes a tota l'oposició la feina que han fet, i ells t'agraeixen que tu agraeixis la feina que han fet. Ja està, no cal que...
7: Una altra pregunta. Bona nit.
0: Bona nit.
7: Abans vostè ha estat parlant de l'obra ruïnosa.
0: L'obra?
7: L'obra ruïnosa de soterrar la línia d'alta tensió.
0: Ah, vale, d'acord, sí.
7: La meva pregunta és... si la propietària de la línia assumeix part del cost d'ensoterrar l'obra, perquè la llei em sembla que diu que té que respondre a un 60% del cost de l'obra.
0: Ni un euro.
7: Pues això s'ho tindríem que fer mirar.
0: Miri, li diré dues coses sobre això. Jo crec que si vostè pregunta a qualsevol alcalde o alcaldessa, a qualsevol alcalde o alcaldessa, de qualsevol color, què opina sobre les empreses que gestionen aquest àmbit? Intento no dir alguna barbaritat, li diran que això és un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, no, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en,

0: categoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no? No sé si ha sigut prou clar. Ni un euro. Això, a veure, també és veritat que la llei d'urbanisme defineix clarament també que els processos d'urbanització van a càrrec dels propietaris del territori, vale? Per tant, jo el que sí que li podria dir és que com a experiment que ja han fet en molts casos i en molts sectors urbanístics del municipi en el qual ens trobem amb aquesta gent, sabem que això és una lluita, i li posaré un exemple i a veure si tanquem aquí la cosa ja d'allò, vale? Com que hem parlat també dels habitatges de protecció oficial avui, no? Doncs aquests 40 habitatges també necessiten energia elèctrica, vale? I necessiten una connexió i el procés és construir-los i en paral·lel demanar a la companyia que et faci l'estudi i la proposta de connexió. La primera proposta de connexió, com van fer aquesta petició, i encara estem amb això, encara estem amb aquesta circumstància, la primera proposta de connexió va ser per valor de 420.000 euros portar l'energia en aquests blocs. Una divisió ràpida de 420.000 euros entre 20 habitatges ja li dona a vostè una xifra d'escàndol per... Sí? Val. Això va generar una reacció airada. Hòstia, ara ho he fet bé. Una reacció airada per part de l'Ajuntament i una discussió molt... I d'aquesta discussió i reacció airada, crec que, si no m'equivoco, a dia d'avui estem a 385.000 euros. Ha baixat alguna cosa. La proposta de l'Ajuntament, que és absolutament viable, perquè també tenim tècnics a la casa que poden fer propostes i tot plegat, costa 110.000 euros. Ara, la companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els hi faig construir una de nova i faig portar la línia d'on te sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant en un... Per què, no? Bueno, escolta'm, jo sóc el que... sóc jo el que mano, no? I tu dius, pues maldita sea, pues sí que... Va. Per tant, a la pregunta concreta, ni un euro pagarà la companyia. Vale? Bé, si els sembla, donaria per tancat el ple. Sí que abans voldria agrair moltíssim a la gent que ha vingut avui aquí a expressar el seu punt de vista. Espero, desitjo que hagi estat el més reconfortant possible i que en qualsevol cas els, com bé saben, els canals de comunicació segueixen absolutament oberts per tots els casos, vale? Ens emplacem en el ple ordinari del mes de juny, ja just abans de, una mica abans de Sant Joan. Moltes gràcies a tothom.
1: Doncs d'aquesta manera acaba aquesta sessió plenària després de gairebé 3 hores i 30 minuts de sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Palafolls. Nosaltres també ho deixem aquí, la transmissió que hem fet a través del 107.7 de l'FM, també a través de les nostres xarxes socials, i ja saben que tindran àmplia informació de tot el que ha donat de si aquesta sessió plenària demà en els serveis informatius d'aquesta casa de ràdio Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Escola Les Ferreries torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives. Aquest no és el primer cop, però, que Les Ferreries rep aquest guardó. L'any 2017 ja va ser premiada per un treball transversal sobre el cos humà realitzat amb la gent gran del municipi. L'entrega oficial del premi tindrà lloc el pròxim 7 de juny a l'Espluga de Francolí.

0: A l'informatiu d'avui també, com sempre, hi ha altres notícies destacades. Parlarem de Fil de Gospel, que oferirà un concert solidari per lluitar contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, la formació actuarà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. L'objectiu de l'esdeveniment és recaptar fons per un projecte de realitat virtual que ajudi els infants que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. El repertori inclourà homenatges a Tina Turner i també, com a novetat, una cançó creada amb intel·ligència artificial. Les entrades tenen un cost de 10 euros i també s'ha habilitat una fila zero per donacions. Seguirem parlant de música, en aquest cas a Santa Susana, perquè s'estrena el Susana Blues Festival amb el millor talent nacional i també internacional. El municipi de Santa Susana es posiciona en el circuit de festivals especialitzats amb una primera edició que tindrà lloc divendres i dissabte a l'espai de Can Mas de Dalt. La programació arrencarà demà a la nit amb Wax and Boogie i Mònica Green, mentre que dissabte el certamen oferirà una triple proposta amb The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues. Les entrades es poden adquirir per una jornada o, si no, també es pot fer un abonament per tot el festival. També avui anirem cap a Pineda, on un control preventiu ha finalitzat amb 12 denúncies i 31 inspeccions de treball. Un operatiu conjunt entre la policia local, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va aturar aquest dimarts 48 vehicles per verificar-ne la situació administrativa i laboral. El balanç s'ha tancat amb sancions per circular amb la ITV caducada, sense assegurança o per transport irregular de mercaderies, incloent-hi un vehicle que duia peix amb males condicions sanitàries. I avui parlarem d'esports, perquè 8 patinadores del Club Patí Palafoll s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. L'entitat local ha rebut la confirmació oficial de la federació que 8 de les seves esportistes competiran aquesta gran final. La cita es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i el 7 de juny. Des del club s'ha destacat el gran mèrit d'aquesta fita, perquè les patinadores només dediquen un dia a la setmana a aquesta disciplina específica al Palauet. També l'equip tècnic ha felicitat les finalistes i ha subratllat els beneficis tècnics d'aquesta modalitat. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tindrem novament sol amb núvols alts que enteranyinaran el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos força 1 a 3 de migjorn al sud del Maresme i del sud-oest al nord de la comarca. Mar arrissada, maries de marejol, les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat. Les temperatures màximes es mantindran en els 27 graus i les mínimes es quedaran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant d'ensenyament, concretament de l'escola Les Ferreries, perquè l'han guardonada amb un nou premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat Les Ferreries. El centre ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del municipi, també de la mateixa ciutadania. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana a un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Gràcies a la iniciativa i al premi, l'escola rebrà una dotació de 600 euros. Els mateixos alumnes de Les Ferreries han donat més detalls d'aquesta iniciativa i sobre què tracta el projecte.
1: El poble de Palafolls va respondre. Entre tots i totes vam aconseguir reunir 100 paraules en desús. Va arribar el moment de fer la difusió del seu significat.
2: Vam elaborar a mà 100 banderoles amb el mot i la definició.
1: Aquestes banderoles van ser apadrinades per famílies de Palafolls.
3: Ells van portar a casa i ells van penjar dels seus balcons.
4: Així tothom que va passant pel carrer les llegeixia i aprenia una paraula.
0: Maribel Caral, directora de Les Ferreries, ha destacat l'alegria i satisfacció que senten per haver rebut aquesta distinció que posa en valor la feina feta pels alumnes.
5: Voldria afegir que estem molt emocionats i profundament agraïts d'haver rebut aquest premi Baldiri Reixac pel nostre projecte Intercicle. És un reconeixement que ens fa molta il·lusió perquè posa en valor el treball compartit, la col·laboració entre els alumnes i mestres i una manera d'entendre l'educació basada en la cooperació, la creativitat i el compromís.
0: Les Ferreries no estan l'únic centre de la comarca premiat en aquesta edició del 2025-2026 i en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla també ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Brançuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. Aquest no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. Ja l'any 2017 va guanyar un altre premi, Baldiri Reixac. En aquesta ocasió el projecte premiat va ser Tots en Moviment, protagonitzat per els alumnes de tercer de primària. La iniciativa de 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran de Palafolls, posant així en valor el vincle intergeneracional. En aquell moment el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament de premis d'aquesta edició dels Baldiri Reixac es farà el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. I parlem ara de cultura, perquè Fil de Gospel actuarà en benefici de la lluita contra l'esofagitis eosinofílica. Motiu del Dia Mundial de l'esofagitis eosinofílica, que es commemora el 22 de maig, és a dir, demà, la formació Fil de Gospel oferirà un concert solidari aquest diumenge a Tordera. L'esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia de l'esòfag que dificulta la ingesta d'aliments i recaptar fons per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar els nens i nenes que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica, destaca la importància d'aquests projectes per millorar la qualitat de vida dels més petits.
6: Aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: Per la seva banda, el director de Fil de Gospel, Rubén Espinosa, ha subratllat el compromís social del grup amb l'entitat. A la vegada de detallar que el repertori que es trobarà al públic comptarà amb homenatge a figures destacades com Tina Turner i també una cançó nova feta amb intel·ligència artificial que no perdrà l'essència del grup.
7: Tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson. I també, com fem, sempre fem, al final hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida.
0: El concert serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros a través de la plataforma Entradium, i també s'ha habilitat una fira 0 per a aquelles persones que vulguin col·laborar amb la investigació de la malaltia, però que no puguin assistir a aquest acte. I després de parlar de gospel, el que fem ara és parlar de blues a Santa Susana, perquè es convertirà en l'epicentre d'aquest tipus de música amb la primera edició del Susana Blues Festival. Santa Susana amplia la seva oferta cultural aquest cap de setmana amb l'estrena del Susana Blues Festival. Aquest esdeveniment musical, tal com detallen des del consistori, n'és amb l'objectiu de convertir el municipi en una ciutat de referència pels amants del blues, el soul, el boogie i el rhythm and blues, posicionant-se així dins del circuit de festivals especialitzats del sud d'Europa. Els concerts tindran lloc a l'espai de Can Mas de Dalt durant dos dies, divendres i dissabte. El tret de sortida serà demà a partir de 9:45 de la nit amb els concerts de Wax and Boogie i Mònica Green, dues formacions amb una forta connexió amb la tradició musical negra. Pel que fa al preu d'aquestes entrades per assistir a aquests dos concerts, els preus seran a partir de 17 euros. Dissabte hi haurà una triple aposta que començarà a les 7 de la tarda i que s'allargarà fins a la matinada. Els concerts que es podran gaudir són els de The Suitcase Brothers, que són referents dins del blues tradicional, amb essència del Delta, també los Mambo Jambo, que oferiran rhythm and blues, rock and roll i surf, i a Contra Blues, que és una de les bandes més sòlides de blues rock estatal. En aquest cas, les entrades pel dissabte es poden adquirir a partir de 21 euros. Tant les entrades de divendres com les de dissabte es poden comprar al web entrapolis.com. A la vegada, també es pot adquirir un abonament pels dos dies de concerts, que inclou les 5 actuacions, a un preu de 35 euros. I en clau policial, un operatiu conjunt a Pineda ha interposat 12 denúncies i ha obert 31 inspeccions de treball. La policia local de Pineda, juntament amb la unitat de trànsit de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, van dur a terme aquest dimarts un control preventiu a peu de carretera que s'ha tancat amb un balanç de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Durant el dispositiu es van aturar un total de 48 vehicles. D'aquests es van sancionar 5 per circular amb la ITV caducada o sense l'assegurança en regla, 5 més per infraccions relacionades amb el transport de mercaderia i un per infringir el reglament de circulació. També heu donat una denúncia per motius sanitaris en detectar un vehicle que transportava peix sense les condicions adequades. A banda de la dotzena d'infraccions viàries, el control va posar el focus a la situació laboral amb un resultat de 31 actes d'inspecció que han estat derivades a l'organisme competent per verificar si existeixen fets sancionables. Des de l'Ajuntament han indicat que habitual i periòdicament es duen a terme aquest tipus de control, sobretot per prevenció. En aquestes operacions, la policia local ha acostuma a comptar amb el reforç de diversos cossos de seguretat. A banda d'aquestes sancions i inspeccions, també han informat que en un control similar realitzat el mes passat, el dispositiu es va saldar amb 4 persones detingudes i el comís de 125 quilos de carn que es transportava sense les condicions higièniques necessàries. I abans de passar a la nostra hemeroteca, avui parlem d'esports, perquè 8 patinadores del Club Patí Palafolls s'han classificat per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. El Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya en la modalitat de Solo Dance i un total de 8 patinadores de l'entitat local han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 al 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita perquè les esportistes només practiquen aquesta modalitat un dia a la setmana al Palauet. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està aportant molts beneficis tècnics a les patinadores a les seves competicions de lliure i de show. Concretament, les patinadores que aniran a la gran final són la Natàlia Rodríguez, la Carla Ribas, l'Aina Cañizares, la Naira Galán, la Judit Garriga, la Martina Roldán, la Paula Jordà i l'Ares Pozón. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les patinadores, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones, i ha fet extensiu el reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona, com a especialista en aquesta modalitat.

descobrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, els alumnes de l'institut es classificaven per la final del Campionat de Robòtica de Catalunya. Els alumnes de la classe de robòtica de tercer d'ESO de l'institut van participar en la fase territorial d'un dels concursos de robòtica més gran de Catalunya que s'havia celebrat, el Tecnocampus. Aquest concurs s'anomena Apertix i l'organitza Aperta Robòtics, que és una associació sense ànim de lucre. Apertix és la competició oberta més gran de Catalunya i en ella els participants poden crear i innovar dissenyant un robot que resolgui el repte que se'ls proposa. En aquesta edició, els alumnes havien de fer un repte inspirat en el tractament d'aigües fluvials. Fa 5 anys, el 2021, van detenir a Pineda dos homes per estafar-ne un altre amb el mètode dels bitllets tintats. Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Pineda, va detenir dos homes de 35 i 34 anys, veïns de l'Hospitalet, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa utilitzant el mètode conegut com els bitllets tintats. Segons van informar els Mossos, aquest tipus d'estafa consisteix a demanar diners a la víctima, assegurant-li que els doblarà o triplicarà mitjançant la còpia dels bitllets amb uns procediments químics. Els Mossos van explicar que un agent va rebre l'avís de la policia local que un home havia estat estafat. La víctima tenia un local en traspàs i dues persones s'hi van interessar i arran del contacte que els havia entregat 17.200 euros amb la promesa que rebria la quantitat doblada o triplicada i que es veuria en poca estona després en un lloc proper. I seguíem parlant de policia. L'any 2016, fa 10 anys, quan una agent de policia de Malgrat va denunciar uns comandaments. Una de les agents va denunciar un caporal i l'inspector en cap del cos pels presumptes delictes d'assetjament laboral, descobriment i revelació de secrets i omissió del deure de perseguir delictes. Segons va avançar el periódico, la querella va ser acceptada a tràmit i relatava que tot plegat va arrencar l'estiu de 2013, quan l'agent i el caporal denunciats van mantenir una relació sentimental. Segons la querella, el caporal va començar llavors a assetjar-la laboralment, esbroncar-la davant dels seus companys, desacreditar la seva tasca públicament i va fer valoracions negatives de la seva feina perquè no pogués cobrar la paga de productivitat, entre altres.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prat Savalls, el nostre company, per veure quina proposta cultural és la que ens proposa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar d'una nova edició de la Malgrat Shopping, una proposta que arriba demà passat, dissabte, a partir de les 10 del matí i que s'allargarà fins a mitjanit amb diferents propostes. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants organitzen aquesta nova edició que, com l'any passat, comptarà amb moltes i variades activitats des de primera hora del matí fins la nit. Classes de Zumba, diferents flaixos de moda, propostes de gastronomia i diferents tallers. I a part, la desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. Propostes que podreu consultar a través del web municipal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. El que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima, per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la novament pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'un o dos graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant què és el que hem destacat durant la jornada. L'Escola Les Ferreries ha tornat a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules. És una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives. Aquesta no és la primera vegada que Les Ferreries rep aquest guardó. L'any 2017 va ser premiada per un treball transversal sobre el cos humà realitzat amb la gent gran del poble. L'entrega oficial del premi tindrà lloc el pròxim 7 de juny a l'Espluga de Francolí. I en clau cultural, Fil de Gospel oferirà un concert solidari a Tordera per lluitar contra l'esofagitis eosinofílica. A motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia, la formació actuarà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Esteve de Tordera. L'objectiu de l'esdeveniment és recaptar fons per un projecte de realitat virtual que ajudi els infants que han de sotmetre's a endoscòpies freqüents. El repertori inclourà homenatges a Tina Turner i, com a novetat, una cançó creada amb intel·ligència artificial. Les entrades tenen un cost de 10 euros i també s'ha habilitat una fila zero per donacions. També hem parlat de blues perquè s'estrena a Santa Susana el Susana Blues Festival amb el millor talent nacional i internacional. El municipi es posiciona en el circuit de festivals especialitzats amb una primera edició que tindrà lloc demà i demà passat, és a dir, divendres i dissabte, a l'espai de Can Mas de Dalt. La programació arrencarà demà a la nit amb Wax and Boogie i Mònica Green, mentre que dissabte el certamen oferirà una triple proposta amb grups com The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues. I a Pineda, un control preventiu ha finalitzat amb 12 denúncies i 31 inspeccions de treball. Un operatiu conjunt entre la policia local, Mossos i la Guàrdia Civil va aturar aquest dimarts 48 vehicles per verificar-ne la seva situació administrativa i laboral dels conductors. El balanç es va tancar amb sancions per circular amb la ITV caducada, sense assegurança o per transport irregular de mercaderies, incloent-hi un vehicle que duia peix en males condicions sanitàries. A més, s'han obert 31 actes d'inspecció de treball que han estat derivades als organismes competents per la seva revisió.

I en esports, 8 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya. La cita se celebrarà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club s'ha destacat el gran mèrit de la fita perquè les patinadores només dediquen al solo dance, la categoria en la qual s'han classificat, un dia a la setmana. L'equip tècnic ha felicitat les finalistes i ha sobrellat els beneficis tècnics que aquesta modalitat aporta a la resta de competicions de show i de lliure.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 21 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.

De todos los males tengo cura santa, de tu el aguacero.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrie, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. I bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I... un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim, ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys

0: en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: Love you, Dad.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight. I will fight for you.
6: It's been almost a year.
7: I think it's time.
8: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
9: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
8: I get it. The moms at
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena per Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
10: 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장.
11: 그럼 나 진짜로 죽어요?
12: 구원받으세요.
13: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
14: 보고 싶다고 죽어줘!

0: 계속 막 여기저기 이동해버린다니까?
1: 이태를 네가 알렸다! 저놈이 이실직고할 때...
2: com dèiem, es resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana? Que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, eh, que no?
3: No, no, és acció real, correcte. Ja te dic, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... no és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre.
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super amb majúscules. És los
3: super.
2: Super amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Marga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
6: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
6: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
6: Se llama Candela. Encanto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
6: De verdad, creo que podré ir.
2: A la segunda temporada de la serie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després ja, entre cometes, els secundaris, eh? Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou de fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
3: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també Una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, el professor.
3: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
3: correcte,
2: la
3: sèrie
2: la memòria,
3: són germans, sí.
2: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veure a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada en aquest cas de la sèrie Rivales.
10: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
11: The A-Team. Back together again.
12: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
13: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
3: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més o menys han dit que ens agrada,
3: sí.
2: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
14: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
15: Me han hablado de una asociación.
16: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan. Las violan.
17: ¡No!
16: Las maltratan.
18: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
16: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
19: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
2: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
3: Bueno,
2: pot estar bé.
3: Sí, pot estar bé.
2: Com sempre,
3: Filmin...
2: llàstima que és Filmin, ostres.
3: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
2: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
3: Correcte. Més alternatiu,
2: tarana.
3: Així és.
2: No és més alternatiu Netflix.
3: Bueno,
2: que...
3: amb aquesta, cuidao, eh?
2: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
20: Ah, tomando mate. Ah,
21: Sí, veo. Tomás mate.
20: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
21: Hecho en Arg.
20: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
21: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
20: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
21: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
20: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
21: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
20: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
2: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
3: Evidentment sèrie argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
2: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
0: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
17: Es una gran oportunidad.
0: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
22: ¿Mamá?
0: ¿Tú crees que eres la víctima? ¡Oh! Me mantengo a flote de milagro.
2: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
3: Jo no tinc ganes.
2: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
23: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
24: Se ha muerto.
23: ¿Elena?
24: Sí, cuéntalo.
23: Dios mío, lo siento muchísimo.
24: Muchas gracias, Marina.
23: ¿Pero cuándo ha sido?
24: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
23: Sí.
24: Es que fue tremendo, la verdad.
2: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
3: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
2: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats, de Burrows, jubilació rebelde.
25: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
26: Hippie.
27: Why is everyone so old?
28: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
29: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
30: Wait! Mr. Cooper!
31: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
32: Atta boy, Sam.
33: Who are these people?
2: El gust musical, de moment,
3: molt bé,
2: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
3: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
2: Veurem què és el que passa. Xarra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
3: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de The Boroughs, Jubilación Rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat dels adolescents als jubilats.
2: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
1: A què se dedica?

0: Ximena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Serva a formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, interpretats per Gaston Pauls i Matías Mai, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant, bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Can mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca Can mosques!
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
8: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
9: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanal d'aquí?
10: Sí, sí, jo no tinc una feina.
11: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
12: Que aquests fills de puta es queden al restaurant, ens pugen a llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full,
3: parlant,
4: és full català o barreja una mica?
3: No
4: com...
3: sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí, apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar, del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty.
13: Oh! Oh! Shine, motherfucker! It's time to change!
14: Too much metal in you, dipshit. Hey, Jerry, call for you.
15: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Net i Avi, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net Morty, que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie, eh?
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Ricky Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
6: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand and it's a straight line to the answer.
10: I'm glowing bright obsidian.
15: The universe trends to disorder.

0: do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran per en vídeo per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real,
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, 18, de les 19, de 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Estàs per tu,
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera.
3: Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert, falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa. I res, jo ja els hi cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
2: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe. Bueno, un programa en directe se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iBooks, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques, i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer pel nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després, també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa, també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de víkings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'Espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí a una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bona. Alberto,
0: jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents de que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien, els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que com bé sabeu és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides a 3CAT i també del nou programa I tu què faries a 2CAT, sí, que està tenint bastanta embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... cadascú. Però per compensar, a vegades, el yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
3: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
4: Nosaltres
0: ho estem. Bé, molt bé.
3: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants,
0: molt importants.
3: Bé, avui la cosa va de cunyats, tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts llocs.
2: Clar, tenint una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
3: Per sort has dit dels anys 20, tio? Sí. Val.
0: Sí. Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
3: Amb sí? Qui?
0: Jo crec que la Bascalia agradaria més als anys 30, no? Una
2: miqueta. Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: miqueta. Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
3: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
3: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la revolució alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
3: Sí. És més o menys el que passa ara, no? D'una forma,
0: casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
3: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina, què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, jo anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
3: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte, perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
3: Gràcies.
2: Però segurament...
3: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir,
2: bueno, perquè... tu viatges al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions. Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Ah. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
3: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
3: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
3: Ah, d'acord, no, Patrick, per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
3: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'Imperi Romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et coltallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar a Hitler.
3: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
3: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara, vull dir, això és presentisme, eh?
0: No, no us baralleu, sisplau.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui com sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, compte'm, és cert, això, eh? És cert, és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història o quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida, i quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons o el que sigui, i un historiador diu, no, és que no va ser exactament així, tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val.
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però...
0: mira, Pablo Coelho està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: Però... Abans de Hitler o... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home.
1: Però sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, o la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No? No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la sèrie, no? Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues, ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic. Bé,
2: és el nostre públic.
0: És hem anat al lloc correcte, sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: I per què no jugueu al 3, no?
0: No, home, jo t'ho dic molt ràpid, perquè és una castanya, sí. Doneu exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos... hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssims, bueno, videojocs també, moltíssim, molta novel·la, no? Molta novel·la històrica. Jo he pensat, sí, també amb l'Alberto parlant de com fer el guió, Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que hi ha en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera i s'imagina les coses a la seva manera i evoca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge, el llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en Pareo, sí, rubio, guapo i musculoso, i a partir d'aquí...
0: Estic a favor jo d'això, eh?
1: I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no?, es fixa en la imatge, i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta, i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí, no?
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè... El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'has fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: Pues que és igual.
0: No, home, no és igual, queda molt bé en pantalla, no?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, en això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anava a guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No esperàveu que anessin per aquí, en aquest
2: no,
0: programa,
2: no, però... No, de fet jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que heu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps desenvoluparem.
1: Al final dona igual si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuirs, si anaven amb cuir, perquè
2: bueno,
1: el que transmet, si sí, el cuir sempre està bé, el problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord, no?
1: I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent,
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors, no? Quan el segle XVIII...
0: És culpa vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan
2: morts. En general.
0: Dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Tots.
1: Però aquests estan morts per dins, encara.
2: Per tant, en general, els que estan morts.
1: Les Termòpiles, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pérez Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pérez Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap,
1: doncs,
0: aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? Partir coses que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, trasparten el passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt,
0: d'acord,
1: la meva terra. Les nacions han existit sempre, i com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques, i per tant els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions. Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic, quan s'ha de fer una transició energètica, oh, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada, cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada, no, és més, té més força.
1: Bueno, però hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Perquè al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
0: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge, bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no, que han de retornar el poder al poble i tal. Bé, i no estan a favor de tirans com Aran Commodus. Per què?
1: Era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno, molt bé. per això el portem.
2: És es que ens ho soluciona tot.
0: Això ho he estudiat.
1: Bueno,
0: això
1: bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista d'Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a l'edat mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre mola molt.
0: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
1: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre li van fer entrevistes i en una de les entrevistes li van preguntar: professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII, i li van preguntar: per què vostè, sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap? I ell va dir: no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
0: Oh.
1: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham,
0: que és el de la navalla, el que va fer la navalla,
1: sí, que és
0: el forjador.
1: Sí, hi ha el vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo tant. Després hi ha gent que fa, no sé, bueno, fa sèries de novel·les sobre detectius privats de l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
0: Crims!
1: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no?, de que siguem capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no?, aquella pel·li tan xula, on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar el passat, idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
0: O que Espanya sempre ha existit, no?
1: O Espanya, sí, això. De fet, la tenia apuntada, Esperanza Aguirre.
0: Ja t'hi van sortir Espanya, no?
1: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues serà en tu casa.
0: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, Jesús!
1: Bueno, clar, aquest encara, pues, però mil anys abans.
0: Mil anys abans.
1: Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
0: sí,
1: mi arma, ja era
2: espanyol.
0: La millor truita de patates a Cádiz. No?
1: No.
0: Com seria?
1: La millor truita de patates a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
0: Efectivament. A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant estem en el sumum. O sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
1: aquí,
2: la tecnologia.
1: Aquí on ens veieu, eh?
2: Sí, aquí, sí. aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clichés aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea per... O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història, no? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap, que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades.
1: I, i més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
0: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
1: Però Paulo Coelho no existeix, que això... és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu.
0: Jorge Bucay.
1: Mai... Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa...
0: És una mica comunista, l'Alberto.
1: Una mica. Bueno... ara no sé què contestar, però bueno, passaré. Ja t'ho truco.
2: Deixa que els fets...
1: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
0: Això no passa, això no passa mai.
1: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè joder, van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir,
0: sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
1: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que

0: evolucionen com si fossin Pokémon.
1: D'acord.
0: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu.
1: D'acord.
0: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
1: El Pikachu és molt millor que el Raichu.
0: Raichu és, sí, és Pikachu d'extra ràdio.
1: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
0: De Raichu.
1: De Raichu. Tenim Josep Figueres està just en l'associació de Raichu.
0: No, jo també, clar. Demano disculpes.
1: Tu ets racista de Pokémons, ets fan d'alguns Pokémons. Aleshores...
0: Vaja,
1: gràcies, fill meu. Gràcies, Claudi.
0: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
1: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
0: Però convenim els dos en que Pichu...
1: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
0: Ara remuntes això, va.
1: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no?, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? No, perquè creien en coses com el purgatori o no, les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme. Eren com nens, els mirem com nens. No, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? Quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Doncs clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
1: sí, home,
2: que
1: però potser... Les plans de pensions, és el mateix.
2: Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
0: I que el coneixement pobrets, general d'una societat... Aquests? Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
1: És una pregunta trampa?
0: Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements... Jo també...
1: S'està tirant el rotllo, eh? S'està tirant el rotllo. No?
0: Com calcularíem l'àrea de... Jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat, no?
1: Això no ho havia posat al guió, el tio, perquè ens volia sorprendre.
2: No.
1: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, i està el meu fill aquí. Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara, no? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
0: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara, si anem a una taverna, algú ens apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres. S'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència. Ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata, aprovant un decret, no?, o fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys a moltes famílies amb temes d'habitatge, no?, amb temes de canvi climàtic, vull dir...
1: També és molt comunista, l'Albert, vull dir... És cert, vull dir... Aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, és una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat, fins a un punt una mica tòxic, especialment potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò d'abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
0: Dos.
1: Com Franco
0: i Hitler.
1: Exacte. Junts. Entre els dos, exacte.

0: Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
1: Bueno, perquè al final, en aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat, és perquè afortunadament sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
0: Epa!
1: Però això ja és un tema per un altre programa. El gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara et sents qüestionat en la teva virilitat perquè... o sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no?, on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, molt temps, en un lloc molt llunyà, no? Hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda, i ens importa... Ara, el comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme... Transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú, i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat, que, bueno, com que són lapidàries, no són costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no?, del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no?, per contraposar exemples.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Tirem ja, perquè se'ns acaba el temps.
2: Què era això?
0: Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Si l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpics, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és l'edat mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim l'edat mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans de la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Crec que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre
0: que entra. No,
1: hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups, les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident. Tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma. No? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey. El cognom del tio. En canvi, no, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Aquesta idea Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem.
2: Reivindicant això.
0: Farem un vídeo d'això. Sí. Sense context.
1: Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de... puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat.
2: Clar, perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó aixecant la mà, no?, i saludant a legions i legions de stormtroopers allà en blanc, quadriculats, no?, que de cop i volta són toc ratis, no?, i volen dracs, i l'ordre i l'autoritat i el poder i lo blanc, no?, i els braços aixecats i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després... No,
2: després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini...
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: No, però...
1: No aquesta, estic fent el que anem llavors, en contra del programa. Ja
0: eres el nostre cunyat.
2: Com a... Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes que el que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals.
1: El llatí.
2: Vaja, ja. No? Un esquirol podia anar de fòrum romà a fòrum romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, als anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent, ja per exemple, la Mari Bert, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I com dius, vale, és que la meitat dels... Tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de gent... Hi ha gent que diu que pot haver-hi un romà moreno.
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, amb legionaris negres...
2: La quota.
1: La quota que reps tu. Efectivament.
2: Però,
1: que això tipus, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no? Vull dir,
0: no t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima
0: d'explicar. Preguntes per què n'hi ha un de negre.
2: Els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, ésser com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No. Perquè, home, com pot no ser pal roja,
1: clar,
2: la sireneta.
1: Però Jesús era blanc, el tio.
2: Clar,
1: Jesucrist era blanqueta.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbils.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no?, de com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta ja no pot ser capitalisme, ha de ser tecnofeudalisme, no? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era, no sé on, a Anglaterra, i crec que bueno, que el seu marit la pagava. El seu marit era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia, i aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal, no? perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dures. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernod diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi.
2: Dada. Aneu a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes. Que és que si alguna vegada heu fet caldo...
0: Hosti, tio.
2: Vull dir, allà recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així,
2: això és veritat. I els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Ah. Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, no,
1: mai més vindrà.
0: No, sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, és, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells, no? És l'alteritat aquesta, no?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo necessites que l'altre sigui el dolent, i llavors els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell,
0: Home, com està
1: Josep Borrell?
0: Deu estar bé.
1: Algú sap com està Josep Borrell?
2: No, viu.
1: Sí, això sí, això.
0: Algú
1: sí.
0: Diu, és el mateix mon pare.
2: Amb incontinència urinària, però bueno. Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romanes... Va, parou.
1: Josep, hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí,
0: cert, ho recordo.
1: L'alteritat...
2: Home, ell de jardins sap molt. Perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després t'ho explico.
2: Després
0: parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? De que ho veiem molt precisament a 300, no?
1: Sí, perquè de fet des de les conquestes d'Alexandre el Gran fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I per exemple la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent forta.
2: Frank Miller
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba,
0: sí, sí,
1: desordenada, amb persones, bueno, si mireu la pel·lícula, no? Persones amb deformacions, xerxes mateix, no? Que porta tot de piercings, afeminats, hi ha persones que s'estan estirant els cabells del públic, em sap greu.
0: Jo ho faria si pogués.
1: Però és això, no? Que la separació aquesta entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no? Vull dir, amb totes les campanyes del Pròxim Orient, no? Al finals del segle XX, inclús actualment també, no? Aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments, després més tard després de l'11S l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etc., no? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no? Tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, tot cunyat és el cunyat d'algú.
0: Tot cunyat és el cunyat,
2: cunyat d'algú. És el cunyat d'algú, no? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament.
2: Que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí,
2: eh? Pues ja està, això és de Roma.
0: Sí, cognat.
2: Però podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres, no? Davant del cop del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
0: Oh, sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. És que són molt espirituals.
0: Sí. He anat a l'Índia.
2: He anat a l'Índia i m'he trobat també.
0: He trobat el mateix apè, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets vull dir,
0: deixa'm en pau. Sóc una ciutadana del món.
2: Ai, una ciutadana del món.
0: Això és mític. Què ponen tu DNI? És l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo què sé què pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre... Que és una reacció, no?, a aquesta visió tan conservadora de la història, no?, sobre les bruixes a l'edat mitjana, no?, les bruixes com si fossin feministes d'avançada, o per exemple els càtars.
0: Ah, sí,
2: ai, ens fascinen els càtars,
0: càtars.
2: Perquè eren pacifistes i vegans i macos, eren una secta rigorista intransigent que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat, que la resta del món ha de cremar-se i que ells són els s'autodominen com a perfectes.
0: Sí, el crucer...
2: O sigui,
0: tenim l'últim càtar.
2: Ben cremats estan. Vull dir,
0: el Crusader però, Kings molen els càtars. Però, no sé si heu...
2: Bueno, no, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Molen.
2: I càtars...
0: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars.
2: Però actualment, no? Fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, també són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
0: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
0: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Russell Crowe... Com a actor,
0: com actor és molt bo, tio, com a actor.
2: Sí, sí, no, clar, és millor actor que Gladiador.
0: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos Gladiador, sí. i que per lo que sea, la cadena del tigre, saps el...
0: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno.
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que us convidem a repensar tots aquests tòpics, no? Repensar si la Roma era, si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem, doncs, això, a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i recomanar aquest programa.
0: Efectivament, ara.
1: Si en un àpat, si a la propera calçota de cafè o teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts, no?
0: No, i jo no tinc res en contra dels cunyats, tinc un amic que és cunyat Roma Victis a les portes de Troia
1: amb Patrick Urbano.
3: A les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.